안녕 하세요 K-POPers. 저는 김준서입니다. 저는 김준서. 감사합니다. Muchas gracias. Para acompañarnos a la edición número 275 de K-POP History. Com cada any, abans de començar les vacances d'estiu, farem en aquesta edició i a la següent dos, diguéssim, sessions non-stop amb èxits d'aquests principis d'any, aquest final d'hivern i primavera, fins i tot algun tema de primers d'estiu. Podrem escoltar enllaçats temes com dels Alpha Drive One, les Say My Name, les Kiki, les Idol, els 80s, les Ives, i, en fi, també gent com les Kiss of Life, les Hot Youth, les Kepler i les Baby Don't Cry. De moment començarem amb els Alpha Drive One amb l'inici d'aquest any i esperem que us acompanyi a aquesta sessió non-stop.

0: Hi boys and girls, this is K-pop history with Kim Yoon Suk.
1: Ximinà, que ens en anirem. I donem les gràcies a la part Ximin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. Després d'aquesta sessió non-stop i abans d'acabar aquesta edició, encara tenim temps de presentar una novetat. I ho farem amb les sis noies actuals que formen Stacy. Recordem Sumin, Siun, Aisa, Seun, Yoon i Jay, que van debutar a Corea el 12 de novembre del 2020 i al Japó ho van fer el 23 de novembre del 2022. Les escoltarem des del single àlbum To Love del 16 de juny d'aquest 2026 amb single principal del mateix títol. La lletra parla de l'emoció en perseguir un amor fins i tot quan sembla una batalla perduda. Té una metàfora que fa servir el sistema de puntuació del tennis, això inclòs en el videoclip. El tema està embolicat en un so de ball amb sintetitzador, toc retro de la segona generació, molt addictiu i amb una tornada que aprofita una melodia senzilla però molt efectiva. El millor de la cançó és que manté l'energia d'inici a final, molt adient per un tema desenfadat d'estiu. Porten més d'un milió i mig de reproducció del videoclip oficial els seus dos primers dies. Escoltem la novetat de les Stacy, To Love.

podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començar amb Aki, acabant amb Y, Ràdio Sant Andreu. De moment van ensumidar, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Cansa'm mirar, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Junso i de la Park Jimin. I fins a la propera edició de K-Pop History. Tashimaneyo.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Comencem una nova edició de l'InfoSap. Avui farem resum del ple municipal d'aquest dijous, que es va poder seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu, i a més farem el resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: A continuació, a Ràdio Sant Andreu, la crònica del ple municipal del 30 de juliol. Un ple municipal que va començar amb un record institucional a les dones assassinades per violència masclista durant les darreres setmanes. L'alcalde Marc Giribet va llegir el nom de cadascuna de les víctimes i va reiterar el compromís de les institucions i de la societat a la lluita contra aquesta xacra social. I abans de l'inici de l'ordre del dia, la corporació municipal també va guardar un minut de silenci en record de les persones que han perdut la vida en els greus incidents forestals registrats al municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria, com a mostra de condol i també de solidaritat amb les víctimes, les seves famílies i tots els afectats. Després d'aquests actes institucionals, el ple va abordar diferents punts de l'ordre del dia, entre els quals van destacar l'aprovació d'una modificació pressupostària de 426.000 euros per a noves inversions municipals, el nou pla d'igualtat intern de l'any 2026-2030, diversos convenis per impulsar el futur parc central com a refugi climàtic i la moció per reclamar el reforç del cos de bombers davant de l'increment del risc d'incendi. Com dèiem, doncs una modificació pressupostària que va ser aprovada amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox i En Comú Podem, mentre que PSC, Som, Sant Andreu i el Partit Popular es van abstenir. Entre les inversions previstes, destaca una partida de 50.000 euros destinada a la plantació de nou arbrat i espècies arbustives en diferents punts de la ciutat per incrementar els espais verds i també reduir l'efecte illa de calor i afavorir l'adaptació davant dels efectes del canvi climàtic. Un projecte que també preveu contemplar 153.000 euros per renovar part del mobiliari urbà, 40.000 euros que es destinaran a la mobilitat i a l'asfaltatge de l'aparcament del poliesportiu del Josep Pla, actualment de Sauló, per millorar-ne les condicions d'ús i facilitar-ne el manteniment. També una inversió de 98.000 euros per executar diverses actuacions, entre les quals destaquen les obres de millora del casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany i també la creació d'un nou espai d'escalfament al camp de futbol de Can Salvi i de diferents treballs d'adequació i modernització del circuit municipal d'ABMX. La proposta també contempla 25.000 euros per renovar el vehicle de la brigada municipal i 60.000 euros per substituir ordinadors i equips portàtils de l'Ajuntament, reforçant així els recursos tecnològics dels serveis municipals. Un altre dels punts aprovats per unanimitat va ser l'encàrrec de gestió al Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya perquè assumeixi la tramitació dels expedients d'informacions reservades i disciplinaris corresponents a les infraccions greus o molt greus del personal de la policia local, una mesura orientada a garantir una major imparcialitat en aquests procediments. Punt important, l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, a través del ple municipal, va donar llum verda al Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament per al període 2026-2030 amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox i el Partit Popular es van abstenir. El nou document té com a objectiu garantir la igualtat efectiva d'oportunitats entre les persones treballadores del consistori i adaptar l'organització municipal a la normativa vigent. El pla estableix 14 mesures concretes distribuïdes en 8 àmbits d'actuació, entre les quals destacant la implantació de mesures de transparència retributiva, la incorporació de la perspectiva de gènere en la formació del personal, la revisió del protocol de la prevenció d'assetjament, la promoció del llenguatge inclusiu, l'anàlisi dels riscos psicosocials en perspectiva de gènere i també diferents accions destinades a afavorir la conciliació de la vida laboral, personal i familiar. La corporació també va aprovar la ratificació dels nous estatuts del Consorci de la Normalització Lingüística amb el suport de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox i el Partit Popular hi van votar en contra. Per unanimitat es van fixar els dies 30 de novembre i 5 de desembre del 2027 com dos dies festius d'obertura comercial autoritzada al municipi, addicionals, això sí, als 8 que estableix el calendari general de Catalunya. Un altre dels punts destacats va ser l'aprovació de dos convenis de col·laboració entre l'àrea metropolitana i l'Ajuntament per impulsar el projecte del Parc Central com a refugi climàtic. Els acords permeten finançar tant la redacció dels projectes de les fases 1 i 2 i de direcció facultativa de la primera fase, com les obres de remodelació de la fase inicial del parc. Les dues propostes van rebre el suport de tots els partits municipals, excepte el Partit Popular, que es va abstenir. També va haver unanimitat en l'aprovació de l'adhesió del programa de la cooperació financera de la Generalitat destinat a les obres de reforma, adequació i millora dels centres educatius públics, que permetrà al municipi rebre 501.200 euros per executar actuacions de manteniment i millora dels equipaments escolars. El ple va donar igualment el vistiplau, també per unanimitat, a la continuïtat temporal del contracte de gestió energètica i manteniment integral de l'enllumenat públic, el sistema semafòric, les fonts, les rotondes i els serveis especials de festes populars i Nadal. L'empresa Ferrovial Energia continuarà prestant el servei fins a l'adjudicació del nou contracte, com a màxim, durant un període de 12 mesos. A la part de control, l'equip de govern va donar compte de les principals activitats desenvolupades al mes de juliol. També es va informar de diversos acords adoptats per la Junta de Govern local, entre les quals l'aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per al transport adaptat, l'inici dels processos de consulta pública per elaborar el reglament del centre de distribució d'aliments i la futura ordenança reguladora dels mercats de marxants, del mercat sedentari. La sessió es va tancar amb l'aprovació de la moció presentada per En Comú Podem per reclamar el reforç del cos de bombers i garantir una millor resposta davant de l'increment de la virulència i la simultaneïtat d'incendis forestals. Una iniciativa, una moció, que va ser aprovada amb els vots de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox i el Partit Popular hi van votar en contra. I a Ràdio Sant Andreu recollim les opinions dels diferents portaveus polítics. El portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril, va defensar la modificació pressupostària, evidencia el model del govern que impulsa l'executiu municipal. Segons va assenyalar, el ple de juliol permet també fer balanç del curs polític abans de l'aturada estiuenca. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, valoració del ple de juliol, últim ple de la temporada.
3: Sí, l'últim ple de la temporada, justament, i és una magnífica oportunitat per fer balanç, no?, de tot el curs polític, ara que acabem aquest any lectiu, diguéssim, a nivell polític, i aquí clarament es veuen dos forces, no? La força propositiva, que és FEM Sant Andreu, i el seu govern també, amb En Comú Podem, la força de pressupostos, la força de variacions de pressupost, com en aquest cas també hem tingut una modificació pressupostària en temes importantíssims de ciutat, i també aquella part, pues, que no és tan propositiva i que no està al costat de la ciutat en temes de pressupostos, en temes d'avançar també amb les modificacions pressupostàries. Per tant, dos models diferents d'entendre la ciutat, d'entendre el que és sumar i entendre el que és avançar per Sant Andreu de la Barca, i principalment el model que no vol, o que vol que sigui com abans, o que absolutament no passi res a Sant Andreu de la Barca. Per tant, nosaltres sempre estarem amb aquesta part positiva, i quan tornem després de les vacances continuarem amb aquesta força i aquesta idea.
1: Per la seva banda, el portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, va fer una lectura crítica de la sessió plenària i de la gestió del govern. Segons va afirmar, el ple va tornar a evidenciar les diferències entre el govern municipal i els grups de l'oposició. Beas va acusar l'alcalde de respondre amb demagogia davant de les abstencions dels grups municipals i va considerar que aquesta actitud es repeteix ple rere ple.
4: Doncs un últim ple marcat, doncs, pel descans, no?, que desitgem a tots els nostres veïns i veïnes, i hem pogut veure una miqueta el menú habitual, Hem tingut un govern municipal que a la mínima que fas una abstenció ja comença a fer demagogia. Aquest alcalde és un mestre de la demagogia, ho demostra ple rere ple, i el que es torna a demostrar és que aquest no és un govern que gestioni bé. Els grans contractes que havien de resoldre en aquesta legislatura, que són fonamentals pel futur de la ciutat, les escombraries i neteja, la il·luminació i la jardineria, totes prorrogades o ampliades perquè no han arribat a temps a fer els contractes, i ells mateixos ho han reconegut, no han arribat a temps, o quan utilitzen el fet de que tenim altres prioritats determina la dolenta priorització que fan. Per què? Perquè aquests són elements fonamentals per a la ciutat, no altres.
1: Declaracions del portaveu de Vox, Antonio López, que va qualificar el ple de juliol com una sessió àgil i amb un ordre del dia de poca transcendència política. Segons va explicar, es tracta d'un dels plens més breus del mandat, ja que no s'hi van debatre, segons la seva opinió, assumptes que al seu parer tinguessin una especial rellevància.
5: Sí, bueno, ha sido un pleno, creo que puede haber sido, si no el segundo más cortito de todos los que llevamos celebrados, por ahí andará, o sea, ha sido bastante ágil, no había muchos temas a tratar, tampoco ha habido grandes temas de una total relevancia y bueno, el único entretenimiento que ha habido, como de costumbre, ha sido con la moción presentada por En Comú Podem. Se ha demostrado que tenía que destacarse los demás, porque yo creo que los demás teníamos claro que en julio, salvo un asunto Moyano, íbamos a presentar una moción. Y bueno, como siempre, mociones de brindis al cielo y sin competencias para el ayuntamiento.
1: Valoracions també de Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu, que va destacar que el seu grup manté una actitud constructiva davant de les propostes que considera beneficioses per al municipi, fet que, segons va explicar, s'ha reflectit en el sentit del vot de bona part dels punts aprovats durant la sessió plenària del juliol.
6: Pues este pleno son ha demostrado que estamos no en contra del gobierno, sino apoyando todas las medidas que van a favorecer nuestra ciudad. La iluminación, nuestras escuelas, nuestra gente, que eso es lo más importante. En el presupuesto nos hemos abstenido simplemente porque nosotros queremos tener más participación. Desde septiembre vamos a empezar a tener más una participación activa, y lo que hemos pedido, más recursos para Yengrand, para servicios sociales, para cultura y educación, pero sobre todo Yengrand y servicios sociales. Nos acompañó en la audiencia pública un grupo que pedía sobre todo esas personas sin hogar, que era importante protegerlas, y yo creo que esto es fundamental en cualquier administración, que se tome en cuenta como punto de honor las personas.
1: Per la seva banda, la portaveu del Partit Popular va definir el ple de juliol com una sessió intensa, amb un ordre del dia carregat de punts, entre els quals va destacar la modificació pressupostària i la ratificació del

0: per què, si volen sumar, doncs ara també ho podrem comentar.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita a Sant Andreu de la Barca. Ha remarcat la importància de l'anella de videovigilància distribuïda per Sant Andreu de la Barca, que permet facilitar la tasca policial, especialment amb la identificació de matrícules de vehicles que poden ser d'interès per les investigacions. La consellera d'Interior ha qualificat Sant Andreu de la Barca com un municipi referent pel que fa a la instal·lació i la utilització de les càmeres de videovigilància. I el divendres s'han continuat les activitats de les campanyes de donació de sang a Sant Andreu de la Barca, en aquesta ocasió en el Teatre Núria Espert. Hi ha estat el nostre company Joel Carrasco.
2: Ni l'estiu ni la calor atura les campanyes de donació de sang del Banc de Sang i Teixits, que ha visitat Sant Andreu de la Barca aquest divendres 31 de juliol per seguir nodrint les reserves que Marta Hernández, tècnica de promoció, asseguren que estan mínimament bé.
3: Bueno, passa això perquè la gent canvia d'hàbits, no? Molts anem de vacances, la gent surt del seu lloc, llavors pues, a vegades no busquem campanyes fora del lloc on vivim habitualment. I després la calor és un gran enemic, no? Perquè quan fa molta calor la gent li fa mandra, eh? Tot i que nosaltres diem que no passa res, que ens hem d'hidratar bé abans d'anar a donar sang i podem donar amb tota tranquil·litat, però s'entén quan fa molta calor, pues, anar a donar sang a vegades no és l'activitat millor, no? Per la gent, és millor anar a la piscina, tot i que sempre ho diem, som refugi climàtic perquè tenim les sales acondicionades i que el que ve a donar sang pot estar aquí tot el temps que vulgui i estarà fresquet.
2: Quins són els objectius de la campanya d'aquest estiu i quin missatge voleu fer arribar a la ciutadania?
3: Bueno, que la sang la necessitem sempre, no? Que la sang, els malalts no fan vacances, les malalties no fan vacances, i que sempre a l'estiu necessitem les mateixes donacions que durant la resta de l'any. O sigui que és important que la gent s'acosti a les campanyes habituals del municipi, o sigui, anem de vacances fora, segur que a qualsevol població de Catalunya, a les costaneres, incrementem les donacions, inclús perquè sabem que la gent va cap allà. O sigui que és important que, bueno, que ho posem a l'agenda, i ara que tenim més estona, que estem més relaxats perquè estem de vacances, no? Que durant l'any posem l'excusa de que no tinc temps, pues ara que tenim temps pensem que hi ha persones que malauradament pues, no poden fer vacances i és important que tinguem sang. Actualment les reserves estan mínimament bé, no? Per l'època en la que estem, tenim sang per una setmana, però això ara comencem l'agost, continuem amb aquestes onades de calor i bueno, l'agost sempre és el mes més complicat perquè sí que ara avui no, comença molta gent vacances, marxem i sempre comença la davallada, o sigui que important que avui és aquí a Sant Andreu de la Barca que estem tot el dia, abans de marxar passem a donar sang o plasma.
2: Ens comentes que hi ha sang per una setmana, hi ha algun grup sanguini que sigui especialment necessari en aquest moment, que hi hagi menys reserves, o això funciona, no funciona així?
3: Bueno, normalment els grups negatius, sobretot el sero negatiu, és el grup que sempre estem més justos perquè hi ha menys gent d'aquest grup, a més és un grup que es consumeix molt sobretot en situacions d'emergència perquè és el donant universal, no és una sang que serveix per tothom, sí que sempre diem que a l'estiu és important que la gent que sigui del grup sero negatiu s'acosti a donar-ne. Després els habituals són el sero positiu i l'A positiu, que aquests sí que els hem de mantenir perquè hi ha molta població d'aquest grup i clar, si ens quedessin sense sí que també tindríem un problema, no? O sigui que, bueno, més o menys estem estables, però el sero negatiu, i a sero negatiu i a negatiu sempre és que estem més justetos de sang.
2: Com es troba actualment la campanya aquí a Sant Andreu de la Barca, que avui estarem tot el dia? Quanta gent aproximadament hauria de venir? Quina seria la ideal que vingui normalment en un dia de campanya d'estiu?
3: Bueno, esperem que vinguin entre 60 a 70 persones a donar sang i plasma, no? Aquest és una mica l'objectiu, que el superem encara millor, no? Però sí que tenim aquesta relació de dir, bueno, a veure si aconseguim pues, fer unes 30 donacions al matí, 30 a la tarda, més després les persones que venen a donar plasma, que habitualment ja venen a mora, no? Llavors són donants que ja estan programats. Però sí que preveiem això, unes 70 participants.
2: Per acabar, què li diria a una persona que ens està sentint i diu, ostres, no sabia que era tan necessari donar sang a l'estiu, què li diries perquè s'animi i doni sang, gent que sigui la primera vegada o gent que ja ho ha fet altres cops?
3: Doncs bueno, que s'acosti a la campanya, que la sang malauradament no la podem fabricar perquè l'únic que la fabrica és el cos humà i a més no es pot conservar durant molt de temps, no? Hi ha cèl·lules de la sang que només ens duren 5 dies, per això és tan important que cada dia tinguem aquestes donacions, no? I la donació ha de ser constant, necessitem cada dia 1.000 donacions de sang per aquesta raó, perquè que la sang ens caduca i cada dia, no? Igual que anem al súper a comprar la llet, els iogurts, doncs necessitem 1.000 donacions cada dia per aconseguir tenir el que diem sang fresca, no? Sang que estigui en condicions per poder-se transfondre. Són 20 minuts, mitja horeta que relativament perdem, perquè al final estem ajudant altres persones i amb una única donació ajudem a 3 persones diferents, o sigui que jo crec que no hi ha cap excusa, no? El que dèiem, sobretot, hidratar-se molt bé tant abans com després de la donació i venir aquí, que ens atendran els voluntaris d'aquí de Sant Andreu de la Barca.

0: estarem una estona fresquets, relaxats, ningú ens molestarà, ens cuidaran superbé i ens anirem supercontents a casa d'haver ajudat a la resta.
1: En aquest sentit, durant els mesos de juliol i agost, les donacions acostumen a disminuir entre un 20 i un 30% a causa de les vacances. Hem parlat amb alguns dels donants que s'han acostat al Teatre Núria Espert a fer la seva donació.
2: Primera vegada que vens a donar sang?
3: Sí.
2: I com és aquesta experiència? Vens bé, amb por? Et fan por les agulles?
3: No, no em dóna por, però una mica de nervis, no sé, perquè... No sé, igual em sento una mica rara ja... Però bueno, bé, perquè com la meva mare ja m'ha explicat com és, pues, més tranquil·la.
2: Per què t'has decidit a donar sang? Per què has decidit fer el pas d'anar per primera vegada?
3: Perquè, bueno, crec que és algo que ajuda a molta gent i crec que, no sé, és necessari.
2: Donaràs sang, plasma?
3: De moment, sang... Però, no sé...
2: La teva mare em comentes que no és la primera vegada que dona sang. Això és una pràctica que has vist a casa, no? M'imagino.
3: Sí, perquè sé que la meva àvia també ho feia fa molt de temps i la meva mare des de que és superjove, així que és algo quotidià, com que ja ho conec.
2: Per què creus que és important donar sang?
3: Home, perquè crec que n'hi ha molta gent als hospitals i és... Bueno, no ho tinc molt clar, però per les operacions i tot pues, es necessita aquesta sang.
2: Diuen que quan dones sang ajudes a 3 persones. Creus que amb la teva acció ajudaràs algú tard o d'hora? Si vas donant sang, al final arribaràs a ajudar algú que coneixes, potser?
3: Sí, bueno, imagino que alguna cosa servirà.
2: Si va tot bé, que sí, suposo que anirà tot bé, repetiràs, no m'imagino?
3: Sí, sí.
2: Em comentava la teva filla que no és la primera vegada que ens ha de donar sang, no?
4: No. Lo primero que hice cuando cumplí los 18 años fue dar sangre. Uh-huh. Acompañada de mi madre, que fue la que con la que he ido desde pequeñita al banco de sangre.
2: La teva filla, suposo que té més de 18 anys, no?
3: Sí.
2: És a dir, que no és la primera vegada amb 18 anys que va, però bueno, és la seva primera vegada. No. Com l'has animat perquè doni sang?
4: Pues no l'he animat. Supongo que ella decide voluntariamente hacer algo. Supongo que esto también el ejemplo cunde. Mis dos hijas venían al banco de sangre de muy pequeñitas, jugaban en el banco de sangre de la Vall d'Hebron, y la grande, que es un poco mayor que ella, ya es donante de plasma también, y yo creo que es el ejemplo lo que cunde al final, y ve que tampoco es una decisión voluntaria, pero que puede ayudar a mucha gente y que al final a ti no te supone ninguna molestia.
2: Per què sou una família tan donadora de sang? Que va haver-hi alguna cosa que va passar a la família que va dir, ostres, hem de donar sang, és una acció bona per la societat?
4: No, no, supongo que es un hábito, es algo que ves en tu casa y que ves que no te supone ningún problema. Yo, además de donante de sangre general, como llevo tantos años, ahora soy donante de panel, que supone que gente que tiene... un problema más grave como un trasplante o se está investigando algún tipo de enfermedad, me solicitan la donación para poder seguir investigando. O sea, al final estás ayudando a la gente con algo que a ti no te supone ningún problema, porque recuperas enseguida.
2: ¿Cada cuándo donas sangre aproximadamente?
4: Yo, como te decía, como me tienen que avisar para que venga, igual son un par de veces al año. Las mujeres donamos sangre menos veces que los hombres, tardamos más tiempo en recuperar, pero voluntariamente, o sea, las donaciones ordinarias creo que son cada 4 meses, pero en mi caso es cada 2 veces al año.
2: Tu que ets una persona que ets donant sang des dels 18 anys, em comentes, quins missatges li donaries per la gent que s'està sentint, que no hagi donat sang mai, i per convèncer-la perquè s'animi, perquè entengui que és una cosa necessària?
4: Pues que al final, si no tenemos conciencia de colaborar con el resto y de ayudar con algo que no nos supone ningún coste, ningún sacrificio, al final dejamos de ser humanos. Es una cuestión de humanidad. Nunca sabremos si en algún momento alguien, no hace falta que sea cercano, alguien podrá utilizar la sangre que tú has donado al final. Si no somos solidarios entre nosotros mismos, no nos va a quedar gran cosa.
2: ¿Es la primera vegada que dones sang?
5: No, he fet moltes vegades.
2: Habitualment, cada quan ho fas?
5: 2-3 cops a l'any, sí.
2: I per què dones sang? Per què vas decidir començar?
5: Soc O negatiu, sé que és una sang molt buscada, necessitada, i és el que puc fer.
2: Des de quan vas començar a donar sang?
5: Bueno, No sé, 8, 10 anys, no ho sé, no en recordo.
2: I per què vas decidir començar?
5: Doncs...
2: Per... Ho vas veure a casa?
5: No, perquè, bueno, he viscut la vida de l'hospital i sé que és el mínim que puc fer.
2: Què li diries a la gent que és un negatiu com tu?
5: És que és un moment que, sobretot, que és molt necessitada, que serveix per tothom. Que no s'ho pensi.
1: La campanya fa un recordatori al gest de donar, perquè pot significar la diferència entre la vida i la mort per a moltes persones. A més, vol posar en valor la importància de mantenir la solidaritat també durant l'estiu, una època en què les donacions baixen per l'absència de moltes persones a les seves localitats habituals.
6: La importància de continuar amb les campanyes de donació de sang també a l'estiu a Sant Andreu de la Barca. La darrera campanya s'ha realitzat aquest divendres en el Teatre Núria Espert.

0: Els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de dues hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
1: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició del Sabarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24 i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt i ens hem plantejat, bueno, pues, per què no anar un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, presentem les nits joves a la piscina de Can Salvi durant aquests divendres i dissabtes que queden de l'estiu.
0: Per tant, la piscina de 8 a 10 serà única i exclusivament per als joves.
1: Sí, perquè els joves usuaris de la JoveCard que agafin doncs reserva a través de la web municipal, com van fer amb la Pool Party, doncs podran gaudir d'aquestes dues hores extres més a la piscina, doncs només pels nostres joves de la ciutat.
0: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
1: Esperem que sí, al final quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que doncs, donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs ho rebran molt positivament.
0: Doncs serà durant aquest estiu, doncs els divendres i dissabtes, de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi, i això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarca Fest que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la regidoria de joventut?
1: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist doncs des de aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta Pool Party que comentàvem, o en el Sabarca Night, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarca Fest els propers anys.
0: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove amb diferents activitats durant diverses setmanes.
1: Així és. L'Agost Jove és una oferta pels nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir doncs oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes temàtiques, doncs des d'esportives, dirigides a la comunicació audiovisual, als videojocs, etc. I que els joves doncs, poden gaudir inscrivint-se a l'Ajuntament i que encara queden places, i animo a tothom que a tots els joves que s'hagin de quedar l'agost a Sant Andreu, doncs que s'apuntin doncs per tenir oferta.
0: L'objectiu és anar incorporant iniciatives, propostes d'oci de cara als joves.
1: Doncs sí, perquè tots sabem que malauradament a Sant Andreu a la Barca doncs encara tenim una manca important d'oferta d'oci pels nostres joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats perquè vegin que a Sant Andreu doncs poden socialitzar, poden doncs tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
0: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels Joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gincana nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
1: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials. Com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la Jovecard.
1: Exacte.
0: I facin la inscripció, important, eh?
1: Sí, es fa per inscripció prèvia.
0: Per temes d'aforament, no?
1: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9, d'acord? També per temes logístics. També entenem... Pues poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
0: Doncs queda dit, i esperem que molts joves aprofitin doncs aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Per fi, ja era hora.
3: Tot l'any esperant aquest moment.
0: La piscina de Can Salvi, escenari de la tercera temporada del videopodcast Xafogó de 3CAT. Les instal·lacions municipals de Sant Andreu de la Barca han acollit la gravació del programa d'estiu per a joves, presentat per Carla Rubio i amb la participació de creadors de contingut, artistes, influencers catalans. I és que la piscina de Can Salvi s'ha convertit aquest estiu en el plató de la tercera temporada de Xafogó. Les instal·lacions municipals han estat l'escenari de les gravacions d'un dels continguts d'estiu de la plataforma, que aposta per un format fresc i desenfadat adreçat al públic jove. Presentat per Carla Rubio, el programa reuneix en cada episodi 3 convidats, entre artistes, creadors de contingut, influencers i personalitats conegudes de Catalunya, per debatre amb humor sobre els grans dilemes de l'estiu. Les converses giren al voltant de qüestions quotidianes, com si és millor passar les vacances al poble o a la ciutat, enamorar-se o deixar-se portar, viatjar amb la parella o amb els amics, o gastar els estalvis amb una escapada. La tercera temporada manté l'essència que ha convertit Xafogó en un dels videopodcasts estiuencs més seguits de la plataforma. El primer capítol d'aquesta tercera temporada ja està disponible, i on ens parlen de l'estiu, poble o ciutat.
4: Ens estan expulsant de les ciutats. Actualment les nostres ciutats tenen un model, hem d'anar a viure a altres llocs.
5: A mi m'ha tret ganes de fer plans a la meva ciutat perquè em trobo envoltada de molta gent, turistes.
4: Cada vegada que torno al poble descobreixo una part de la història de la meva família que no sabia l'estiu passat.
6: Que l'estiu s'omple i tothom torna al poble, però durant l'any els tenim completament deserts.
7: Això sí que ho he notat moltíssim, on hi ha molta segona residència barcelonina.
6: Quin poble és?
7: Santa Eulàlia de Ronçana.
6: Visca Santa Eulàlia de Ronçana.
7: Exacte.
6: La ciutat també ofereix molta llibertat a l'hora d'expressar-te com tu ets. Per exemple, enfades, moltes vegades heu viscut alguns tipus d'atacs homòfobs i sempre heu denunciat molt aquesta situació.
7: És que a mi em sap greu, però és que jo estic no hi compto en Barcelona. La borro del mapa.
6: Desapareix.
4: Sortir de la ciutat moltes vegades és un privilegi, i també hauríem d'apostar perquè les nostres ciutats siguin una mica més amables amb els veïns i veïnes.
6: Clar, per la gent born and raised in Barcelona. Totalment. Que vull dir que també existeixen aquestes persones. L'estiu és l'època preferida de tothom, però és igual de fàcil gaudir d'aquests mesos estant en un poble que en una ciutat? Hi ha diferències? Per què a l'estiu hi ha tanta gent que torna al poble? Tot i que no sempre es pot triar, avui, si més no, en parlarem. Aquest estiu, on el passem? Al poble o a la ciutat? Jo sóc la Carla Rubio. Benvinguts i benvingudes a Xafogó.
0: tercera temporada del videopodcast de Xafogó, enregistrat a les instal·lacions esportives de Can Salvi, concretament a la piscina de Can Salvi. El primer episodi ja està disponible i planteja el debat sobre si l'estiu és millor en un poble o en una ciutat. En aquesta entrega hi participen Dani Ruiz, la cantant Judit Garuz, coneguda pel seu pas per Operació Triunfo, i també el creador de contingut Ángel Exojo, del projecte Fades. Durant la conversa comparteixen experiències sobre els retrobaments estiuencs, les festes majors, la nostàlgia de tornar al poble i les diferències entre la vida urbana i la vida rural.
8: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Els ous de drac de la Colla de Diables seran els pregoners de la Festa Major Petita en l'any del seu desè aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la Colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la Colla dels Castellers de la Droc, concretament amb la Canalla dels Castellers de la Droc. Els ous de drac, la secció infantil de la Colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu desè aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament a la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
9: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els ous de drac fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la Colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la Canalla dels Castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
0: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls, un pregó que el grup de percussió dels Ous de Drac hauran de compartir amb la Canalla dels Castellers de la Droc.
9: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, en compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
0: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corre-drac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
9: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corre-drac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
0: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Ous de Drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la Canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
8: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I parlant de la Festa Major, aquesta setmana hem avançat algun dels actes i novetats de la Festa Major amb activitats dedicades als joves, especialment amb la gincana nocturna. N'hem parlat amb Javi Romero, regidor de Joventut. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, les Calacaixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
10: Molt bon dia.
0: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Enguany 31 39a edició, després d'haver celebrat bé, d'una manera molt festiva el 30è aniversari, 31a edició de la Gincana Nocturna. Podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
1: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no?, revifa, i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
0: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la Gincana Nocturna, ja vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
1: Bueno, de manera sempre molt diverses. Grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
0: Es tracta d'això, no?, a partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
1: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
0: No preguntarem què és el que busca el jurat, no?, per no donar pistes.
1: No, totalment.
0: Serà, doncs, el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és fareu un sopar previ a la Gincana Nocturna. Això és novetat.
1: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de Gincana Nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra Festa Major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la Gincana a una data que hem anomenat la prèvia, i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau, i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la Gincana Nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn, i comenci a ser, doncs, el tret de sortida per la nostra Festa Major.
0: Per tant, una setmana abans de la Gincana Nocturna, aquest sopar.
1: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat, i que els joves agafin la Festa Major amb moltes ganes.
0: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
1: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups, i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre ells mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
0: 31a edició de la Gincana Nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Fins al dia 5 de setembre, a la matinada del 5 al 6, no veurem els resultats,
1: no,
0: perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la Gincana Nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
1: Clar que no, ha de ser secret fins l'últim moment, però sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes, que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la Gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
0: No, ja veus, estan treballats, eh?
1: Sí.
0: Que darrere hi ha una feina.
1: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí.
0: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional Festa de la Clota.
1: Doncs sí, com és habitual, el divendres de Festa Major i hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells. I enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions, doncs demanant-nos que els agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer any, per primer cop, la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'esplanada del mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
0: Tenim la festa o la Gincana Diurna, tercera edició de la Gincana Diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys. Uh-huh. Tres edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, al segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
1: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta, el que volíem, com deia abans, no? Que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
0: Serà doncs la prèvia de la gincana nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge. Uh-huh. Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la gincana nocturna. Sí. A l'escenari central. Per tant, escoltarem. Sí. També aquelles paraules de Tongo Tongo, no? Que són ja tradicionals.
1: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
0: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
1: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin aquests temes.
0: Dilluns 7 de setembre, les calacaixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil. Mm-hmm.
1: Sí, també tornem a portar perquè és una proposta doncs també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanada tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs també ha estat molt ben valorada i per tant tornem a repetir.
0: Escalar caixes de cervesa. Aquí l'equilibri és important.
1: Sí.
0: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
1: Sí, sí, i puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
0: I gent molt jove, més, eh?
1: Sí, sí,
0: gent
1: sí.
0: Molt jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
1: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves, doncs com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí, sí.
0: Javi Romero, com a regidor de joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
1: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes doncs gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells, i que per tant obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos, i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que pel que fa a les activitats joves s'avancen una setmana, 29 d'agost tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
1: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
0: Que vagi molt bé, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
8: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació també a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i, com no, a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.
8: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
10: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio. Un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Xiva i jo mateix, Salvador Climent, amb Pere Sánchez, el control tècnic.

I'm sorry. Demanar perdó. Demanar perdó és un art molt difícil, perquè primer t'has d'acusar a tu mateix, i això fa mal. Perdona'm, senyor Joe Cocker.

Pardon Me, Sir. En aquesta cançó del tercer àlbum de Joe Cocker, la veu s'adreça a un amic. Li demana perdó per alguna cosa que li va dir. Les paraules són importants. De vegades pots ferir. Pots ferir algú que t'importa. De vegades s'escalfa la llengua. Pardon Me, Sir, composta pel propi Joe Cocker i el seu fidel pianista Chris Stainton, és una cançó d'amistat. Totes les cançons que sentirem a la resta del programa, en canvi, trampegen al voltant de l'amor. Per què serà? Potser perquè un amor perdut et deixa un buit. Elvis Presley, sempre estàs al meu cap.

0: Always on My Mind. En aquest tema, Elvis reconeix la culpa a mitges. Li diu a algú que potser no la va saber tractar bé i que se sent sol. Always on My Mind va tenir un cert èxit a les llistes de country and western, cantada per Brenda Lee i després per Gwen McRae, però va ser la versió d'Elvis Presley, la que hem sentit, la que la va portar a l'èxit de les llistes comercials generals.
1: Esteu escoltant Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: A la cançó Oh Darling de l'LP Abbey Road dels Beatles, el narrador es lamenta a un amor seu perquè l'ha deixat i no sap per quina raó. Però li diu que no li vol o no li volia fer cap mal. Té por de quedar-se sol, no sabrà què fer. Podem pensar que si no sap per què ha passat el que hagi passat, pot ser que no hagi prestat atenció a la relació. Potser mentalment estava en un altre lloc, component les cançons d'Abbey Road, per exemple.

0: Absolutely Right. Hem sentit la Five Man Electric Band, un grup canadenc de mitjans dels anys 60. Van tenir èxit al Canadà, però no gaire fora del seu país.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: A la cançó Hello, la Adele representa que escriu a un antic amor per refer la relació després de molt de temps. Li demana perdó pel mal que li va fer. Eren massa joves, diu.

Hello, hola. És Adele amb un tema del seu àlbum anomenat 25, i que significava el seu retorn després de 4 anys de silenci. Es va publicar l'any 2015 i tracta del pes de la culpa i de la necessitat de treure-se-la de sobre. És una mirada des de la distància, retrospectiva. Potser l'altre ni tan sols se'n recorda de tu. L'Adele demana una nova oportunitat, com fa la Madonna en aquest bonic tema acústic, One More Chance.

One More Chance, una altra oportunitat. En aquesta cançó, composta per Madonna, perquè Madonna es compon les cançons, per si algú no ho sabia, reconeix que es va comportar com un pendó, que fes el que fes, pensava que sempre el tindria a la seva disposició, i no. One More Chance és el reconeixement d'una infidelitat i una cançó de demanar perdó, com totes les d'avui. I de totes elles, la que demana perdó de manera més incondicional és aquesta dels Panchos.

0: Si t'ho demanen així, com et pots negar? Perdón, de Los Panchos, és una demanda de perdó com ilfo.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: En les trifulques de l'amor, molt sovint, el problema gros és la gelosia. En aquest preciós tema del seu segon àlbum en solitari, Imagine, en John Lennon demana perdó a algú perquè el que li va fer era culpa de la gelosia i ell no sabia què feia.

Jealous Guy, un tio gelós. Aquest tema el va començar a compondre John Lennon quan encara estava als Beatles. La va començar a fer a l'estada de meditació que van fer a la Índia, a Rishikesh, i en podem trobar versions en demo, versions prèvies a la que es va publicar, amb els noms de Child of Nature i On the Road to Marrakesh. Finalment, la va gravar per al seu disc en solitari Imagine amb Joey Mullen i Tom Evans, membres del fabulós grup Badfinger. Ara entrem en el terreny de les culpes compartides. Allò que dèiem de no va ser culpa de ningú i va ser culpa de tots dos. A little bit me, a little bit you, els Monkees.

Una mica culpa teva, una mica culpa meva. Una altra composició de Neil Diamond per als Monkees. Es nota molt aquesta Neil Diamond, sempre es nota. De vegades, quan es mig demana perdó, d'aquesta manera, com en aquest cas, és que tot s'ha acabat i no es pot tornar enrere.

Nobody Wins, No ha guanyat ningú, una cançó de Kris Kristofferson. Avui estem sentint cançons de demanar perdó. És difícil trobar paraules per demanar perdó. Baby, can I hold you? Tracy Chapman.

Baby, Can I Hold You, un bon èxit de la Tracy Chapman, en què demana perdó, però també demana que n'hi demanin. És allò de... jo vaig ficar la pota, però mira que tu... Es pot demanar perdó de moltes maneres i avui us n'hem presentat unes quantes. La darrera és un lament per haver enganyat a la parella. Careless Whisper. La va escriure en George Michael, que quan li han preguntat pel significat de la cançó ha dit que en realitat no vol dir res en concret i que li estranya que sigui tan important per molta gent. Però el cas és que molta gent s'hi ha identificat. I Careless Whisper ha estat una de les cançons de més èxit a tot el món dels anys 80. Serà perquè hi ha molta gent que ha enganyat a la seva parella? És aquest el vostre cas?

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: No només hem fet aquesta pregunta als diferents portaveus dels grups polítics municipals, sinó també hem preguntat sobre quins són els punts forts i també quins són els reptes de Sant Andreu de la Barca. Quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca? I quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys? Aquesta és la pregunta que Ràdio Sant Andreu ha traslladat als portaveus dels 6 grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Les respostes s'aconsegueixen en alguns aspectes, com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents, que van des de la seguretat fins a l'habitatge, el canvi climàtic, el comerç o el desenvolupament econòmic. En aquest reportatge recollim les reflexions dels representants de FEM Sant Andreu, PSC, Vox, Som Sant Andreu, Partit Popular i En Comú Podem sobre el present i el futur de Sant Andreu de la Barca. Declaracions recollides de l'espai de portaveus. Miquel Àngel Abril, el portaveu de FEM Sant Andreu, destaca la cohesió social com el gran actiu de Sant Andreu de la Barca i aposta per una ciutat més preparada davant del canvi climàtic.
2: El gran punt fort, sense cap mena de dubte, crec que alguna vegada ho hem comentat, és la gent que hi forma part de Sant Andreu de la Barca, sens dubte. Aquest és el gran punt fort. Jo que en el meu barret, diguéssim, de promoció econòmica també, i també, per què no dir-ho, d'esports, quan la gent s'apropa a Sant Andreu de la Barca a gaudir d'alguna de les fires o algun esdeveniment important, sempre fa el comentari de quina quantitat de gent hi ha al carrer, no? Com viu Sant Andreu de la Barca, com viu amb intensitat, no? Estar a peu de carrer, al trobar-se, al tocar-se, al conviure, aquesta festa, no? De joia, d'estar acompanyat, d'estimar-se, de veure's al carrer, i és una, veritablement és un fet que pot semblar una tonteria, però no ho és en el fons, i que d'altres municipis, per molt que proposin, no tenen aquest actiu, no? Per tant, per mi, no és mèrit nostre, vull dir, la gent som així, a Sant Andreu de la Barca, vull dir, som així, per tant, és el gran actiu, segurament, de Sant Andreu de la Barca, independentment que és una ciutat, pues, també compacta, no?, que permet, no?, amb aquests 5 quilòmetres quadrats i escaig, no?, que tenim al terme municipal, permet ordenar i endreçar, doncs, d'un enfocament molt constructiu, etcètera, etcètera, però, com deia, la gent, sens dubte.
1: Assignatura pendent de Sant Andreu de la Barca?
2: Pues segurament oferir una ciutat moderna i en coherència amb aquestes necessitats actuals, no?, que tenim a Sant Andreu de la Barca, tant en mobilitat, tant en lluita contra el canvi climàtic, no?, oferir més ombres, no?, més comoditat, més confort també, quan tenim ara aquests estius tan severs, no?, fixa't com els que tenim ja una certa edat, quan érem petits el problema era l'hivern, no?, quan feia fred, no?, i hi havia cases, pues, que no aconseguien aquesta temperatura de confort, perquè sí, perquè no arribaven per diners i tal, i ara no estan així, sinó que ja passem a l'estiu, que és veritablement el gran problema del cicle anual respecte al confort, no?, a casa teva, perquè veritablement si no tens una casa ben aïllada o si no fas una rehabilitació del teu immoble, si no tens aparells d'aire condicionat, si no tens, no pots fer una inversió en els vidres perquè siguin dobles, triples i trenqui el pont tèrmic, o sigui, totes aquestes coses ja són més importants gairebé que a l'hivern, no? Llavors, això és una realitat. I no podem tenir una ciutat també plena d'asfalt quan tenim aquestes calors com les que tenim ara, no?, que veritablement hi ha zones que veïnes i veïns em diuen, és que quan no haig de creuar la ciutat per determinats carrers, intento o evitar aquests carrers o canviar d'hores. O sigui, canviar d'hàbits, perquè a les hores centrals del dia és molt dur. Doncs totes aquestes qüestions, no?,

0: també en drets, en ocupació, etc., són els reptes que tenim per davant, sí.
1: El portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, reivindica la diversitat i el potencial de Sant Andreu de la Barca i reclama un govern amb més ambició de futur.
2: Jo crec que Sant Andreu de la Barca té com a punts forts que és una ciutat ben situada, ben comunicada, que té una superfície concreta, petita, que té aquests tres terços, la part forestal que hem de cuidar i que es demostra amb el que ha passat en les últimes setmanes, la part industrial que hem de cuidar perquè és el futur econòmic que batega de Sant Andreu de la Barca, i la part social. Jo crec que hem de treballar molt més la cohesió, però el valor és la multiculturalitat, que és una ciutat alegre, forta, de gent treballadora, de gent que té diverses característiques. Hi ha gent molt jove, hi ha gent de mitjana edat, hi ha gent gran, però aquest compromís col·lectiu, aquesta força, hi ha fets en les ciutats que són intangibles, no? I a Sant Andreu de la Barca hi ha una il·lusió, una força que s'ha perdut. Per això nosaltres parlem de que recuperem la il·lusió, perquè Sant Andreu ha perdut la il·lusió, perquè s'ha decebut amb un suposat canvi que no ha arribat, que era un més canvi pels que governen que no per la ciutadania. I en aquest sentit, jo crec que aquesta fortalesa té bons comerciants, té bona indústria, té una força esportiva espectacular, una força cultural espectacular. Estem veient artistes premiades amb premis Max que treballen per tot arreu. Tenim un poble amb empenta, amb il·lusió, i això s'ha d'acompanyar des del govern amb ambició, amb projectes que donin resposta als esports, a la cultura, al comerç, a la indústria, a la participació, a la integració, a la diversitat. No perdre mai aquesta ciutat multicolor que és Sant Andreu de la Barca, que està formada per molta gent d'aquí de tota la vida, que va fer créixer el poble, i tota la gent que ha vingut i que l'ha desenvolupat de forma conjunta i harmònica.
1: A la pregunta de quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys, el portaveu de Vox situa la seguretat com el principal repte de Sant Andreu de la Barca.
3: Bueno, la asignatura pendiente es, en la medida de lo posible, todavía reforzar la seguridad en el pueblo, que aunque no podamos considerar que es un pueblo totalmente inseguro, ni mucho menos, sigue habiendo sensación de inseguridad. No nos consta que ocurran casos como venimos viendo a diario, tanto en los medios de comunicación como en redes, cosas muy, muy desagradables y muy feas. Aquí pues se dan de vez en cuando algún pequeño altercado, algún atraco en locales, comercios, etcétera. Pero bueno, yo creo que todavía deberíamos de luchar por reforzar lo que es la seguridad del pueblo.
1: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, situa la ciutadania com el principal actiu de Sant Andreu de la Barca i defensa reforçar la il·lusió dels veïns.
4: Su gente. Lo primero que tiene Sant Andreu de la Barca es su gentilicio, su población. Tenemos que reforzar esto, tenemos que ayudar a la gente a conseguir sus metas, a que no se nos deprima, a que no pierda la ilusión.
1: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, destaca el teixit associatiu i reclama més impuls per al polígon industrial i al comerç local.
5: Per mi, Sant Andreu, principalment, crec que el punt més fort és la ciutadania. És a dir, els ciutadans de Sant Andreu de la Barca tenen un poder associatiu grandíssim. Vull dir, la gent de Sant Andreu és col·laboradora, és empàtica... Li agrada estar i interessar-se per la vida social, participant en associacions, no les gusta estar en la calle, es decir, vivimos la calle, y por lo tanto yo creo que lo mejor que tiene Sant Andreu es su vecindario, porque están ahí para todo. Otra de las cosas fuertes, puntos fuertes que creo yo que tiene San Andreu es la ubicación que tenemos dentro del Baix Llobregat. Sí, somos un como territorio somos pequeños, pero tenemos una ubicación privilegiada. Estamos en una salida de la autovía, tenemos un polígono industrial justo a la salida de la autovía, tenemos recursos en cuanto a comunicación de transporte público, tanto en autobús como en tren. La ubicación nuestra es maravillosa. Y creo que no se le está sacando suficiente partido, también te digo. Precisamente yo aquí, uno de los puntos débiles de San Andreu es que no se promocione el polígono industrial. Es decir, que no se ponga al día, que no se asfalte, que no se prepare, que no se den los medios para que puedan implantarse empresas en nuestro polígono industrial, que además de traernos beneficios al municipio, seguramente también traerían trabajo y, por supuesto, todo sería enriquecer lo que es nuestra ciudad. Hay más cosas buenas de San Andreu. Algún punto débil más que yo encuentro es que con el tema del comercio local, y mira que están haciendo un esfuerzo grandísimo porque la AXAP está luchando y con las ferias de primavera y todavía nos cuesta, digamos, darle el valor que tiene que te atiendan de forma personal y no por internet, que al final no tienes a nadie a quien preguntar ni nadie que te dé una respuesta ante una reclamación. Y cuesta un poquito más. Pero, por la norma general, yo creo que el comercio de San Andreu de la Barca vale la pena visitarlo, vale la pena dejarnos el dinero aquí y ahorrarnos el tener luego problemas cuando tienes un interlocutor que te puede facilitar la compra, orientarte y que además es de aquí, del pueblo, y de fe popla.
1: I finalment, sobre la pregunta de quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els propers anys, les declaracions d'Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, destaca la cohesió social de Sant Andreu de la Barca i aposta per una ciutat més verda, amb més habitatge i un comerç de proximitat fort.
6: Bueno, puntos fuertes tiene muchos fuertes. Es un municipio pequeño que conserva unas dinámicas de ciudad muy familiares, donde la gente se conoce y por lo tanto es una ciudad con funcionamiento de pueblo. Y eso a nivel de cohesión social es muy importante, es muy sano. Los niños y las niñas pueden crecer, pueden estar en las calles, los jóvenes pueden estar en la calle, la gente está en la calle y tiene pues eso, muchas relaciones y es muy sano ese nivel. Hay mucho control social en el sentido de que cuando pasan las cosas los padres enseguida nos enteramos y en ese sentido creo que es un buen lugar para que la gente, los niños y las niñas crezcan, para que la juventud pueda tener pues eso, espacio para crecer de una forma sana y para que todos podamos hacer nuestro proyecto de vida, el que sea, de la mejor forma. ¿Qué retos tenemos? Pues sí, son un poco los retos que estamos ahora abordando. Pues convertir el gris de una ciudad que se construyó sobre cemento y con poco espacio, con poco parque, con poco zonas de sombra, ¿no? Irla haciendo resiliencia al cambio climático y dotarla de verde, hacer un corredor en la ciudad de verde, que los parques, tal como estamos haciendo, se proyecten con mucho más arbolado, ¿no? Y que, bueno, el otro reto importante es la vivienda, como decía, necesitamos, porque la gente no se quiere ir de la ciudad y necesitamos, además, que nuestros jóvenes puedan estar en la ciudad, necesitamos más vivienda, necesitamos eso también a nivel general, más vivienda asequible porque los precios son brutales. Después yo creo que otro tema muy importante es que tal como está funcionando ahora el comercio globalizado con todas las grandes plataformas, hay que ver cómo combinamos este comercio global con el comercio más humano, más del municipio, con retener inversiones, con conseguir pues más incrementos económicos para que, bueno, hasta ahora el municipio vivía mucho, pues se iba construyendo, vivía del tocho, se iban entrando, ¿no? Pero económicamente, para poder irlo mejorando, pues el otro reto es cómo vamos consiguiendo más dinero que no venga de los bolsillos de los vecinos y vecinas para seguir mejorando la ciudad.
1: La La resposta dels diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca sobre quins són els principals punts forts de la ciutat i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar Sant Andreu de la Barca en els pròxims anys. Una mateixa pregunta que també hem formulat a l'alcalde Marc Giribet.
7: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi, tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca és aquesta ànima que parlava de poble, no? d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom. Per mi les entitats fan una gran feina, i per tant, si les persones no... Les entitats no són res si no són les persones. I reptes pendents, jo crec que reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat. És a dir, desgraciadament durant l'última dècada Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant. És a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limiten l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat. És a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i us centralitzo sobretot aquí, eh? I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
1: Valoracions dels diferents portaveus dels partits polítics i també de l'alcalde Marc Giribet sobre els punts forts de Sant Andreu de la Barca i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat de cara als propers anys. Una pregunta on algunes respostes coincideixen en alguns aspectes, com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents que van des de la seguretat fins a l'habitatge, el canvi climàtic, el comerç o el desenvolupament econòmic. We'll be right back.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Anem amb d'altres qüestions. El passat dissabte, la consellera d'Interior, Núria Parlon, va visitar Sant Andreu de la Barca i per diversos motius. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat a Sant Andreu de la Barca la coordinació que va evitar mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol. La consellera d'Interior ha visitat aquest dissabte 25 de juliol Sant Andreu de la Barca per conèixer sobre el terreny els efectes de l'incendi forestal del passat 5 de juliol i valorar també la resposta dels serveis d'emergència durant un episodi que va posar en risc diverses zones properes al nucli urbà. La visita acompanyada per l'alcalde Marc Giribet i també membre del govern municipal i també de regidors i regidores ha servit també per reivindicar la importància de la prevenció i de la gestió forestal davant un escenari cada vegada més condicionat pel canvi climàtic.
2: Agraïm molt la tasca també de l'Ajuntament, de l'alcalde i del seu equip durant el moment de l'emergència, durant el moment de l'incendi, a Protecció Civil i a les persones que també treballen des de l'Ajuntament per garantir la millor resposta.
1: Durant la seva intervenció, Núria Parlon ha situat l'incendi de Sant Andreu de la Barca en el context d'un estiu especialment complicat, i és que el mes de juliol s'han produït més de 800 incendis arreu de Catalunya. La consellera també ha volgut reconèixer la feina dels ajuntaments que han apostat per la prevenció abans de que es produeixin les emergències.
2: Sí, doncs hem fet avui la visita aquí amb l'alcalde i els regidors i regidores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Hem vingut aquí a la zona on es va produir l'incendi. Com bé diu, el mes de juliol va ser un mes complicat des del punt de vista del volum d'incendis que estem tenint. Des de l'1 a dia d'avui hem tingut més de 800 incendis que han afectat a diferents zones de cultiu, zones forestals, zones de transició molt properes a les urbanitzacions i on està doncs, vivint la gent, com es pot veure clarament aquí. Agraïm molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des del DARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments. Des de la Diputació de Barcelona també hi ha una línia clara de treballar en aquesta direcció i per tant, òbviament, disposar dels mitjans i de la capacitat de treball que tenim des de bombers, amb comandament únic i un sistema que permet doncs, distribuir els recursos d'acord amb les necessitats. Els bombers de Catalunya treballen en xarxa, més enllà dels parcs que tenim a cadascun dels municipis. Una de les virtuts del nostre sistema de comandament i de tota l'estructura que s'ha creat de SISCOM, és a dir, diferents moments d'encomanament d'acord amb les característiques de l'emergència, ens permet doncs, disposar d'una molt bona coordinació i una bona distribució també dels mitjans en moments crítics, com quan tenim simultaneïtat.
1: La consellera d'Interior també ha explicat que el govern està impulsant, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, una estratègia estructural que va més enllà de l'extinció dels incendis. Segons ha dit, l'objectiu és transformada en la manera de com es gestionen els boscos catalans.
2: Comentava la importància de la gestió forestal, de cuidar els boscos, i això vol dir tenir una idea clara de que no podem deixar que no hi hagi un paisatge que sigui diferenciat, que permeti actuar de tallafocs. En les àrees pròpiament urbanes doncs, hi ha diferents estratègies que es duran a terme de cara al futur, les franges de protecció, els eixos prioritaris de protecció de les diferents urbanitzacions. S'està treballant ja ara en aquests 5 principals eixos, que és on tenim més població a protegir davant doncs, l'impacte d'un incendi. S'està treballant amb els ajuntaments, amb les franges de protecció, donant suport. Pensem que hi ha molt bosc que no està gestionat i que és propietat privada, i aquí doncs, també s'ha de demanar la responsabilitat dels propietaris de fer aquestes intervencions. I és una política que és estructural, és a dir, la Comissió de Gestió Forestal ha marcat les línies, el pla director, el pla de treball, i a partir d'ara s'ha doncs, de desplegar i hem d'aconseguir doncs, tenir un paisatge molt més resilient davant dels incendis, que òbviament el canvi climàtic ens demostra que cada cop seran més complexes des del punt de vista de l'extinció. És a dir, quan ens sentim al Marc Castellnou, que és el referent a nivell internacional i que forma part del cos de bombers de Catalunya en incendis d'alta complexitat, de sisena generació, ens diu ben clar que hem de gestionar millor els entorns naturals i els boscos per poder donar una resposta adequada, perquè molts d'aquests incendis, malauradament, doncs poden quedar fora de la capacitat d'extinció humana. I és superimportant tota aquesta feina preventiva, estructural, que s'ha de fer per protegir a les persones i també doncs, protegir la biodiversitat i els boscos.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita en el lloc on es va produir l'incendi el passat 5 de juliol i que va cremar al voltant de 4 hectàrees. Acompanyada, això sí, de l'alcalde Marc Giribet, que ha aprofitat la visita institucional per expressar el seu agraïment a la consellera i especialment al cos de bombers de la Generalitat per la rapidesa i eficàcia de la seva actuació durant l'incendi.
3: Tot a la consellera ja li ho vam fer de manera formal, doncs agrair-li doncs, tota la comunicació, agrair-li tota la feina del cos de bombers de la Generalitat, doncs, perquè la seva actuació diligent, efectiva, doncs el que va provocar és que el foc no arribés a tocar les cases de Sant Andreu de la Barca i, per tant, el patrimoni privat i també les persones, molt contents de la visita. Aquesta continuïtat en les relacions entre Ajuntament i el Departament són capdals. Sempre trobareu un aliat en Sant Andreu de la Barca i en aquestes polítiques de seguretat pública l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està molt compromès i, per tant, volem treballar més i millor amb Mossos d'Esquadra, volem treballar molt més intensament tot el que és la línia de prevenció d'aquestes emergències, doncs que fruit de les diferents actuacions donen resultat, arranjament de camins, preparació de basses, franges perimetrals, no només l'obertura sinó també el manteniment de les franges. Doncs la veritat és que jo crec que el podem dir avui, en l'exemple Sant Andreu, funciona el sistema d'emergències, funciona la prevenció i gràcies a aquesta feina col·laborativa de Departament de Generalitat i Ajuntament, doncs jo crec que vam poder no tenir danys majors, que és el que no volíem.
1: La visita institucional ha servit així per reconèixer la tasca dels equips d'emergència durant l'incendi i també per reforçar el compromís compartit entre la Generalitat i l'Ajuntament per continuar invertint en prevenció, gestió forestal i la protecció de la població davant un escenari marcat pels efectes del canvi climàtic. La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha elogiat les dades de seguretat de Sant Andreu de la Barca durant la seva visita institucional al municipi. Parlon ha destacat la reducció dels fets delictius registrades durant el darrer any i ha assenyalat el municipi com un referent en l'ús de la videoprotecció per reforçar la seguretat ciutadana. Segons ha explicat la consellera, la reunió mantinguda amb l'alcalde ha servit per analitzar l'evolució dels indicadors de seguretat.
2: D'altra banda, aquesta visita que avui fem també doncs, servirà per asseure'ns una estona amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, valorar les xifres d'aquí del municipi, que són bones, hi ha una disminució important dels fets delictius, d'un 9,5%, 9,3%, i també doncs, per veure i explorar la possibilitat, ells són un municipi referent en tot el que són les càmeres de videoprotecció, amb aquesta anella que tenen en el conjunt del municipi per garantir doncs, que a través de la videoprotecció doncs, facilitem també la feina policial per a aquelles matrícules que poden ser d'interès policial, i nosaltres des del departament hem obert una convocatòria nova, ara de subvencions també doncs, per ajudar els ajuntaments que ja estan treballant en aquesta estratègia, si és el cas de Sant Andreu de la Barca, i si volen sumar, doncs ara també ho podrem comentar.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita a Sant Andreu de la Barca. Ha remarcat la importància de l'anella de videovigilància distribuïda per Sant Andreu de la Barca, que permet facilitar la tasca policial, especialment amb la identificació de matrícules de vehicles que poden ser d'interès per les investigacions. La consellera d'Interior ha qualificat a Sant Andreu de la Barca com un municipi referent pel que fa a la instal·lació i la utilització de les càmeres de videovigilància.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de 2 hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
4: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició del Sabarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24, i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt i ens hem plantejat, bueno, pues, per què no anar un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, presentem les nits joves a la piscina de Can Salvi durant aquests divendres i dissabtes que queden de l'estiu.
1: Per tant, la piscina de 8 a 10 serà única i exclusivament per als joves.
4: Sí, perquè els joves usuaris de la JoveCard que agafin doncs reserva a través de la web municipal, com van fer amb la Pool Party, doncs podran gaudir d'aquestes 2 hores extres més a la piscina, doncs només pels nostres joves de la ciutat.
1: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
4: Esperem que sí, al final quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que doncs, donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs ho rebran molt positivament.
1: Doncs serà durant aquest estiu, doncs els divendres i dissabtes, de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi, i això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarcafés que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats, que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la regidoria de joventut?
4: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents, i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist doncs des de aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'Ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta Pool Party que comentàvem, o en el Sabarcanight, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarcafest els propers anys.
1: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove amb diferents activitats durant diverses setmanes.
4: Així és. L'Agost Jove és una oferta pels nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir doncs oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes temàtiques, doncs des d'esportives, dirigides a la comunicació audiovisual, als videojocs, etc. I que els joves dos poden gaudir inscrivint-se a l'Ajuntament, i que encara queden places, i animo a tothom que tots els joves que s'hagin de quedar l'agost a Sant Andreu, doncs que s'apuntin doncs per tenir oferta.
1: L'objectiu és anar incorporant iniciatives, propostes d'oci de cara als joves.
4: Doncs sí, perquè tots sabem que malauradament a Sant Andreu a la Barca doncs encara tenim una manca important d'oferta d'oci pels nostres joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats perquè vegin que a Sant Andreu doncs poden socialitzar, poden doncs tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
1: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca, per sobre de tot, que és la gent cara nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
4: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials, com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
1: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la Jovecard.
4: Exacte.
1: I facin la inscripció, important, eh?
4: Sí, es fa per inscripció prèvia.
1: Per temes d'aforament, no?
4: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9, d'acord? També per temes logístics. També entenem... Pues poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
1: Doncs queda dit, i esperem que molts joves aprofitin doncs aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
5: Per fi, ja era hora.
6: Tot l'any esperant aquest moment.
1: La piscina de Can Salvi, escenari de la tercera temporada del videopodcast Xafogó de 3CAT. Les instal·lacions municipals de Sant Andreu de la Barca han acollit la gravació del programa d'estiu per a joves, presentat per Carla Rubio, i amb la participació de creadors de contingut, artistes, influencers catalans. I és que la piscina de Can Salvi s'ha convertit aquest estiu en el plató de la tercera temporada de Xafogó. Les instal·lacions municipals han estat l'escenari de les gravacions d'un dels continguts d'estiu de la plataforma, que aposta per un format fresc i desenfadat adreçat al públic jove. Presentat per Carla Rubio, el programa reuneix en cada episodi 3 convidats, entre artistes, creadors de contingut, influencers i personalitats conegudes de Catalunya, per debatre amb humor sobre els grans dilemes de l'estiu. Les converses giren al voltant de qüestions quotidianes, com si és millor passar les vacances al poble o a la ciutat, enamorar-se o deixar-se portar, viatjar amb la parella o amb els amics, o gastar els estalvis amb una escapada. La tercera temporada manté l'essència que ha convertit Xafogó en un dels videopodcasts estiuencs més seguits de la plataforma. El primer capítol d'aquesta tercera temporada ja està disponible, i on ens parlen de l'estiu, poble o ciutat.
7: Ens estan expulsant de les ciutats. Actualment les nostres ciutats tenen un model, hem d'anar a viure a altres llocs.
8: A mi m'ha tret ganes de fer plans a la meva ciutat perquè em trobo envoltada de molta gent, turistes.
7: Cada vegada que torno al poble descobreixo una part de la història de la meva família que no sabia l'estiu passat.
9: Que l'estiu s'omple i tothom torna al poble, però durant l'any els tenim completament deserts.
10: Això sí que ho he notat moltíssim, on hi ha molta segona residència barcelonina.
9: Quin poble és?
10: Santa Eulàlia de Ronçana.
9: Visca Santa Eulàlia de Ronçana.
10: Exacte.
9: La ciutat també ofereix molta llibertat a l'hora d'expressar-te com tu ets. Per exemple, enfades, moltes vegades heu viscut alguns tipus d'atacs homòfobs i sempre heu denunciat molt aquestes situacions.
10: És que a mi em sap greu, però és que jo estic no hi compto en Barcelona. La borro del mapa.
9: Desapareix.
7: Sortir de la ciutat moltes vegades és un privilegi, i també hauríem d'apostar perquè les nostres ciutats siguin una mica més amables amb els veïns i veïnes.
9: Clar, per la gent born and raised in Barcelona. Vull dir que també existeixen aquestes persones. L'estiu és l'època preferida de tothom, però és igual de fàcil gaudir d'aquests mesos estant en un poble que en una ciutat? Hi ha diferències? Per què a l'estiu hi ha tanta gent que torna al poble? Tot i que no sempre es pot triar, avui, si més no, en parlarem. Aquest estiu, on el passem? Al poble o a la ciutat? Jo sóc la Carla Rubio. Benvinguts i benvingudes a Xafogó.
1: Tercera temporada del videopodcast de Xafogó, enregistrat a les instal·lacions esportives de Can Salvi, concretament a la piscina de Can Salvi. El primer episodi ja està disponible i planteja el debat sobre si l'estiu és millor en un poble o en una ciutat. En aquesta entrega hi participen Dani Ruiz, la cantant Judit Garuz, coneguda pel seu pas per Operació Triunfo, i també el creador de contingut Ángel Exojo, del projecte Fades. Durant la conversa comparteixen experiències sobre els retrobaments estiuencs, les festes majors, la nostàlgia de tornar al poble i les diferències entre la vida urbana i la vida rural.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Els ous de drac de la Colla de Diables seran els pregoners de la Festa Major Petita en l'any del seu desè aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la Colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la Colla dels Castellers de la Droc, concretament amb la Canalla dels Castellers de la Droc. Els ous de drac, la secció infantil de la Colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu desè aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament a la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
11: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els ous de drac fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la Colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la Canalla dels Castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
1: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls. Un pregó que el grup de percussió dels Ous de Drac hauran de compartir amb la Canalla dels Castellers de la Droc.
11: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, en compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
1: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corre-drac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
11: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corre-drac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
1: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Ous de Drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la Canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita. I parlant de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, aquesta setmana hem entrevistat a Brian O'Neill, el líder i guitarra dels Golden Grahams, que també estaran presents a la Festa Major, concretament el dissabte 5 de setembre, compartint escenari amb Obús.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La nit del 5 de setembre, l'ermita de Santa Madrona de Sant Andreu de la Barca es tornarà a convertir en un temple del rock a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i actuaran Golden Grahams, compartiran escenari amb una de les bandes més mítiques del heavy rock estatal com som Obús. A Brian O'Neill és el líder dels Golden Grahams, el tenim aquí avui als estudis de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Brian.
1: Bon dia, Jordi, com estàs?
0: Festa Major de Sant Andreu de la Barca i Golden Grahams.
1: Sí.
0: Aquest binomi s'ha produït en més d'una ocasió, eh?
1: Sí, ja fa anys que ho fem i ja funciona, o sigui que si una cosa va bé no la canvis, no?
0: Fa molts anys veu guanyar aquell concurs del Music Andreu, no?
1: Uf, fa molts anys. M'acabes d'obrir aquí una finestra de tanya tancada.
0: Bueno, això no, vol dir que la banda porta molt de temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la banda... Jo crec que el primer concert que vam fer va ser el 2008. Sí, imagina't, ja farà això, 18 anys.
0: No trapareu els Rolling Stones, però
1: no.
0: Ja porteu uns quants anys, no?
1: No, sí, amb Bruce estarem, bueno, serem majors d'edat, com a banda, no? Sí.
0: Exacte, què espereu d'aquest concert? Com ho porteu i amb quines ganes afronteu aquest concert del dia 5 de setembre?
1: Bueno, tenim ganes les de sempre, o sigui, al final quan ens juntem a tocar i quan sortim de gira... Són les ganes estan des de com les del primer dia, però sí que hi ha un punt extra de que estàs tocant a casa i vulguis o no, això em motiva i també veurem antics amics, família, i això, vulguis o no, et dona una mica més de xitxa. Sí, tenim moltes ganes.
0: Com veu rebre la notícia que finalment participaríeu en aquesta Festa Major i, a més, estaríeu actuant al costat d'Obús?
1: Bueno, això ja van haver-hi converses justament a l'acabar el concert amb Mofunquillo, de farà un parell d'anys, no, un parell o tres, no me'n recordo, i ja es parlava, i, bueno, en converses amb el Satur i... I llavors rascant i no, anem parlant, van sortir idees i aquesta era una proposta de portar Obús i amb nosaltres i bueno, nosaltres encantats, fins que ja van donar l'okay, suposo que de l'Ajuntament, i el Satur va poder tirar cap endavant, o sigui que nosaltres... Pa'lante, sí, contentíssims.
0: Hi ha un significat especial, Brian, el fet d'actuar amb Obús, una banda mítica...
1: Sí, al final, respecte màxim, o sigui, tot el que... una carrera com la d'aquesta gent, o sigui... Jo farà... Els hauré vist unes 4 o 5 vegades. L'última vegada va ser amb Gene Simmons, si no recordo malament, i va ser un bolazo. O sigui, al final... Això també a nosaltres ens dona un punt extra de que estàs tocant amb gent sèria, o sigui, amb gent ja super consagrada, i això, o sigui, passarem bé, o sigui, al final res, aprendre d'aquesta gent, si porten tants anys, o sigui, alguna cosa rascarem, saps?
0: Els Golden Grahams, en quina situació estan en aquests moments? Aneu fent concerts?
1: Bueno, ara mateix, després de farà un parell d'anys que hem deixat una mica de fer concerts perquè veiem que, bueno, no és senzill ara mateix per una banda tirar com tiràvem. Pensa que portàvem molts anys de fer molts concerts, de girar per tot arreu, de fèiem un 180-200 concerts a l'any, i això ara mateix no és viable. O sigui, com s'ha posat tot, no és viable. O sigui, nosaltres ara estem una mica més conservadors i fem concerts que en venen de bufer. O sigui, dir també que hi ha molts promotors que ens escriuen i ens truquen i que volen que anem a... Hi ha molta gent, jo que sé, a Andalusia, a Galícia, a Bilbao, que volen que anem a tocar, però no és senzill. O sigui, al final la cosa no, està una mica negra per la música en directe. O sigui, està una mica durilla.
0: Quins serien els principals hàndicaps, Brian?
1: Bueno, el hàndicap jo crec que... Bueno, pues això és un debat, però al final és... Primera, factures, tot difícil, la gent que ho porta, o sigui, al final tot és massa burocràcia i massa història per com ho entenem nosaltres. O sigui, tota la vida havia estat, et trucaven, anaves a tocar, anaves a fer una altra, i tot era molt més senzill, molt més àgil, i ara està tot com fosc. És que no sé si és la paraula, però està tot, saps? I ara ens dediquem molt a tocar a motels, a tocar a sales més petitetes, a fer una mica més de versions, per desgràcia, però és tot per aquesta moguda. O sigui, no està senzill. No és senzill.
0: Parlem del concert del dia 5 de setembre, Ermita Santa Madrona, escenari que ja coneixes prou bé perquè hi has actuat, un lloc especial, no?, per fer un concert.
1: Bueno, al final jo crec que s'ha creat una història molt xula de no haver-hi res, que hi hagi, el que has dit tu, un temple de rock and roll aquí a Sant Andreu de la Barca. És una cosa que s'ha de cuidar i s'ha de cuidar per anys, i si ve la gent que vingui per darrere, que ho segueixi mantenint i que segueixi apostant per això. O sigui, al final jo crec que és una cosa que s'ha de cuidar moltíssim en una ciutat com Sant Andreu.

0: Com serà el concert dels Golden Grahams? Rock and roll dels anys 70, aquestes influències, no?, dels Stones, de Zeppelin, anem afegint, no?
1: Afegeix el que vulguis, home, tot el, tot ja m'agrada tot, tot el que dius. Jo em callo i... No, al final serà, serà Golden Grahams en directe, o sigui, serà una apisonadora, com, com ha estat sempre. I esperem això, que la gent estigui sense els mòbils, que la gent estigui atenta a lo que està veient a l'escenari i sobretot que la gent s'ho passi bé. O sigui, al final, això, que la gent vingui amb tots els sentits a veure una banda de rock and roll, bueno, un parell de bandes de rock and roll, com són vos i nosaltres, i que vinguin ganes, ja està.
0: Qui t'acompanyarà? Dani Clement a la bateria, com sempre?
1: Sí, Dani Quini a la bateria i Àlex Slim al baix. I els tres, bueno, els tres germans, com sempre, sempre estem aquí repartint. Sí, sí, sí.
0: Quines d'aquelles cançons, Brian, que no pot faltar en un concert de Golden Grahams? Què dieu? Aquesta sí o sí ha de sonar.
1: Aquí, aquí sempre hi ha un handic, bueno, és com un, és un petit gran problema, saps? O sigui, al, al final, pel Dani són unes, per mi són unes altres, i sempre és com un debat, i fins al dia abans del concert no ho sabrem, o potser ho sabem després de la prova de so. Però sí que temes com Puppets, Long Woman, això ha de sonar un concert del Grahams. Sí, perquè ens han acompanyat sempre i ens han donat moltes alegries, i al final la gent també ho espera. O sigui que...
0: Parlaves abans dels mòbils.
1: Sí.
0: No sé si des de que veu començar... amb els Golden Grahams heu vist una evolució que potser ara està la gent més pendent de fer fotos de gravar que del concert.
1: Sí, jo crec que això, bueno, això va a la contra, o sigui, va a la contra per tothom, o sigui, va a la contra del primer que paga l'entrada per anar a veure un concert, a que el músic al final costa molt més de connectar, no sé si com explicar-me, però costa moltíssim, o sigui, estàs posant barreres entremig dels teus sentits amb la música. I la gent crec que això ens hauríem d'alliberar de, bueno, i tornar-ho que ens ha fet feliços tota la vida, que al final és anar a un concert, anar a aprendre alguna cosa, anar amb amics a veure bandes en directe i apostar per això, o sigui, no sé.
0: I a més vosaltres, els Golden Grahams, que teniu aquests shows en directe molt enèrgics,
1: sí.
0: Podríem definir-los com a molt enèrgics, i sobretot intenteu buscar aquesta interacció amb el públic.
1: Clar.
0: Tu, de fet, amb la guitarra ho intentes, no? Busques aquesta interacció amb el públic.
1: Bueno, intento i ho faig.
0: I ho aconsegueixes, evidentment.
1: Sí, evidentment. Si no, seria millor plegar. Però sí, o sigui, al final és que la gent s'ho passi bé. O sigui, la gent forma part d'això. O sigui, el públic forma part de l'espectacle. O sigui, no hi ha un altre. O sigui, al final és tot... Bueno, tots som un equip, o sigui, el públic, la música, els instruments, les cançons que toquis en aquella nit, o sigui, tot és una pel·lícula, o sigui, és un gran circ.
0: Què recordes d'aquell jove Brian O'Neill que començava en el món de la música?
1: Bueno,
0: i que visitava aquests estudis de la ràdio, precisament,
1: sí,
0: també.
1: Fa molts anys d'això, Jordi.
0: Amb Dani Santos va, sí, venir acompanyat.
1: Sí, fa molts anys. No, al final jo crec que ara mateix tinc... agafa moltes experiències, com ja sabem, però sí que crec que tinc molta més il·lusió que tenia aquell nen, saps? O sigui, ara ho veig tot més complicat, més complicat, i això em posa més calent. O sigui, vull arribar a més gent, vull que la gent senti música, que la gent al final ha de ser el motor de les persones per ser una mica més feliços amb aquest món.
0: Has tingut la sort de compartir escenari amb estrelles del rock.
1: Sí.
0: Entre ells el Ron Wood, sí, de Rolling Stones.
1: Sí, sí. No, això va ser... Bueno, jo m'ho he explicat alguna vegada, però sí que... Bueno, tinc molta sort, molta feina darrere també, i s'ha donat que hem compartit escenari amb Ronnie Wood dels Stones, amb, jo què sé, amb l'Alan Parsons, amb molta gent, que això ens ha fet també creure amb tot el que fem. O sigui, ens ha ajudat a creure i a seguir cap endavant. I per això crec que encara estem aquí i seguim amb força. O sigui, això em dona com piles per dir, hòstia, aquesta ja no ha aconseguit, nosaltres hem de seguir. O sigui, al final...
0: Demanem un desig. Si poguessis compartir escenari amb qualsevol banda de la història del rock, quina banda triaries? A banda dels Stones.
1: Morts o vius? Morts o vius?
0: Bueno... Bueno, fem vius i després, a banda que no...
1: Sí, sí, fem vius...
0: A banda dels Stones.
1: Sí, sí, no. Si fem vius, et diria, per exemple, que juntessin Robert Plant i Jimmy Page i passar una tarda amb ells tocant unes acústiques, això per mi seria l'hòstia. I si vol Paul McCartney, doncs també, saps? O sigui, al final, no sé, qui vulgui, qui toqui, saps? I si fos morts, doncs se podria dir una gran llista. Però et diria Dave Bowie, et diria Mark Bolan de T-Rex, et diria... no sé...
0: Jimi Hendrix, per exemple.
1: Jimi Hendrix ja sabe, mira, se'm posa pell de gallina. Però si no, Brian Jones, Brian, no sé, Freddie Mercury, per què no?
0: Per tant, la llista aquí també seria molt llarga,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí, sí, no, de vius i de morts.
0: Sí que manteniu això, eh? Com dèiem abans, aquesta idea d'una banda de rock and roll i influenciada, sobretot aquesta música dels anys 60-70, no?
1: Sí, sí, al final...
0: Actualitzada, evidentment.
1: Al final nosaltres fem rock and roll i... no sé, o sigui, no sabem una altra manera de fer. O sigui, les noves tecnologies veiem que fiquen com música electrònica a sobre de bandes i tal, però nosaltres el que ens mou és tocar els instruments i fer rock and roll que vagi directe. O sigui, i tocar. O sigui, que les mans se'n moguin. Saps? Que no toquis a sobre de bases, que no tiris pistes, que no estigui tot ple de samplers, tot ple d'històries. Al final és tocar, suar i fer molt, o sigui, assajar molt i sobretot tornar a tocar. Sí, sobretot és tocar els instruments, saps? Que això crec que ara s'ha perdut una mica.
0: La música en directe de tota la vida.
1: Sí, si una cosa va bé no la canvis, però és així, és que és així. O sigui, però ara sembla que hem perdut una mica el nord quan vas a algun festival, no veus a ningú tocant. O sigui, és una cosa que costa molt veure a una persona amb uns instruments, que hi hagi un monitor que estiguin interactuant entre ells. Ara costa moltíssim, tot és claquetes, metrònomos, samplers, és tot difícil, o sigui, és tot antinatural, crec jo, saps? Però bueno, no sé on anirem, Jordi, a parar.
0: Abans de finalitzar l'entrevista, Brian, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per convidar tothom a que el dia 5 de setembre vagi a l'Ermita de Santa Madrona a veure el concert de Bus, però sobretot el concert de Golden Grahams.
1: Doncs això, que vingueu, que hem de passar una tarda nit i ser una mica més feliços del que som, i sobretot veniu amb ganes, o sigui, veniu amb ganes de passar-ho bé, de sentir bona música i de veure unes llegendes com Bus. O sigui, realment és una sort que vingui una banda com Bus aquí a Sant Andreu de la Barca, o sigui, això s'ha de recalcar.
0: Una sort també comptar amb els Golden Grahams en aquest concert, i també DJ Kiss Sierra, que també estarà posant bona música. Brian Onell, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Moltes gràcies a tu, Jordi.
0: I bon concert el dia 5 de setembre.
1: Un plaer, moltes gràcies, Jordi.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La música és emoció, sensibilitat i també sacrifici. Ho sap molt bé Aitana Torrijo, una jove soprano madrilenya que acaba de finalitzar els estudis superiors de cant a l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, després de deixar la seva ciutat natal per perseguir el somni de dedicar-se professionalment a l'òpera. Des de fa 2 anys viu a Sant Andreu de la Barca, un municipi que assegura que l'ha acollit amb els braços oberts, on ha trobat una nova llar. Ara aquest vincle reforçarà encara més amb la seva participació a la nova temporada del Teatre Núria Espert. El pròxim 4 d'octubre protagonitzarà la gala lírica Els millors èxits, un espectacle que vol demostrar que l'òpera i també la sarsuela poden emocionar qualsevol espectador, fins i tot aquells que mai no han assistit a una representació. Avui volem conversar amb Aitana Torrijo sobre la seva experiència, els seus reptes de la professió, la disciplina que exigeix el cant líric i també els seus somnis de futur. Aitana Torrijo, benvinguda, bienvenida.
1: Hola Jordi, muchas gracias.
0: Un placer tenerte aquí en los estudios de Radio Santander para hablar del concierto, de la actuación que ofrecerás el día 4 de octubre en el Teatro Núria Espert y hablar un poco de tu trayectoria profesional. Eres de Madrid y desde hace 2 años vives en Sant Andreu de la Barca, estás estudiando en la SMUC. Primero de todo, ¿cómo llegas a Sant Andreu de la Barca, Aitana?
1: Bueno, pues a Sant Andreu de la Barca llegué por suerte, realmente, porque hace 4 años que llegué a Cataluña, a Barcelona, y por cosas de la vida, por tema de vivienda, como muchos jóvenes sufren, pues estuve de un sitio a otro, hasta que al final, hace 2 años ya, encontré una buena casita en un buen pueblo como es Sant Andreu y la verdad que de aquí no me muevo, ya estoy muy contenta.
0: O sea, ¿llegases por casualidad a Sant Andreu de la Barca?
1: Por casualidad, pero la verdad que sí. Bueno, que estoy súper contenta por vivir aquí, de toda la comodidad del pueblo, de la gente, de mi casita aquí.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'última informació que destaquem avui en el Via Directa és sobre Ràdio Sant Andreu. Vam ser protagonistes el passat dissabte en el programa RAC1 de Via Lliure. Van entrevistar a Ràdio Sant Andreu per parlar d'un fenomen curiós, i és que les ones de Ràdio Sant Andreu havien arribat fins a Àustria aquest mes de juliol. Però hem de recordar que fa 4 anys les ones de Ràdio Sant Andreu van arribar fins a Finlàndia. Tot seguit l'entrevista, doncs, que es va emetre en directe en el programa Via Lliure de RAC1.
2: Dissabte i diumenge, de 9 a 2, a RAC1, Via Lliure Estiu, amb Arnau Mañé.
3: 8 minuts i seran la 1 del migdia. Vinga, va, imagineu que... A veure si com expliquem aquesta història. Imagineu que viviu a Àustria, a 1.400 quilòmetres de Catalunya, enceneu la ràdio i, de cop i volta, en comptes de sentir el locutor parlant, no sé, en alemany, el que sentiu és català, algú que parla en català. Això és exactament el que li va passar a Patrick Robic, un veí de la ciutat austríaca de Leipzig, no sé si ho pronunciaria bé, però el Patrick va captar les ones de, atenció, Ràdio Sant Andreu de la Barca, una emissora municipal del Baix Llobregat. El Patrick va sentir què s'estava fent en aquell moment a Ràdio Sant Andreu de la Barca. I el que va sentir, el que li va arribar, va ser l'informatiu local del passat 7 de juliol, fa només unes setmanes, a les 8 del vespre. Però, atenció, perquè a Sant Andreu de la Barca, la ràdio de Sant Andreu de la Barca, no és el primer cop que això passa. Si això va ser el 7 de juliol, l'any 2022, la ràdio de Sant Andreu també va viatjar fins a Finlàndia, en aquest cas. Fa unes setmanes a Àustria i fa uns anys a Finlàndia. Per conèixer una mica ben bé què ha passat i saber com ha anat això, tenim aquí a l'estudi de RAC1 el coordinador de la ràdio de Sant Andreu de la Barca, Jordi Millán. Jordi Millán, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Moltes gràcies per acompanyar-nos. La història és surrealista, però com vau adonar-vos, com vau assabentar-vos que algú a Àustria us havia escoltat fa només uns dies?
4: Fa només uns dies. La història és surrealista. Però nosaltres ja sabíem la notícia de que feia 4 anys havia arribat a Finlàndia, per tant ja coneixíem aquesta història. Però aquesta vegada ens va tornar a arribar un altre missatge, arriba per correu electrònic d'un senyor des d'Àustria, que ens envia un enllaç amb MP3 i que vol que certifiquem que el que ell ha captat a través de la seva estació de ràdio sigui Ràdio Sant Andreu, i nosaltres diguem que sí, i llavors ell ho té com a prova. Aquesta vegada no es va estranyar tant, sí. Però la primera vegada sí, fa 4 anys, des de Finlàndia ens arriba a la ràdio un correu electrònic escrit en català.
3: En català, eh?
4: Que ens diuen que han captat la senyal de Ràdio Sant Andreu i que volen certificar que realment és la nostra.
3: A veure, perdó, anem a pams, eh? Com és que capten des de tan lluny les zones de Ràdio Sant Andreu de la Barca?
4: Mira, hi ha una gent que encara és més curiós.
3: Sí?
4: No? Més curiós de que hagin agafat la nostra onda, no? Hi ha gent que es dedica, amb una sèrie d'aparells, de buscar emissores de ràdio d'altres països, que són els que s'anomenen els diaxistes.
3: Diaxistes.
4: No? Hi ha el diaxisme, que és aquesta paraula, que és una afició que consisteix a rastrejar, a sintonitzar, identificar i escoltar ràdios.
3: D'acord.
4: Llavors, ells el que et demanen és que tu els certificis que el que ells han agafat és la teva ràdio.
3: Perquè ells ho enregistren, entenc.
4: Ells ho enregistren i t'ho envien. Clar, és un fenomen que ara segurament donaran més detalls científics.
3: Tenim el Nil Ferrés aquí. Què tal, Nil? Bon dia.
5: Bon dia.
3: El nostre meteoròleg i que ara ens explicarà físicament com es pot fer això, però explica, digues.
4: Són gent que es dedica a això, a buscar ràdio, i llavors volen que tu ho certifiquis, i no sé si ells guanyen punts o no, però guanyen prestigi de, mira, he trobat una ràdio de 3.000 quilòmetres, una ràdio de 1.500 quilòmetres.
3: Que és un punt també això, de prestigi i d'enregistrar-ho per confirmar que efectivament és aquesta o l'altra.
4: Imagina't també que en aquell moment que enregistren o capten aquella senyal de la ràdio, que no crec que sigui durant molt de temps, tu hagis dit el dial de la ràdio,
5: clar,
4: la pàgina web,
5: clar, clar, clar,
4: com
5: clar.
4: Ha passat en els dos
5: MP3
4: que m'han donat a mi, perquè clar, tu imagina't, pues, fas una hora de música
5: sí, sí.
4: I no dius en cap moment el dial, no sabran quina ràdio és. Llavors, ha hagut la sort que en aquell just moment on han captat les ones de la ràdio, en aquest cas, les dues vegades sortia això parlant, dient el dial de la ràdio, la pàgina web i el correu electrònic.
5: Perquè si no seria impossible detectar que una ràdio municipal, en aquest cas del Baix Llobregat, és la que aquests aficionats han captat.
4: Sí, sí, sí, sí, exacte. És casualitat de la vida.
5: I deies que ets tu, les dues vegades que els han captat,
4: vegades,
5: la
4: sí.
5: persona que estava sí, sí, sí, en antena sí. a Ràdio Sant Andreu.
4: Amb una era l'informatiu, el que deies a l'InfoSap, sí. i l'altra era amb el magazín del Via Directa.
5: De moment, per tant, porteu dues, eh? Àustria fa només unes setmanes
4: sí, sí, sí.
5: a captar ones de ràdio des de lluny. Però, clar, ara saludàvem el Nil perquè tot plegat entenc que té una explicació física, però a mi se m'escapa. Explica'ns, Nil, perquè no acabo d'entendre com des de 3.000 quilòmetres en el cas de Finlàndia o 1.000 i pico des d'Àustria fa només uns dies, com poden captar aquestes ones de ràdio de Sant Andreu de la Barca.
6: Doncs mira, això es produeix gràcies a un fenomen de l'alta atmosfera que anomenem capa E esporàdica. Mm-hmm. Per fer-nos en una idea, normalment les ones de ràdio típiques tòpiques viatgen gairebé en línia recta. Per tant, per culpa de l'orografia i també de la curvatura terrestre, doncs el que ens fa és que puguem escoltar una emissora a unes desenes de quilòmetres i poc més. Però què passa? Que de tant en tant, sobretot a finals de primavera, principis d'estiu, a uns 100 quilòmetres d'altura es forma una capa molt fina on hi ha una gran concentració de partícules que estan molt carregades elèctricament.
5: Clar.
6: I això és el que anomenem ions.
5: Però, per tant, és una cosa molt puntual, molt concreta i que a veure si l'enganxes.
6: Exactament, exactament. I aquesta capa en la qual hi ha molta concentració de ions, que provenen normalment de petits fragments de meteoroides, que normalment es desintegren a l'entrar a l'atmosfera terrestre, doncs el que passa és que tots aquests ions, a vegades, gràcies als vents de l'alta atmosfera, es concentren i formen petites taques on hi ha aquesta capa molt, molt fina de ions molt concentrats.
5: I la meva pregunta, és casualitat que s'hagi enganxat sempre o aquestes dues ocasions Ràdio Sant Andreu? És una cosa que poden captar qualsevol ràdio de qualsevol punt del món?
6: Es pot captar a qualsevol emissora de qualsevol lloc del món, inclús amb l'emissora de RAC1, si ho diguéssim per aquí també. I de fet, el que és un fenomen molt imprevisible, molt canviant,
5: clar.
6: I quan les zones de ràdio arriben precisament a aquesta capa tan fina, el que fan és reflectar-se com si tinguéssim un mirall i s'envien directament a un altre punt de la superfície. El que és molt fort és que tot el trajecte que hi ha entre aquests dos punts, potser ens podem trobar a França, i no detectar l'emissora de ràdio.
5: Ah, això és interessant.
6: Només és just en el punt final on es detecta.
5: Quan coincideixen aquests dos punts és quan es pot captar aquesta emissora o aquestes ones radiofòniques a tants i tants quilòmetres de distància.
6: Exactament.
5: Interessant. També, això, la primera vegada que tu, ara fa el 2022, no deies, al cas de Finlàndia, que tu reps o que rebeu aquest e-mail a Ràdio Sant Andreu de la Barca, a més en un català macarrònic, no?, podríem dir... Primer, deus pensar que és una enganyifa, que és una estafa.
4: T'explico. No només aquest mail escrit en català, sinó un seguit d'enllaços que el vaig obrir amb un ordinador on no estava en contacte amb d'altres ordinadors.
5: D'acord. Per si era una estafa, vols dir?
4: Si era una estafa o era un virus. Vaig comprovar que no, que era veritat, i fins i tot en aquella ocasió a Finlàndia ens van enviar fotografies de l'antena que tenia, una antena de 12-14 metres.
5: Proves, no?
4: Proves, exacte. Anem cap a la tercera, vull dir, si ens han agafat dues vegades, anem a la tercera vegada, no?
5: I quan... No sé si esteu en contacte amb aquestes dues persones de Finlàndia i d'Àustria,
4: puntualment... Correu electrònic.
5: Això, us han explicat quin és el seu dia a dia o què fan ben bé per intentar captar aquestes onades? Us han explicat, més enllà d'això, què fan?
4: No, el que han explicat és que són aficionats i que es dediquen a cercar amb els aparells que tenen, que suposo que van ser uns aparells molt, molt potents, a buscar emissores de ràdio.
5: Mira, Jordi, ara t'hem preparat una sorpresa, aprofitant aquesta anècdota, aquesta història, que insistim, un aficionat o un parell d'aficionats, una a Finlàndia i una a Àustria, fa només unes setmanes, van captar les onades radiofòniques d'això, de Ràdio Sant Andreu de la Barca, des de milers de quilòmetres de distància. Hem demanat a la veu de RAC1 que prepari uns separadors per si la vostra ràdio voleu fer i voleu posar aquestes propostes. Escolta, la primera és una cosa més neutra. A veure què et sembla.
2: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta a tot arreu.
5: Aquesta seria la bàsica.
7: Està bé.
5: S'escolta a tot arreu, s'escolta a Àustria, s'escolta a Sant Andreu, però també s'escolta a Finlàndia. Segona opció, una cosa més original, perquè això juga amb aquesta idea de connectar Catalunya i Àustria.
2: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta aquí, a Àustria.
5: Això per quan ja us emeteu a Àustria, que pugueu tenir la vostra promoció.
7: Quan tinguem la seu allà.
5: La seu allà.
7: Està bé.
5: I l'última, que jo crec que és una cosa més passiva-agressiva, que la veu de recurs se'ns ha desbocat una miqueta, que és aquesta, escolta.
2: Ei, tu, veí de Sant Andreu, et sembla normal? Tu no escoltes la nostra ràdio lluny d'Àustria, sí? Tu ho sabràs.
5: Clar. Si escolten a Àustria i a Finlàndia la vostra ràdio, per què un veí de Sant Andreu de la Barca no pot escoltar la ràdio municipal del poble?
7: Em queda una tercera, eh?
5: Et quedes amb la tercera,
7: eh? Potent, sí.
5: Et compromets,
7: és agressiva, però...
5: Et compromets a emetre-la per Ràdio Sant Andreu?
7: Home, i tant.
5: Vinga, va, queda dit, doncs. És la història d'això, de Ràdio Sant Andreu, que avui ens ha vingut a explicar el coordinador de la ràdio municipal del Baix Llobregat, que van sorprendre's quan fa uns dies va arribar aquest correu electrònic d'un veí d'Àustria, a 1.400 quilòmetres de Catalunya, que havia encès la ràdio i que s'havia trobat o havia captat, havia buscat aquestes ones radiofòniques de Ràdio Sant Andreu de la Barca, el bosc, efectivament, fa 3 anys o així, o fa, no, el 2022, ja els havia passat una cosa similar en Finlàndia. Per tant, aquesta és la història que avui hem volgut explicar amb el Jordi Milian, que és el coordinador de Ràdio Sant Andreu de la Barca. Jordi, moltes gràcies.
7: A vosaltres.
5: I fins la propera. I Nil, gràcies també per l'explicació física i científica.
6: Gràcies a vosaltres.
1: L'entrevista del passat dissabte en el programa Via Lliure de RAC1, una entrevista on Ràdio Sant Andreu va ser protagonista arran d'aquest fenomen excepcional on les ones de Ràdio Sant Andreu van arribar fins a Àustria, però és que fa 4 anys, millor dit, van arribar fins a Finlàndia, i per aquest motiu Ràdio Sant Andreu va ser protagonista el passat dissabte en aquesta entrevista en el programa del Via Lliure i que avui hem reproduït. I amb aquestes informacions posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Tornem dilluns, ja tornarem amb el Via Directa d'estiu amb el resum de les principals informacions que hem destacat al llarg de tota aquesta temporada. Una temporada que, per cert, hem arribat als 4.000 programes del Via Directa, una xifra històrica, una xifra que evidentment consolida aquest magazín en la graella de Ràdio Sant Andreu. Bon cap de setmana i, com dèiem, tornem dilluns.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
8: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu. L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: Comencem una nova edició de l'InfoSap. Avui farem resum del ple municipal d'aquest dijous, que es va poder seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu. I, a més, farem el resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
3: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
2: A continuació, a Ràdio Sant Andreu, la crònica del ple municipal del 30 de juliol. Un ple municipal que va començar amb un record institucional a les dones assassinades per violència masclista durant les darreres setmanes. L'alcalde Marc Giribet va llegir el nom de cadascuna de les víctimes i va reiterar el compromís de les institucions i de la societat a la lluita contra aquesta xacra social. I abans de l'inici de l'ordre del dia, la corporació municipal també va guardar un minut de silenci en record de les persones que han perdut la vida en els greus incidents forestals registrats al municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria, com a mostra de condol i també de solidaritat amb les víctimes, les seves famílies i tots els afectats. Després d'aquests actes institucionals, el ple va abordar diferents punts de l'ordre del dia, entre els quals van destacar l'aprovació d'una modificació pressupostària de 426.000 euros per a noves inversions municipals, el nou pla d'igualtat intern de l'any 2026-2030, diversos convenis per impulsar el futur parc central com a refugi climàtic i la moció per reclamar el reforç del cos de bombers davant de l'increment del risc d'incendi. Com dèiem, doncs una modificació pressupostària que va ser aprovada amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox i En Comú Podem, mentre que PSC, Som, Sant Andreu i el Partit Popular es van abstenir. Entre les inversions previstes, destaca una partida de 50.000 euros destinada a la plantació de nou arbrat i espècies arbustives en diferents punts de la ciutat per incrementar els espais verds i també reduir l'efecte illa de calor i afavorir l'adaptació davant dels efectes del canvi climàtic. Un projecte que també preveu contemplar 153.000 euros per renovar part del mobiliari urbà, 40.000 euros que es destinaran a la mobilitat i a l'asfaltatge de l'aparcament del poliesportiu del Josep Pla, actualment de Sauló, per millorar-ne les condicions d'ús i facilitar-ne el manteniment. També una inversió de 98.000 euros per executar diverses actuacions, entre les quals destaquen les obres de millora del casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany i també la creació d'un nou espai d'escalfament al camp de futbol de Can Salvi i de diferents treballs d'adequació i modernització del circuit municipal de BMX. La proposta també contempla 25.000 euros per renovar el vehicle de la brigada municipal i 60.000 euros per substituir ordinadors i equips portàtils de l'Ajuntament, reforçant així els recursos tecnològics dels serveis municipals. Un altre dels punts aprovats per unanimitat va ser l'encàrrec de gestió al Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya perquè assumeixi la tramitació dels expedients d'informacions reservades i disciplinaris corresponents a les infraccions greus o molt greus del personal de la policia local, una mesura orientada a garantir una major imparcialitat en aquests procediments. Punt important, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a través del ple municipal va donar llum verda al Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament per al període 2026-2030 amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox i el Partit Popular es van abstenir. El nou document té com a objectiu garantir la igualtat efectiva d'oportunitats entre les persones treballadores del consistori i adaptar l'organització municipal a la normativa vigent. El pla estableix 14 mesures concretes distribuïdes en 8 àmbits d'actuació, entre les quals destacen la implantació de mesures de transparència retributiva, la incorporació de la perspectiva de gènere en la formació del personal, la revisió del protocol de la prevenció d'assetjament, la promoció del llenguatge inclusiu, l'anàlisi dels riscos psicosocials en perspectiva de gènere i també diferents accions destinades a afavorir la conciliació de la vida laboral, personal i familiar. La corporació també va aprovar la ratificació dels nous estatuts del Consorci de la Normalització Lingüística amb el suport de FEM, PSC, Som i en Comú Podem, mentre que Vox i el Partit Popular hi van votar en contra. Per unanimitat es van fixar els dies 30 de novembre i 5 de desembre del 2027 com dos dies festius d'obertura comercial autoritzada al municipi, addicionals, això sí, als 8 que estableix el calendari general de Catalunya. Un altre dels punts destacats va ser l'aprovació de dos convenis de col·laboració entre l'àrea metropolitana i l'Ajuntament per impulsar el projecte del Parc Central com a refugi climàtic. Els acords permeten finançar tant la redacció dels projectes de les fases 1 i 2 i de direcció facultativa de la primera fase, com les obres de remodelació de la fase inicial del parc. Les dues propostes van rebre el suport de tots els partits municipals, excepte el Partit Popular, que es va abstenir. També va haver unanimitat en l'aprovació de l'adhesió del programa de la cooperació financera de la Generalitat destinat a les obres de reforma, adequació i millora dels centres educatius públics, que permetrà al municipi rebre 501.200 euros per executar actuacions de manteniment i millora dels equipaments escolars. El ple va donar igualment el vistiplau, també per unanimitat, a la continuïtat temporal del contracte de gestió energètica i manteniment integral de l'enllumenat públic, el sistema semafòric, les fonts, les rotondes i els serveis especials de festes populars i Nadal. L'empresa Ferrovial Energia continuarà prestant el servei fins a l'adjudicació del nou contracte, com a màxim, durant un període de 12 mesos. A la part de control, l'equip de govern va donar compte de les principals activitats desenvolupades al mes de juliol. També es va informar de diversos acords adoptats per la Junta de Govern Local, entre les quals l'aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per al transport adaptat, l'inici dels processos de consulta pública per elaborar el reglament del centre de distribució d'aliments i la futura ordenança reguladora dels mercats de marxants, del mercat sedentari. La sessió es va tancar amb l'aprovació de la moció presentada per En Comú Podem per reclamar el reforç del cos de bombers i garantir una millor resposta davant de l'increment de la virulència i la simultaneïtat d'incendis forestals. Una iniciativa, una moció que va ser aprovada amb els vots de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox i el Partit Popular hi van votar en contra. I a Ràdio Sant Andreu recollim les opinions dels diferents portaveus polítics. El portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril, va defensar la modificació pressupostària, evidencia el model del govern que impulsa l'executiu municipal. Segons va assenyalar, el ple de juliol permet també fer balanç del curs polític abans de l'aturada estiuenca. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, valoració del ple de juliol, últim ple de la temporada.
4: Sí, l'últim ple de la temporada, justament, i és una magnífica oportunitat per fer balanç, no?, de tot el curs polític, ara que acabem aquest any lectiu, diguéssim, a nivell polític, i aquí clarament es veuen dos forces, no? La força propositiva, que és FEM Sant Andreu, i el seu govern també amb En Comú Podem, la força de pressupostos, la força de variacions de pressupost, com en aquest cas també hem tingut una modificació pressupostària en temes importantíssims de ciutat, i també aquella part pues, que no és tan propositiva i que no està al costat de la ciutat en temes de pressupostos, en temes d'avançar també amb les modificacions pressupostàries. Per tant, dos models diferents d'entendre la ciutat, d'entendre el que és sumar i entendre el que és avançar per Sant Andreu de la Barca, i principalment el model que no vol o que vol que sigui com abans o que absolutament no passi res a Sant Andreu de la Barca. Per tant, nosaltres sempre estarem amb aquesta part positiva i quan tornem després de les vacances continuarem amb aquesta força i aquesta idea.
2: Per la seva banda, el portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, va fer una lectura crítica de la sessió plenària i de la gestió del govern. Segons va afirmar, el ple va tornar a evidenciar les diferències entre el govern municipal i els grups de l'oposició. Beas va acusar l'alcalde de respondre amb demagogia davant de les abstencions dels grups municipals i va considerar que aquesta actitud es repeteix ple rere ple.
5: Doncs un últim ple marcat doncs, pel descans, no?, que desitgem a tots els nostres veïns i veïnes, i hem pogut veure una miqueta el menú habitual. Hem tingut un govern municipal que a la mínima que fas una abstenció ja comença a fer demagogia. Aquest alcalde és un mestre de la demagogia, ho demostra ple rere ple, i el que es torna a demostrar és que aquest no és un govern que gestioni bé. Els grans contractes, que havien de resoldre en aquesta legislatura, que són fonamentals pel futur de la ciutat, les escombraries i neteja, la il·luminació i la jardineria, totes prorrogades o ampliades perquè no han arribat a temps a fer els contractes, i ells mateixos ho han reconegut, no han arribat a temps, o quan utilitzen el fet de que tenim altres prioritats determina la dolenta priorització que fan. Per què? Perquè aquests són elements fonamentals per a la ciutat, no altres.
2: Declaracions del portaveu de Vox, Antonio López, que va qualificar el ple de juliol com una sessió àgil, amb un ordre del dia de poca transcendència política. Segons va explicar, es tracta d'un dels plens més breus del mandat, ja que no s'hi van debatre, segons la seva opinió, assumptes que al seu parer tinguessin una especial rellevància.
6: Sí, bueno, ha sido un pleno, creo que puede haber sido, si no el segundo más cortito de todos los que llevamos celebrados, por ahí andará, o sea, ha sido bastante ágil, no había muchos temas a tratar. Tampoco ha habido grandes temas de una total relevancia y bueno, el único entretenimiento que ha habido, como de costumbre, ha sido con la moción presentada por En Comú Podem. Se ha demostrado que tenía que destacarse los demás, porque yo creo que los demás teníamos claro que en julio, salvo un asunto moyano, íbamos a presentar una moción. Y bueno, como siempre, mociones de brindis al cielo y sin competencias para el ayuntamiento.
2: Valoracions també de Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu, que va destacar que el seu grup manté una actitud constructiva davant de les propostes que considera beneficioses per al municipi, fet que, segons va explicar, s'ha reflectit en el sentit del vot de bona part dels punts aprovats durant la sessió plenària del juliol.
7: Pues este pleno son ha demostrado que estamos no en contra del gobierno, sino apoyando todas las medidas que van a favorecer nuestra ciudad. La iluminación, nuestras escuelas, nuestra gente, que eso es lo más importante. En el presupuesto nos hemos abstenido simplemente porque nosotros queremos tener más participación. Desde septiembre vamos a empezar a tener más una participación activa, y lo que hemos pedido, más recursos para Yengrand, para servicios sociales, para cultura y educación, pero sobre todo Yengrand y servicios sociales. Nos acompañó en la audiencia pública un grupo que pedía sobre todo esas personas sin hogar, que era importante protegerlas, y yo creo que esto es fundamental en cualquier administración, que se tome en cuenta como punto de honor las personas.
2: Per la seva banda, la portaveu del Partit Popular va definir el ple de juliol com una sessió intensa, amb un ordre del dia carregat de punts, entre els quals va destacar la modificació pressupostària i la ratificació dels estatuts del Consorci per la Normalització Lingüística. Sonia Aranda va criticar també l'actitud del govern municipal davant de les abstencions dels grups de l'oposició i va defensar que d'aquestes formen part de la tasca de control que corresponen als grups municipals.
8: Bueno, último pleno, bien cargadito, con muchísimos temas, modificaciones presupuestarias, acuerdo con normalización lingüística, muchas cosas, mucho trabajo, mucha lectura. Para el que quiera ver el pleno, o sea, lo que es el resumen del pleno, pues que lo vea en directo. Nosotros nos vamos a basar en que este gobierno, cada vez que se hace una réplica, que no se vota a favor de sus propuestas, simplemente por el mero hecho de abstenerte, pues enseguida te señala con el dedo porque estás dando un mal ejemplo de ciudad, cuando en realidad lo que tienen que comprender es que la labor de gobierno también incluye aceptar la crítica y aceptar el punto de vista diferente. Y por otro lado, cabe señalar pues el oportunismo que nos viene mostrando en Comú Podem con esta moción, con un tema tan delicado como son los incendios y el cuerpo de bomberos, aprovechando la coyuntura, pues a solicitar más apoyo, más refuerzo, más presupuesto, cuando nosotros lo que le hemos dicho es que cuando tenía la posibilidad de hacerlo, que es en presupuestos de la Generalitat, no lo ha hecho. Por lo tanto, estamos un poco cansados de esta dinámica de En Comú Podem, que siempre aprovecha cualquier rescoldo para presentar una moción, nos competa o no. Nosotros estamos, por supuesto, a favor del refuerzo de los bomberos y estar para que nos puedan defender a todos de estos fuegos tan malignos que estamos teniendo este verano.
2: I finalment, l'opinió d'Isabel Marcos, la portaveu d'En Comú Podem, va fer una valoració positiva del ple i va posar en relleu els acords aprovats, que segons va assenyalar permetant continuar impulsant actuacions de millora del municipi. Marcos va destacar especialment la modificació pressupostària aprovada durant la sessió, que permetrà executar noves inversions a l'espai públic i en els equipaments municipals.
9: Pues hoy hemos celebrado un pleno lleno de nuevo de acuerdos para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de San Andreu de la Barca. Hemos aprobado una modificación presupuestaria de casi 500.000 euros para seguir impulsando medidas pues eso que decía, para mejorar. Hemos impulsado la compra de mobiliario urbano, por ejemplo, las famosas papeleras que toda la ciudadanía nos pide. Vamos otra vez a hacer una plantación de árboles masiva. Vamos también a pavimentar el parking del Josep Pla y, por ejemplo, vamos a hacer reformas en el Casal de la Gent Gran para adaptarlo a las necesidades de 50.000 euros. En educación nos hemos adherido a un plan de la Generalitat en la que ponen a disposición del municipio 850.000 euros, que sumados a los que ya vamos a poner desde el municipio, de 350.000, va a ser una medida importante para mejorar el estado de las escuelas de la ciudad. Y por último, una noticia que me hace especialmente ilusión. Después de muchos años de incumplimiento legal, hemos aprobado el primer plan de igualdad interno del Ayuntamiento de San Andreu de la Barca, que va a permitir garantizar que las condiciones de las mujeres y

0: Informacions que han estat importants aquesta setmana. El passat dissabte, la consellera d'Interior, Núria Parlon, va visitar Sant Andreu de la Barca. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat a Sant Andreu de la Barca la coordinació que va evitar mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol. La consellera d'Interior ha visitat aquest dissabte 25 de juliol Sant Andreu de la Barca per conèixer sobre el terreny els efectes de l'incendi forestal del passat 5 de juliol i valorar també la resposta dels serveis d'emergència durant un episodi que va posar en risc diverses zones properes al nucli urbà. La visita acompanyada per l'alcalde Marc Girivet i també membre del govern municipal i també de regidors i regidores ha servit també per reivindicar la importància de la prevenció i de la gestió forestal davant un escenari cada vegada més condicionat pel canvi climàtic.
1: Agraïm molt la tasca també de l'Ajuntament, de l'alcalde i del seu equip durant el moment de l'emergència, durant el moment de l'incendi, a Protecció Civil i a les persones que també treballen des de l'Ajuntament per garantir la millor resposta.
0: Durant la seva intervenció, Núria Parlon ha situat l'incendi de Sant Andreu de la Barca en el context d'un estiu especialment complicat, i és que el mes de juliol s'han produït més de 800 incendis arreu de Catalunya. La consellera també ha volgut reconèixer la feina dels ajuntaments que han apostat per la prevenció abans de que es produeixin les emergències.
1: Sí, doncs hem fet avui la visita aquí amb l'alcalde i els regidors i regidores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Hem vingut aquí a la zona on es va produir l'incendi. Com bé diu, el mes de juliol està sent un mes complicat des del punt de vista del volum d'incendis que estem tenint. Des de l'1 a dia d'avui hem tingut més de 800 incendis que han afectat a diferents zones de cultiu, zones forestals, zones de transició molt properes a les urbanitzacions i on està doncs, vivint la gent, com es pot veure clarament aquí. Agraïm molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des del DARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments. Des de la Diputació de Barcelona també hi ha una línia clara de treballar en aquesta direcció i per tant, òbviament, disposar dels mitjans i de la capacitat de treball que tenim des de bombers, amb comandament únic i un sistema que permet doncs, distribuir els recursos d'acord amb les necessitats. Els bombers de Catalunya treballen en xarxa, més enllà dels parcs que tenim a cadascun dels municipis. Una de les virtuts del nostre sistema de comandament i de tota l'estructura que s'ha creat de SISCOM, és a dir, diferents moments d'encomandament d'acord amb les característiques de l'emergència, ens permet doncs, disposar d'una molt bona coordinació i una bona distribució també dels mitjans en moments crítics, com quan tenim simultaneïtat.
0: La consellera d'Interior també ha explicat que el govern està impulsant, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, una estratègia estructural que va més enllà de l'extinció dels incendis. Segons ha dit, l'objectiu és transformada en la manera de com es gestionen els boscos catalans.
1: Comentava la importància de la gestió forestal, de cuidar els boscos, i això vol dir tenir una idea clara de que no podem deixar que no hi hagi un paisatge que sigui diferenciat, que permeti actuar de tallafocs. En les àrees pròpiament urbanes doncs, hi ha diferents estratègies que es duran a terme de cara al futur, les franges de protecció, els eixos prioritaris de protecció de les diferents urbanitzacions. S'està treballant ja ara en aquests 5 principals eixos, que és on tenim més població a protegir davant doncs, l'impacte d'un incendi. S'està treballant amb els ajuntaments, amb les franges de protecció, donant suport. Pensem que hi ha molt bosc que no està gestionat i que és propietat privada, i aquí doncs, també s'ha de demanar la responsabilitat dels propietaris de fer aquestes intervencions. I és una política que és estructural, és a dir, la Comissió de Gestió Forestal ha marcat les línies, el pla director, el pla de treball, i a partir d'ara doncs, s'ha de desplegar i hem d'aconseguir doncs, tenir un paisatge molt més resilient davant dels incendis, que òbviament el canvi climàtic ens demostra que cada cop seran més complexes des del punt de vista de l'extinció. És a dir, quan ens sentim al Marc Castellnou, que és el referent a nivell internacional i que forma part del cos de bombers de Catalunya en incendis d'alta complexitat, de 6a generació, ens diu ben clar que hem de gestionar millor els entorns naturals i els boscos per poder donar una resposta adequada, perquè molts d'aquests aquests incendis, malauradament, doncs poden quedar fora de la capacitat d'extinció.

0: humana. I és superimportant tota aquesta feina preventiva, estructural, que s'ha de fer per protegir a les persones i també doncs, protegir la biodiversitat i els boscos.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita en el lloc on es va produir l'incendi el passat 5 de juliol i que va cremar al voltant de 4 hectàrees. Acompanyada, això sí, de l'alcalde Marc Giribet, que ha aprofitat la visita institucional per expressar el seu agraïment a la consellera i especialment al cos de bombers de la Generalitat per la rapidesa i eficàcia de la seva actuació durant l'incendi.
2: Tot a la consellera ja li ho vam fer de manera formal, doncs agrair-li doncs, tota la comunicació, agrair-li tota la feina del cos de bombers de la Generalitat, doncs, perquè la seva actuació diligent, efectiva, doncs va, el que va provocar és que el foc no arribés a tocar les cases de Sant Andreu a la Barca i per tant el patrimoni privat i també les persones molt contents de la visita. Aquesta continuïtat en les relacions entre Ajuntament i el Departament són capdals. Sempre trobareu un aliat en Sant Andreu de la Barca i en aquestes polítiques de seguretat pública l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està molt compromès i per tant volem treballar més i millor amb Mossos d'Esquadra, volem treballar molt més intensament tot el que és la línia de prevenció d'aquestes emergències, doncs que fruit de les diferents actuacions donen resultat, arranjament de camins, preparació de basses, franges perimetrals, no només l'obertura sinó també el manteniment de les franges, doncs la veritat és que jo crec que el podem dir avui, en l'exemple Sant Andreu, funciona el sistema d'emergències, funciona la prevenció i gràcies a aquesta feina col·laborativa de Departament de Generalitat i Ajuntament, doncs jo crec que vam poder no tenir danys majors, que és el que no volíem.
1: Sí? La visita institucional ha servit així per reconèixer la tasca dels equips d'emergència durant l'incendi i també per reforçar el compromís compartit entre la Generalitat i l'Ajuntament per continuar invertint en prevenció i gestió forestal i la protecció de la població davant un escenari marcat pels efectes del canvi climàtic.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha elogiat les dades de seguretat de Sant Andreu de la Barca durant la seva visita institucional al municipi. Parlon ha destacat la reducció dels fets delictius registrades durant el darrer any i ha assenyalat el municipi com un referent en l'ús de la videoprotecció per reforçar la seguretat ciutadana. Segons ha explicat la consellera, la reunió mantinguda amb l'alcalde ha servit per analitzar l'evolució dels indicadors de seguretat.
0: D'altra banda, aquesta visita que avui fem també doncs, servirà per asseure'ns una estona amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, valorar les xifres d'aquí del municipi, que són bones, hi ha una disminució important dels fets delictius, d'un 9,5%, 9,3%, i també doncs, per veure i explorar la possibilitat, ells són un municipi referent en tot el que són les càmeres de videoprotecció, amb aquesta anella que tenen en el conjunt del municipi per garantir doncs, que a través de la videoprotecció doncs, facilitem també la feina policial per amb aquelles matrícules que poden ser d'interès policial i nosaltres des del departament hem obert una convocatòria nova, ara de subvencions també doncs, per ajudar els ajuntaments que ja estan treballant en aquesta estratègia, que és el cas de Sant Andreu de la Barca, i si volen sumar doncs ara també ho podrem comentar.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita a Sant Andreu de la Barca. Ha remarcat la importància de l'anella de videovigilància distribuïda per Sant Andreu de la Barca, que permet facilitar la tasca policial, especialment amb la identificació de matrícules de vehicles que poden ser d'interès per les investigacions. La consellera d'Interior ha qualificat a Sant Andreu de la Barca com un municipi referent pel que fa a la instal·lació i la utilització de les càmeres de videovigilància. I el divendres s'han continuat les activitats de les campanyes de donació de sang a Sant Andreu de la Barca. En aquesta ocasió, en el Teatre Núria Espert, hi ha estat el nostre company Joel Carrasco.
4: Ni l'estiu ni la calor atura les campanyes de donació de sang del Banc de Sang i Teixits, que ha visitat Sant Andreu de la Barca aquest divendres 31 de juliol per seguir nodrint les reserves que Marta Hernández, tècnica de promoció, asseguren que estan mínimament bé.
5: Bueno, passa això perquè la gent canvia d'hàbits, no? Molts anem de vacances, la gent surt del seu lloc, llavors pues, a vegades no busquem campanyes fora del lloc on vivim habitualment. I després la calor és un gran enemic, no? Perquè quan fa molta calor la gent li fa mandra, tot i que nosaltres diem que no passa res, que gent ens hem d'hidratar bé abans d'anar a donar sang i podem donar amb tota tranquil·litat, però s'entén, quan fa molta calor, pues, anar a donar sang a vegades no és l'activitat millor, no?, per la gent, és millor anar a la piscina, tot i que sempre ho diem, som refugi climàtic perquè tenim les sales acondicionades i que el que ve a donar sang pot estar aquí tot el temps que vulgui i estarà fresquet.
4: Quins són els objectius de la campanya d'aquest estiu i quin missatge voleu fer arribar a la ciutadania?
5: Bueno, que la sang la necessitem sempre, no? Que la sang, els malalts no fan vacances, les malalties no fan vacances, i sempre a l'estiu necessitem les mateixes donacions que durant la resta de l'any. O sigui que és important que la gent s'acosti a les campanyes habituals del municipi, o si anem de vacances fora, segur que a qualsevol població de Catalunya, a les costaneres, incrementem les donacions, inclús perquè sabem que la gent va cap allà. O sigui que és important que, bueno, que ho posem a l'agenda, i ara que tenim més estona, que estem més relaxats perquè estem de vacances, no? Que durant l'any posem l'excusa de que no tinc temps, pues ara que tenim temps pensem que hi ha persones que malauradament pues, no poden fer vacances i és important que tinguem sang. Actualment les reserves estan mínimament bé, no? Per l'època en la que estem, tenim sang per una setmana, però això ara comencem l'agost, continuem amb aquestes onades de calor i bueno, l'agost sempre és el mes més complicat perquè sí que ara avui no, comença molta gent vacances, marxem i sempre comença la davallada, o sigui que important que avui és aquí a Sant Andreu de la Barca que estem tot el dia, abans de marxar passem a donar sang o plasma.
4: Ens comentes que hi ha sang per una setmana. Hi ha algun grup sanguini que sigui especialment necessari en aquest moment, que hi hagi menys reserves, o això funciona, no funciona així?
5: Bueno, normalment els grups negatius, sobretot el sero negatiu, és el grup que sempre estem més justos perquè hi ha menys gent d'aquest grup. A més, és un grup que es consumeix molt, sobretot en situacions d'emergència, perquè és el donant universal, no és una sang que serveix per tothom. Sí que sempre diem que a l'estiu és important que la gent que sigui del grup sero negatiu s'acosti a donar-ne. Després els habituals són el sero positiu i l'A positiu, que aquests sí que els hem de mantenir perquè hi ha molta població d'aquest grup i, clar, si ens quedessin sense sí que també tindríem un problema, no? O sigui que, bueno, més o menys estem estables, però el sero negatiu, i a sero negatiu i a negatiu sempre és que estem més justetos de sang.
4: Com es troba actualment la campanya aquí a Sant Andreu de la Barca, que avui estarem tot el dia? Quanta gent aproximadament hauria de venir? Quina seria la ideal que vingui normalment en un dia de campanya d'estiu?
5: Bueno, esperem que vinguin entre 60 a 70 persones a donar sang i plasma, no? Aquest és una mica l'objectiu, que el superem encara millor, no? Però sí que tenim aquesta relació de dir, bueno, a veure si aconseguim pues, fer unes 30 donacions al matí, 30 a la tarda, més després les persones que venen a donar plasma, que habitualment ja venen a mora, no? Llavors són donants que ja estan programats. Però sí que preveiem això, unes 70 participants.
4: Per acabar, què li diria a una persona que ens està sentint i diu, ostres, no sabia que era tan necessari donar sang a l'estiu, què li diries perquè s'animi i doni sang, gent que sigui la primera vegada o gent que ja ho ha fet altres cops?
5: Doncs bueno, que s'acosti a la campanya, que la sang malauradament no la podem fabricar perquè l'únic que la fabrica és el cos humà i a més no es pot conservar durant molt de temps, no? Hi ha cèl·lules de la sang que només ens duren 5 dies, per això és tan important que cada dia tinguem aquestes donacions, no? I la donació ha de ser constant, necessitem cada dia 1.000 donacions de sang per aquesta raó, perquè que la sang ens caduca i cada dia, no, igual que anem al súper a comprar la llet, els iogurts, doncs necessitem 1.000 donacions cada dia per aconseguir tenir el que diem sang fresca, no? Sang que estigui en condicions per poder-se transfondre. Són 20 minuts, mitja horeta que relativament perdem, perquè al final estem ajudant altres persones i amb una única donació ajudem a 3 persones diferents. O sigui que jo crec que no hi ha cap excusa, no? El que dèiem, sobretot, hidratar-se molt bé tant abans com després de la donació i venir aquí, que ens atendran els voluntaris d'aquí de Sant Andreu de la Barca, estarem una estona fresquets, relaxats, ningú ens molestarà, ens cuidaran superbé i ens anirem supercontents a casa d'haver ajudat a la resta.
4: En aquest sentit, durant els mesos de juliol i agost, les donacions acostumen a disminuir entre un 20 i un 30% a causa de les vacances. Hem parlat amb alguns dels donants que s'han acostat al Teatre Núria Espert a fer la seva donació. Primera vegada que vens a donar sang?
6: Sí.
4: I com és aquesta experiència? Vens bé, amb por? Et fan por les agulles?
6: No, no em dona por, però una mica de nervis, no sé, perquè... No sé, igual em sento una mica rara ja... Però bueno, bé, perquè com la meva mare ja m'ha explicat com és, pues, més tranquil·la.
4: Per què t'has decidit a donar sang? Per què has decidit fer el pas d'anar per primera vegada?
6: Perquè, bueno, crec que és algo que ajuda a molta gent i crec que, no sé, és necessari.
4: Donaràs sang, plasma?
6: De moment, sang. Però, no sé.
4: La teva mare em comentes que no és la primera vegada que dona sang. Això és una pràctica que has vist a casa, no? M'imagino.
6: Sí, perquè sé que la meva àvia també ho feia fa molt de temps i la meva mare des de que és superjove, així que és algo quotidià com que ja ho conec.
4: Per què creus que és important donar sang?
6: Home, perquè crec que hi ha molta gent als hospitals i és... Bueno, no ho tinc molt clar, però per les operacions i tot pues, es necessita aquesta sang.
4: Diuen que quan dones sang ajudes a 3 persones. Creus que amb la teva acció ajudaràs algú tard o d'hora? Si vas donant sang, al final arribaràs a ajudar algú que coneixes, potser?
6: Sí, bueno, imagino que alguna cosa servirà.
4: Si va tot bé, que sí, suposo que anirà tot bé, repetiràs, no m'imagino?
6: Sí, sí.
4: Em comentava la teva filla que no és la primera vegada que ens ha de donar sang, no?
7: No. Lo primero que hice cuando cumplí los 18 años fue dar sangre, acompañada de mi madre, que fue la que... con la que he ido desde pequeñita al banco de sangre.
4: La teva filla, suposo que té més de 18 anys, no?
6: Sí.
4: És a dir, que no és la primera vegada amb 18 anys que va, però bueno, és la seva primera vegada. No. Com l'has animat perquè doni sang?
7: Pues no l'he animat. Supongo que ella decide voluntariamente hacer algo. Supongo que esto también el ejemplo cunde. Mis dos hijas venían al banco de sangre de muy pequeñitas, jugaban en el banco de sangre de la Vall d'Hebron, y la grande, que es un poco mayor que ella, ya es donante de plasma también, y yo creo que es el ejemplo, lo que cunde al final, y ve que tampoco es una decisión voluntaria, pero que puede ayudar a mucha gente, y que al final a ti no te supone ninguna molestia.
4: ¿Per què sou una família tan donadora de sang? Que va haver-hi alguna cosa que va passar a la família que va dir, ostres, hem de donar sang, és una acció bona per la societat?
7: No, no, supongo que es un hábito, es algo que ves en tu casa y que ves que no te supone ningún problema. Yo, además de donante de sangre general, como llevo tantos años, ahora soy donante de panel, que supone que gente que tiene un problema más grave como un trasplante o se está investigando algún tipo de enfermedad, me solicitan la donación para poder seguir investigando. O sea, al final estás ayudando a la gente con algo que a ti no te supone ningún problema, porque recuperas enseguida.
4: ¿Cada cuándo donas sangre aproximadamente?
7: Yo, como te decía, como me tienen que avisar para que venga, igual son un par de veces al año. Las mujeres donamos sangre menos veces que los hombres, tardamos más tiempo en recuperar, pero voluntariamente, o sea, las donaciones ordinarias creo que son cada 4 meses, pero en mi caso es cada 2 veces al año.
4: Tú que ets una persona que ets donant sang des dels 18 anys, em comentes, quins missatges li donaries per la gent que s'està sentint, que no hagi donat sang mai, i per convèncer-la perquè s'animi, perquè entengui que és una cosa necessària?
7: Pues que al final, si no tenemos conciencia de colaborar con el resto y de ayudar con algo que no nos supone ningún coste, ningún sacrificio, al final dejamos de ser humanos. Es una cuestión de humanidad. Nunca sabremos si en algún momento alguien, no hace falta que sea cercano, alguien podrá utilizar la sangre que tú has donado al final. Si no somos solidarios entre nosotros mismos, no nos va a quedar gran cosa.
4: ¿Es la primera vegada que dones sang?
8: No, he fet moltes vegades.
4: Habitualment, cada quan ho fas?
8: 2-3 cops a l'any, sí.
4: I per què dones sang? Per què vas decidir començar?
8: Soc O negatiu, sé que és una sang molt buscada, necessitada, i és el que puc fer.
4: Des de quan vas començar a donar sang?
8: Bueno, no sé, 8-10 anys, no ho sé, no en recordo.
4: I per què vas decidir començar?
8: Doncs...
4: Perquè, ho vas veure a casa?
8: No, perquè, bueno, he viscut la vida de l'hospital i sé que és el mínim que puc fer.
4: Què li diries a la gent que és O negatiu com tu?
8: És que és un moment que, sobretot, que és molt necessitada, que serveix per tothom, que no s'ho pensi.
4: La campanya fa un recordatori al gest de donar, perquè pot significar la diferència entre la vida i la mort per a moltes persones. A més, vol posar en valor la importància de mantenir la solidaritat també durant l'estiu, una època en què les donacions baixen per l'absència de moltes persones a les seves localitats habituals.
1: La importància de continuar amb les campanyes de donació de sang també a l'estiu a Sant Andreu de la Barca. La darrera campanya s'ha realitzat aquest divendres en el Teatre Núria Espert.

0: els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de dues hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
1: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició del Sabarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24, i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt i ens hem plantejat, bueno, pues, per què no anar un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, presentem les nits joves a la piscina de Can Salvi durant aquests divendres i dissabtes que queden de l'estiu.
0: Per tant, la piscina de 8 a 10 serà única i exclusivament per als joves.
1: Sí, perquè els joves usuaris de la JoveCard que agafin doncs reserva a través de la web municipal, com van fer amb la Pool Party, doncs podran gaudir d'aquestes dues hores extres més a la piscina, doncs només pels nostres joves de la ciutat.
0: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
1: Esperem que sí. Al final, quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que doncs, donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs ho rebran molt positivament.
0: Doncs serà durant aquest estiu, doncs els divendres i dissabtes, de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi, i això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarcafés que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats, que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la regidoria de joventut?
1: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents, i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist doncs des de aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta Pool Party que comentàvem, o en el Sabarcanight, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarcafest els propers anys.
0: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove amb diferents activitats durant diverses setmanes.
1: Així és. L'Agost Jove és una oferta pels nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir doncs oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes temàtiques, doncs des d'esportives, dirigides a la comunicació audiovisual, als videojocs, etc. I que els joves doncs poden gaudir inscrivint-se a l'Ajuntament, i que encara queden places, i animo a tothom que tots els joves que s'hagin de quedar l'agost a Sant Andreu, doncs que s'apuntin doncs per tenir oferta.
0: L'objectiu és anar incorporant iniciatives, propostes d'oci de cara als joves.
1: Doncs sí, perquè tots sabem que malauradament a Sant Andreu a la Barca doncs encara tenim una manca important d'oferta d'oci pels nostres joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats perquè vegin que a Sant Andreu doncs poden socialitzar, poden doncs tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
0: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels Joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gincana nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
1: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials. Com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la Jovecard.
1: Exacte.
0: I facin la inscripció, important, eh?
1: Sí, es fa per inscripció prèvia.
0: Per temes d'aforament, no?
1: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9, d'acord? També per temes logístics. També entenem... Pues poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
0: Doncs queda dit, i esperem que molts joves aprofitin doncs aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Per fi, ja era hora.
3: Tot l'any esperant aquest moment.
0: La piscina de Can Salvi, escenari de la tercera temporada del videopodcast Xafogó de 3CAT. Les instal·lacions municipals de Sant Andreu de la Barca han acollit la gravació del programa d'estiu per a joves, presentat per Carla Rubio i amb la participació de creadors de contingut, artistes, influencers catalans. I és que la piscina de Can Salvi s'ha convertit aquest estiu en el plató de la tercera temporada de Xafogó. Les instal·lacions municipals han estat l'escenari de les gravacions d'un dels continguts d'estiu de la plataforma, que aposta per un format fresc i desenfadat adreçat al públic jove. Presentat per Carla Rubio, el programa reuneix en cada episodi 3 convidats, entre artistes, creadors de contingut, influencers i personalitats conegudes de Catalunya, per debatre amb humor sobre els grans dilemes de l'estiu. Les converses giren al voltant de qüestions quotidianes, com si és millor passar les vacances al poble o a la ciutat, enamorar-se o deixar-se portar, viatjar amb la parella o amb els amics, o gastar els estalvis amb una escapada. La tercera temporada manté l'essència que ha convertit Xafogó en un dels videopodcasts estiuencs més seguits de la plataforma. El primer capítol d'aquesta tercera temporada ja està disponible, i on ens parlen de l'estiu, poble o ciutat.
4: Ens estan expulsant de les ciutats. Actualment les nostres ciutats tenen un model, hem d'anar a viure a altres llocs.
5: A mi m'ha tret ganes de fer plans a la meva ciutat perquè em trobo envoltada de molta gent, turistes.
4: Cada vegada que torno al poble descobreixo una part de la història de la meva família que no sabia l'estiu passat.
6: Que l'estiu s'omple i tothom torna al poble, però durant l'any els tenim completament deserts.
7: Això sí que ho he notat moltíssim, on hi ha molta segona residència barcelonina.
6: Quin poble és?
7: Santa Eulàlia de Ronçana.
6: Visca Santa Eulàlia de Ronçana.
7: Exacte.
6: La ciutat també ofereix molta llibertat a l'hora d'expressar-te com tu ets. Per exemple, enfades, moltes vegades heu viscut alguns tipus d'atacs homòfobs i sempre heu denunciat molt aquestes situacions.
7: És que a mi em sap greu, però és que jo l'estiu no hi compto en Barcelona. La borro del mapa, em sap greu.
6: Desapareix.
4: Sortir de la ciutat moltes vegades és un privilegi, i també hauríem d'apostar perquè les nostres ciutats siguin una mica més amables amb els veïns i veïnes.
6: Clar, per la gent born and raised in Barcelona. Totalment. Vull dir que també existeixen aquestes persones. L'estiu és l'època preferida de tothom, però és igual de fàcil gaudir d'aquests mesos estant en un poble que en una ciutat? Hi ha diferències? Per què a l'estiu hi ha tanta gent que torna al poble? Tot i que no sempre es pot triar, avui, si més no, en parlarem. Aquest estiu, on el passem? Al poble o a la ciutat? Jo sóc la Carla Rubio, benvinguts i benvingudes a Xafogó.
0: tercera temporada del videopodcast de Xafogó, enregistrat a les instal·lacions esportives de Can Salvi, concretament a la piscina de Can Salvi. El primer episodi ja està disponible i planteja el debat sobre si l'estiu és millor en un poble o en una ciutat. En aquesta entrega hi participen Dani Ruiz, la cantant Judit Garuz, coneguda pel seu pas per Operació Triunfo, i també el creador de contingut Ángel Exojo, del projecte Fades. Durant la conversa comparteixen experiències sobre els retrobaments estiuencs, les festes majors, la nostàlgia de tornar al poble i les diferències entre la vida urbana i la vida rural.
8: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Els sous de drac de la Colla de Diable seran els pregoners de la Festa Major Petita en l'any del seu desè aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la Colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la Colla dels Castellers de la Droc, concretament amb la Canalla dels Castellers de la Droc. Els sous de drac, la secció infantil de la Colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu desè aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament a la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
9: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els dos de drac fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la Colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la Canalla dels Castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres a la colla i amb la que tenim molta afinitat.
0: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls. Un pregó que el grup de percussió dels Sous de Drac hauran de compartir amb la Canalla dels Castellers de la Droc.
9: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, en compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
0: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corre-drac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
9: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corre-drac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
0: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Sous de Drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la Canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
8: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I parlant de la Festa Major, aquesta setmana hem avançat algun dels actes i novetats de la Festa Major amb activitats dedicades als joves, especialment amb la gincana nocturna. N'hem parlat amb Javi Romero, regidor de Joventut. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, les Calacaixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
10: Molt bon dia.
0: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Enguany 31 novena edició, després d'haver celebrat bé, d'una manera molt festiva el 30è aniversari, 31a edició de la Gincana Nocturna. Podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
1: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no?, revifa, i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
0: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la Gincana Nocturna, i ja vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
1: Bueno, de manera sempre molt diverses. Grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
0: Es tracta d'això, no?, de partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
1: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
0: No preguntarem què és el que busca el jurat, no?, per no donar pistes.
1: No, totalment.
0: Serà, doncs, el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és fareu un sopar previ a la Gincana Nocturna. Això és novetat.
1: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de Gincana Nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra Festa Major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la Gincana a una data que hem anomenat la prèvia, i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau, i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la Gincana Nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn, i comenci a ser, doncs, el tret de sortida per la nostra Festa Major.
0: Per tant, una setmana abans de la Gincana Nocturna, aquest sopar.
1: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat, i que els joves agafin la Festa Major amb moltes ganes.
0: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
1: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups, i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre ells mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
0: 31a edició de la Gincana Nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Fins al dia 5 de setembre, a la matinada del 5 al 6, no veurem els resultats,
1: no,
0: perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la Gincana Nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
1: Clar que no, ha de ser secret fins a l'últim moment, però sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes, que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la Gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
0: No, ja veus, estan treballats, eh?
1: Sí.
0: Es nota que darrere hi ha una feina.
1: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí.
0: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional Festa de la Clota.
1: Doncs sí, com és habitual, el divendres de Festa Major i hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells. I enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions, doncs demanant-nos que els agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer any, per primer cop, la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'esplanada del mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
0: Tenim la festa o la Gincana Diurna, tercera edició de la Gincana Diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys. Uh-huh. Tres edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, al segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
1: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta, el que volíem, com deia abans, no? Que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
0: Serà doncs la prèvia de la gincana nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge. Uh-huh. Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la gincana nocturna, sí, a l'escenari central. Per tant, escoltarem, sí, també aquelles paraules de Tongo Tongo, no? Que són ja tradicionals.
1: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
0: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
1: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin aquests temes.
0: Dilluns 7 de setembre, l'Escala Caixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil. Mm-hmm.
1: Sí, també tornem a portar perquè és una proposta doncs també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanada tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs també ha estat molt ben valorada i per tant tornem a repetir.
0: Escalar caixes de cervesa. Aquí l'equilibri és important.
1: Sí.
0: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
1: Sí, sí. I puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
0: I gent molt jove, més, eh?
1: Sí, sí,
0: gent,
1: sí,
0: molt jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
1: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves, doncs com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí, sí.
0: Javi Romero, com a regidor de joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
1: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes doncs gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells, i que per tant obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos, i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que pel que fa a les activitats joves s'avancen una setmana, 29 d'agost tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
1: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
0: Que vagi molt bé, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
8: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació també a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i, com no, a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.
8: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap. Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
10: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Comencem nova edició del Via Directe. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí, en la sintonia de la 98.0 de la FM, des de Ràdio Sant Andreu.
10: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Aquest dijous es va celebrar el darrer ple de la temporada abans de les vacances d'estiu i nosaltres a Ràdio Sant Andreu amb els diferents portaveus dels grups polítics municipals a l'espai de portaveus vam preguntar què és el que més els hi agradava i el que menys de la política local. Aquestes van ser les seves respostes. Els portaveus polítics municipals han explicat a Ràdio Sant Andreu què és el millor i el pitjor de fer política local. Els representants de FEM Sant Andreu, PSC, En Comú Podem, Partit Popular, Som Sant Andreu i Vox coincideixen a destacar la proximitat amb la ciutadania com el principal valor de la política municipal, tot i assenyalar reptes com la confrontació política, la manca de consens o les limitacions competencials dels ajuntaments. Què motiva els representants polítics a dedicar-se a la política municipal? I quins són els aspectes més difícils del dia a dia als ajuntaments? Els portaveus dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca han respost a aquestes dues preguntes en una nova edició de l'Espai de Portaveus. Malgrat les diferències ideològiques, la majoria coincideixen a destacar la proximitat amb la ciutadania, la possibilitat de transformar el municipi i el contacte directe amb els veïns com els principals atractius de la política local, mentre que la confrontació política, les limitacions administratives i la dificultat d'arribar a acords apareixen entre els aspectes menys valorats. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, defensa una política municipal útil i lamenta la confrontació partidista.
11: De la política municipal el que més m'agrada és que des de la concepció fins a la tangibilitat, és a dir, des d'una idea, un projecte, fins que el pots veure fet, el pots tocar, és molt a prop, hi ha un curt recorregut. És a dir, m'imagino, jo no he estat mai, però m'imagino que un parlamentari del Parlament de Catalunya pues, ho veu més lluny i un diputat de Madrid pues, encara imagina't, no? O sigui, al final, aquesta sort d'estar en política municipal vols dir que tu pots tenir una idea, la pots treballar, té un cert recorregut administratiu i la pots veure, fet una realitat amb un cicle de temps relativament curt, no? això és molt xulo, veritablement, i jo penso que és de les coses més guapes de la política local. El que menys m'agrada, doncs segurament que tots plegats, o algunes forces especialment més que d'altres, cauen en aquesta vella política dels mitjans de comunicació estatals o del Parlament o del Congrés dels Diputats, no sé què, i aquí tothom doncs hem d'estar malament amb els altres, no? Perquè sí, perquè és el que toca, perquè com la política és així, doncs tothom ho entén i ha de ser d'aquesta manera, quan veritablement en un municipi el que interessa és que tots apretem i empenyem en la mateixa direcció.
0: El portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, reivindica una política municipal que millori la vida de les persones i rebutja la confrontació estèril.
12: El que a mi m'agrada és quan tu fas una actuació i veus que la gent està contenta i que canvies la vida positivament de la gent. Fent que un espai amable al costat de casa, fent que el comerç funcioni amb els comerciants, fent que la gent estigui contenta. Jo quan era regidor de Cultura sempre deia, si posar una obra de teatre que parla dels drets, per exemple, LGTBI, fa que un nen o una nena canviï la seva visió i sigui més feliç, o que pugui anar a l'escola de música i aprengui aquesta sensibilitat musical, si afectem positivament la vida de la gent, això és el millor de la política, perquè la gent estigui contenta i senti que té un govern que se l'estima i que vol que Sant Andreu estigui molt bé en tots els àmbits i la gent estigui contenta, des de baixar a la porta de casa a compartir amb veïns en un parc a fer moltes activitats. Això és el més bonic de la política, veure que estàs ajudant a que la gent estigui més contenta i més satisfeta de viure a Sant Andreu. Ja acabo.
0: Juan Pablo Beas,
12: portaveu. I la part negativa, sí. La part negativa és aquesta certa ingratitud i aquesta confrontació que no aporta, perquè aquí crec que tots hem de millorar Sant Andreu de la Barca plegats.
0: Antonio López, el portaveu de Vox, ha destacat la proximitat amb els veïns i reclama més autonomia per als ajuntaments.
13: Lo que más me agrada es, sin duda, el trato con los vecinos, en general, ¿no? Normalmente es siempre a pie de calle y hay unas situaciones que son emocionantes, emotivas, bonitas. Algunas son desagradables, cierto es, cuando es el enemigo político que viene a atacarte y tal, pues bueno, ha habido situaciones complejas y delicadas, pero en la balanza lo tengo muy claro, que lo positivo, lo bonito, supera con creces a lo negativo.
0: Porque si le pregunto al que menys...
13: ¿Cómo?
0: Sobre la política municipal le preguntan qué es al que más le agrada y al que menys.
13: Lo que menos... No... Quizá no tengo capacidad de valorar que haya algo que menos. A ver, no sé si te respondo con esto. Lo que menos me agrada de la política municipal es que los ayuntamientos no tengan la suficiente fortaleza para de una manera local poder decidir lo que quieren sobre su municipio. Y están bajo el yugo de las administraciones superiores. Entonces, por eso nosotros, a nivel nacional, pues eliminaríamos, empezando por las autonomías, y tendríamos un gobierno central, las diputaciones y los municipios. Y el poder, si cabe máximo, se lo tienes que dar al municipio para que pueda gestionar, disponer, si está de acuerdo, como te decía antes, ahora, tanto que se dice la opinión ciudadana, ¿no? Pregúntese al pueblo si queremos aumentar el ratio policial y eso va a llevar un coste. Pregúntese, ¿qué pasa? ¿Que sale que sí? ¿Asumimos un coste? ¿O rebajamos de aquí y lo subimos de aquí? Pero no, legalmente no se puede. Legalmente estamos maniatados. Entonces eso es lo que menos me gusta.
0: Per la seva banda, Felipe del Val, el portaveu de Som Sant Andreu, defensa el municipalisme i reclama una política centrada exclusivament en la ciutat.
14: Lo que menos me agrada, yo creo que es el que se tergiverse lo que quiere ser municipalismo. O sea, mezclar cosas de política global, mezclar cosas de política nacional no tiene sentido. Tienes que ver por tu municipio. Eso se demuestra día a día con alcaldes que son municipalistas, que quieren lo mejor para su municipio Y esto es lo más importante. Cuando ya hay interés de por medio, cuando ya tergiversas, pues ya cambia la cosa. Y me agrada todo, de resto todo, todo lo que tú puedes hacer. Es como que eres, es que eres la casa del pueblo, el ayuntamiento. Es que es muy fuerte esa frase. El ayuntamiento tiene que hacer que el ciudadano también diga, tengo una casa, la mía y la del ayuntamiento.
0: Per Sonia Aranda, la portaveu del Partit Popular, destaca la proximitat amb els veïns i lamenta la poca capacitat d'influència de l'oposició.
15: Para mí, creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, es el poder recoger del tú a tú, ¿no? De lo que te vienen a explicar, de lo que te quieren decir, de escuchar su problemática, de saber si realmente podemos echar una mano, de trasladarlo en la medida de lo posible a lo que es el ayuntamiento, a que se le dé salida a ese problema. Yo recuerdo pues la plaza grande del Palau, pues tenían ese inconveniente con que no podían entrar los vehículos de bomberos a la plaza, y bueno, pues conseguimos que entrasen porque se adecuase el acceso. Eso para nosotros, o sea, conseguir algo que realmente ayude, pues ya te compensa todas las horas que hayas podido trabajar o todas aquellas cosas que no has podido conseguir, pero que haya algo que sí y que haya un colectivo que se beneficie de eso, ¿no? Entonces, para nosotros, la política municipal, lo bueno que tiene es que estás trabajando para tus vecinos, con tus vecinos, y eso es, no sé, es recompensa, emocionalmente recompensa.
0: ¿Y el que menys? ¿O hay alguna cosa que menys? ¿Que le agradi menys de la política municipal?
15: Bueno, a ver, lo que menos me gusta son las discusiones que solemos tener en los plenos, que aunque parezca que no me gustan, porque a nadie le gusta discutirse y porque conlleva un desgaste. Un pleno lo hacemos tan largo, peleamos tanto, pero yo creo que es consecuencia de que como no podemos llegar a ningún sitio como oposición porque no nos dejan avanzar, entonces, y como hay tan pocos partidos en la oposición que levanten la voz, porque realmente en la oposición solo está el PSC y nosotros, el PP, que confrontamos, aportamos, comentamos todas las acciones de gobierno, pues yo creo que ese es lo que menos me gusta. Pero no porque no sea combativa, que sí, sino porque al final el resultado es el mismo. Es decir, nosotros tenemos, bueno, el PSC aún, pero nosotros tenemos muy poca fuerza. Somos un regidor y con la fuerza de un regidor queremos conseguir muchas cosas. Y por lo tanto necesitamos ser un número mayor de regidores, por lo menos para que se nos tome algo más en serio en lo que es el consistorio. Porque claro, ahí dirán, oye, para una que es... Hace mucho ruido, pero es solo una, entonces...
0: Finalment, Isabel Marcos, la portaveu d'En Comú Podem, reivindica la proximitat amb la ciutadania com l'essència de la política municipal.
16: El tú a tú. Me gusta mucho la relación con las personas, por eso estoy siempre en el Casal. Me encanta estar en el Casal. El Casal, hay, pues eso, tenemos un número brutal de personas mayores y de familias, porque no solo somos las personas mayores, sino que esto es, ¿no? Y después toda la relación con las familias en general. Me gusta mucho el tú a tú, me gusta la regiduría de barrio, ¿no? Cuando estamos en el terreno, cuando hablas con la gente, cuando recoges todas las propuestas. La gente tiene muchas ganas de participar en... yo le digo en la política, hay gente que piensa que eso no es la política, de participar en la ciudad, de mejorar la ciudad. La gente tiene muchas propuestas y lo que más me gusta de todo es eso, es escuchar a la gente, es ver qué propuestas tiene, es ver cómo conseguimos hacerlas realidad, ¿no? Y cómo hacemos una ciudad pues donde todas esas propuestas también estén, porque la gente tiene muchísimas buenas ideas y sabe además lo que necesita la ciudad porque pues vive ahí. Y entonces pues es tiene la experiencia de lo que es cada día, ¿no? Pues correr, ir de un punto a otro de la ciudad donde no haya sombra y donde vas con el carrito de bebé y se te pone morena la niña.
0: Les respostes als portaveus evidencien que més enllà de les diferències ideològiques hi ha un punt de coincidència. La política municipal és l'administració més propera a la ciutadania i la que permet un contacte directe amb les necessitats reals dels veïns. La possibilitat de transformar el dia a dia de la ciutat és el principal incentiu per la majoria dels representants polítics, mentre que la confrontació, les limitacions d'acció municipal i les dificultats per arribar a acords apareixen com els principals inconvenients d'una activitat que, en definitiva, té com a objectiu millorar la qualitat de vida de Sant Andreu de la Barca i dels seus habitants. Les respostes han estat recollides a l'espai Portaveus del mes de juliol de Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: No només hem fet aquesta pregunta als diferents portaveus dels grups polítics municipals, sinó també hem preguntat sobre quins són els punts forts i també quins són els reptes de Sant Andreu de la Barca. Quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca? I quins són els grans reptes que haurà d'afrontar

0: Aquest és el gran punt fort. Jo, que en el meu barret, diguéssim, de promoció econòmica també, i també, per què no dir-ho, d'esports, quan la gent s'apropa a Sant Andreu de la Barca a gaudir d'alguna de les fires o algun esdeveniment important, sempre fa el comentari de quina quantitat de gent hi ha al carrer, no? Com viu Sant Andreu de la Barca, com viu amb intensitat, no? A estar a peu de carrer, al trobar-se, al tocar-se, al conviure, aquesta festa, no?, de joia, d'estar acompanyat, d'estimar-se, de veure's al carrer. I és una, veritablement és un fet que pot semblar una tonteria, però no ho és en el fons, i que d'altres municipis, per molt que proposin, no tenen aquest actiu, no? Per tant, per mi, no és mèrit nostre, vull dir, la gent som així, ja s'han anat de la Barca, vull dir, som així, per tant, és el gran actiu, segurament, de Sant Andreu de la Barca, independentment que és una ciutat, pues, també compacta, no?, que permet, no?, amb aquests 5 quilòmetres quadrats i escaig, no?, que tenim al terme municipal, permet ordenar i endreçar, doncs, d'un enfocament molt constructiu, etcètera, etcètera, però, com deia, la gent, sens dubte.
1: Assignatura pendent de Sant Andreu de la Barca?
0: Pues segurament oferir una ciutat moderna i en coherència amb aquestes necessitats actuals, no?, que tenim a Sant Andreu de la Barca, tant en mobilitat, tant en lluita contra el canvi climàtic, no?, oferir més ombres, no?, més comoditat, més confort també, quan tenim ara aquests estius tan severs, no?, fixa't com els que tenim ja una certa edat, quan érem petits el problema era l'hivern, no?, quan feia fred, no?, i hi havia cases que no aconseguien aquesta temperatura de confort, perquè sí, perquè no arribaven per diners i tal. I ara no estan així, sinó que ja passem a l'estiu, que és veritablement el gran problema del cicle anual respecte al confort, no?, a casa teva, perquè veritablement si no tens una casa ben aïllada, o si no fas una rehabilitació del teu immoble, si no tens aparells d'aire condicionat, si no tens, no pots fer una inversió en els vidres perquè siguin dobles, triples i trenqui el pont tèrmic, o sigui, totes aquestes coses ja són més importants gairebé que a l'hivern, no? Llavors, això és una realitat. I no podem tenir una ciutat també plena d'asfalt quan tenim aquestes calors com les que tenim ara, no?, que veritablement hi ha zones que veïnes i veïns em diuen és que quan no ets de creu a la ciutat per determinats carrers intento o evitar aquests carrers o canviar d'hores. O sigui, canviar d'hàbits, perquè a les hores centrals del dia és molt dur. Doncs totes aquestes qüestions, no?, també amb drets, en ocupació, etc., són els reptes que tenim per davant, sí.
1: El portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, reivindica la diversitat i el potencial de Sant Andreu de la Barca i reclama un govern amb més ambició de futur.
2: Jo crec que Sant Andreu de la Barca té com a punts forts que és una ciutat ben situada, ben comunicada, que té una superfície concreta, petita, que té aquests tres terços, la part forestal que hem de cuidar i que es demostra amb el que ha passat en les últimes setmanes, la part industrial que hem de cuidar perquè és el futur econòmic que batega de Sant Andreu de la Barca, i la part social. Jo crec que hem de treballar molt més la cohesió, però el valor és la multiculturalitat, que és una ciutat alegre, forta, de gent treballadora, de gent que té diverses característiques. Hi ha gent molt jove, hi ha gent de mitjana edat, hi ha gent gran, però aquest compromís col·lectiu, aquesta força, hi ha fets en les ciutats que són intangibles, no? I a Sant Andreu de la Barca hi ha una il·lusió, una força que s'ha perdut. Per això nosaltres parlem de que recuperem la il·lusió, perquè Sant Andreu ha perdut la il·lusió, perquè s'ha decebut amb un suposat canvi que no ha arribat, que era un més canvi pels que governen que no per la ciutadania. I en aquest sentit, jo crec que aquesta fortalesa té bons comerciants, té bona indústria, té una força esportiva espectacular, una força cultural espectacular. Estem veient artistes premiades amb premis Max que treballen per tot arreu. Tenim un poble amb empenta, amb il·lusió, i això s'ha d'acompanyar des del govern amb ambició, amb projectes que donin resposta als esports, a la cultura, al comerç, a la indústria, a la participació, a la integració, a la diversitat. No perdre mai aquesta ciutat multicolor que és Sant Andreu de la Barca, que està formada per molta gent d'aquí de tota la vida, que va

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Anem amb d'altres qüestions. El passat dissabte, la consellera d'Interior, Núria Parlon, va visitar Sant Andreu de la Barca i per diversos motius. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat a Sant Andreu de la Barca la coordinació que va evitar mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol. La consellera d'Interior ha visitat aquest dissabte 25 de juliol Sant Andreu de la Barca per conèixer sobre el terreny els efectes de l'incendi forestal del passat 5 de juliol i valorar també la resposta dels serveis d'emergència durant un episodi que va posar en risc diverses zones properes al nucli urbà. La visita acompanyada per l'alcalde Marc Giribet i també membre del govern municipal i també de regidors i regidores ha servit també per reivindicar la importància de la prevenció i de la gestió forestal davant un escenari cada vegada més condicionat pel canvi climàtic.
2: Agraïm molt la tasca també doncs, a l'Ajuntament, de l'alcalde i del seu equip durant el moment de l'emergència, durant el moment de l'incendi, a Protecció Civil i a les persones doncs, que també treballen des de l'Ajuntament per garantir la millor resposta.
1: Durant la seva intervenció, Núria Parlon ha situat l'incendi de Sant Andreu de la Barca en el context d'un estiu especialment complicat, i és que el mes de juliol s'han produït més de 800 incendis arreu de Catalunya. La consellera també ha volgut reconèixer la feina dels ajuntaments que han apostat per la prevenció abans de que es produeixin les emergències.
2: Sí, doncs hem fet avui la visita aquí amb l'alcalde i els regidors i regidores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Hem vingut aquí a la zona on es va produir l'incendi. Com bé diu, el mes de juliol està sent un mes complicat des del punt de vista del volum d'incendis que estem tenint. Des de l'1 a dia d'avui hem tingut més de 800 incendis que han afectat a diferents zones, zones de cultiu, zones forestals, zones de transició molt properes a les urbanitzacions i a on està doncs, vivint la gent, com es pot veure clarament aquí. Agraïm molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des de l'ARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments. Des de la Diputació de Barcelona també hi ha una línia clara de treballar en aquesta direcció i per tant, òbviament, disposar dels mitjans i de la capacitat de treball que tenim des de bombers amb comandament únic i un sistema que permet doncs, distribuir els recursos d'acord amb les necessitats. Els bombers de Catalunya treballen en xarxa, més enllà dels parcs que tenim a cadascun dels municipis. Una de les virtuts del nostre sistema de comandament i de tota l'estructura que s'ha creat de Siscom, és a dir, diferents moments d'encomanament d'acord amb les característiques de l'emergència, ens permet doncs, disposar d'una molt bona coordinació i una bona distribució també dels mitjans en moments crítics, com quan tenim simultaneïtat.
1: La consellera d'Interior també ha explicat que el govern està impulsant, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, una estratègia estructural que va més enllà de l'extinció dels incendis. Segons ha dit, l'objectiu és transformada en la manera de com es gestionen els boscos catalans.
2: Comentava la importància de la gestió forestal, de cuidar els boscos, i això vol dir tenir una idea clara de que no podem deixar que no hi hagi un paisatge que sigui diferenciat, que permeti actuar de tallafocs. En les àrees pròpiament urbanes doncs, hi ha diferents estratègies que es duran a terme de cara al futur, les franges de protecció, els eixos prioritaris de protecció de les diferents urbanitzacions. S'està treballant ja ara en aquests 5 principals eixos, que és on tenim més població a protegir davant doncs, l'impacte d'un incendi. S'està treballant amb els ajuntaments, amb les franges de protecció, donant suport. Pensem que hi ha molt bosc que no està gestionat i que és propietat privada, i aquí doncs, també s'ha de demanar la responsabilitat dels propietaris de fer aquestes intervencions. I és una política que és estructural, és a dir, la Comissió de Gestió Forestal ha marcat les línies, el pla director, el pla de treball, i a partir d'ara doncs, s'ha de desplegar i hem d'aconseguir doncs, tenir un paisatge molt més resilient davant dels incendis, que òbviament el canvi climàtic ens demostra que cada cop seran més complexes des del punt de vista de l'extinció. És a dir, quan ens sentim al Marc Castellnou, que és el referent a nivell internacional i que forma part del cos de bombers de Catalunya en incendis d'alta complexitat, de sisena generació, ens diu ben clar que hem de gestionar millor els entorns naturals i els boscos per poder donar una resposta adequada, perquè molts d'aquests incendis, malauradament, doncs poden quedar fora de la capacitat d'extinció humana. I és superimportant tota aquesta feina preventiva, estructural, que s'ha de fer per protegir a les persones i també doncs, protegir la biodiversitat i els boscos.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita en el lloc on es va produir l'incendi el passat 5 de juliol i que va cremar al voltant de 4 hectàrees. Acompanyada, això sí, de l'alcalde Marc Giribet, que ha aprofitat la visita institucional per expressar el seu agraïment a la consellera i especialment al cos de bombers de la Generalitat per la rapidesa i eficàcia de la seva actuació durant l'incendi.
3: Tot a la consellera ja li ho vam fer de manera formal, doncs agrair-li doncs, tota la comunicació, agrair-li tota la feina del cos de bombers de la Generalitat, doncs, perquè la seva actuació diligent, efectiva, doncs el que va provocar és que el foc no arribés a tocar les cases de Sant Andreu de la Barca i, per tant, el patrimoni privat i també les persones, molt contents de la visita. Aquesta continuïtat en les relacions entre Ajuntament i el Departament són capdals. Sempre trobareu un aliat en Sant Andreu de la Barca i en aquestes polítiques de seguretat pública l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està molt compromès i, per tant, volem treballar més i millor amb Mossos d'Esquadra, volem treballar molt més intensament tot el que és la línia de prevenció d'aquestes emergències, doncs que fruit de les diferents actuacions donen resultat, arranjament de camins, preparació de basses, franges perimetrals, no només l'obertura sinó també el manteniment de les franges. Doncs la veritat és que jo crec que el podem dir avui, l'exemple Sant Andreu, funciona el sistema d'emergències, funciona la prevenció i gràcies a aquesta feina col·laborativa de Departament de Generalitat i Ajuntament, doncs jo crec que vam poder no tenir danys majors, que és el que no volíem.
4: Sí?
1: La visita institucional ha servit així per reconèixer la tasca dels equips d'emergència durant l'incendi i també per reforçar el compromís compartit entre la Generalitat i l'Ajuntament per continuar invertint en prevenció, gestió forestal i la protecció de la població davant un escenari marcat pels efectes del canvi climàtic. La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha elogiat les dades de seguretat de Sant Andreu de la Barca durant la seva visita institucional al municipi. Parlon ha destacat la reducció dels fets delictius registrades durant el darrer any i ha assenyalat el municipi com un referent en l'ús de la videoprotecció per reforçar la seguretat ciutadana. Segons ha explicat la consellera, la reunió mantinguda amb l'alcalde ha servit per analitzar l'evolució dels indicadors de seguretat.
2: D'altra banda, aquesta visita que avui fem també doncs, servirà per asseure'ns una estona amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, valorar les xifres d'aquí del municipi, que són bones, hi ha una disminució important dels fets delictius, d'un 9,5%, 9,3%, i també doncs, per veure i explorar la possibilitat, ells són un municipi referent en tot el que són les càmeres de videoprotecció, amb aquesta anella que tenen en el conjunt del municipi per garantir doncs, que a través de la videoprotecció doncs, facilitem també la feina policial per a aquelles matrícules que poden ser d'interès policial i nosaltres des del departament hem obert una convocatòria nova, ara de subvencions també doncs, per ajudar els ajuntaments que ja estan treballant en aquesta estratègia, si és el cas de Sant Andreu de la Barca i si volen sumar doncs ara també ho podrem comentar.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita a Sant Andreu de la Barca. Ha remarcat la importància de l'anella de videovigilància distribuïda per Sant Andreu de la Barca, que permet facilitar la tasca policial, especialment amb la identificació de matrícules de vehicles que poden ser d'interès per les investigacions. La consellera d'Interior ha qualificat Sant Andreu de la Barca com un municipi referent pel que fa a la instal·lació i la utilització de les càmeres de videovigilància.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de dues hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
4: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició dels Abarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24, i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt, i ens hem plantejat, bueno, pues, per què no anar un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, presentem les nits joves a la piscina de Can Salvi durant aquests divendres i dissabtes que queden de l'estiu.
1: Per tant, la piscina de 8 a 10 serà única i exclusivament per als joves.
4: Sí, perquè els joves usuaris de la JoveCard que agafin doncs reserva a través de la web municipal, com van fer amb la Pool Party, doncs podran gaudir d'aquestes dues hores extres més a la piscina, doncs només pels nostres joves de la ciutat.
1: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
4: Esperem que sí. Al final, quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que, doncs, donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs ho rebran molt positivament.
1: Doncs serà durant aquest estiu, doncs els divendres i dissabtes, de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi, i això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarca Fest que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats, que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la regidoria de joventut?
4: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents, i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist, doncs, des de aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta Pool Party que comentàvem, o en el Sabarca Night, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarca Fest els propers anys.
1: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove amb diferents activitats durant diverses setmanes.
4: Així és. L'Agost Jove és una oferta pels nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir, doncs, oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes temàtiques, doncs, des d'esportives, dirigides a la comunicació audiovisual, als videojocs, etc. I que els joves, doncs, poden gaudir inscrivint-se a l'Ajuntament, i que encara queden places, i animo a tothom que tots els joves que s'hagin de quedar l'agost a Sant Andreu, doncs que s'apuntin, doncs, per tenir oferta.
1: L'objectiu és anar incorporant iniciatives, propostes d'oci de cara als joves.
4: Doncs sí, perquè tots sabem que malauradament a Sant Andreu a la Barca, doncs, encara tenim una manca important d'oferta d'oci pels nostres joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats, perquè vegin que a Sant Andreu, doncs, poden socialitzar, poden doncs tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
1: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gincana nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
4: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials, com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
1: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la Jovecard.
4: Exacte.
1: I facin la inscripció, important, eh?
4: Sí, es fa per inscripció prèvia.
1: Per temes d'aforament, no?
4: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9. D'acord? També per temes logístics. També entenem... Pues poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
1: Doncs queda dit, i esperem que molts joves aprofitin doncs aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
5: Per fi, ja era hora.
6: Tot l'any esperant aquest moment.
1: La piscina de Can Salvi, escenari de la tercera temporada del videopodcast Xafogó de 3CAT. Les instal·lacions municipals de Sant Andreu de la Barca han acollit la gravació del programa d'estiu per a joves, presentat per Carla Rubio, i amb la participació de creadors de contingut, artistes, influencers catalans. I és que la piscina de Can Salvi s'ha convertit aquest estiu en el plató de la tercera temporada de Xafogó. Les instal·lacions municipals han estat l'escenari de les gravacions d'un dels continguts d'estiu de la plataforma, que aposta per un format fresc i desenfadat adreçat al públic jove. Presentat per Carla Rubio, el programa reuneix en cada episodi 3 convidats, entre artistes, creadors de contingut, influencers i personalitats conegudes de Catalunya, per debatre amb humor sobre els grans dilemes de l'estiu. Les converses giren al voltant de qüestions quotidianes, com si és millor passar les vacances al poble o a la ciutat, enamorar-se o deixar-se portar, viatjar amb la parella o amb els amics, o gastar els estalvis amb una escapada. La tercera temporada manté l'essència que ha convertit Xafogó en un dels videopodcasts estiuencs més seguits de la plataforma. El primer capítol d'aquesta tercera temporada ja està disponible, i on ens parlen de l'estiu, poble o ciutat.
7: Ens estan expulsant de les ciutats. Actualment les nostres ciutats tenen un model, hem d'anar a viure a altres llocs.
8: A mi m'ha tret ganes de fer plans a la meva ciutat perquè em trobo envoltada de molta gent, turistes.
7: Cada vegada que torno al poble descobreixo una part de la història de la meva família que no sabia l'estiu passat.
9: Que l'estiu s'omple i tothom torna al poble, però durant l'any els tenim completament deserts.
10: Això sí que ho he notat moltíssim, quan hi ha molta segona residència barcelonina.
9: Quin poble és?
10: Santa Eulàlia de Ronçana.
9: Visca Santa Eulàlia de Ronçana.
10: Exacte.
9: La ciutat també ofereix molta llibertat a l'hora d'expressar-te com tu ets. Per exemple, enfades, moltes vegades heu viscut alguns tipus d'atacs homòfobs i sempre heu denunciat molt aquestes situacions.
10: És que a mi em sap greu, però és que jo l'estiu no hi compto en Barcelona. La borro del mapa, em sap greu.
9: Desapareix.
7: Sortir de la ciutat moltes vegades és un privilegi, i també hauríem d'apostar perquè les nostres ciutats siguin una mica més amables amb els veïns i veïnes.
9: Clar, per la gent born and raised in Barcelona. Totalment. Que també existeixen aquestes persones. L'estiu és l'època preferida de tothom, però és igual de fàcil gaudir d'aquests mesos estant en un poble que en una ciutat? Hi ha diferències? Per què a l'estiu hi ha tanta gent que torna al poble? Tot i que no sempre es pot triar, avui, si més no, en parlarem. Aquest estiu, on el passem? Al poble o a la ciutat? Jo sóc la Carla Rubio. Benvinguts i benvingudes a Xafogó.
1: Tercera temporada del videopodcast de Xafogó, enregistrat a les instal·lacions esportives de Can Salvi, concretament a la piscina de Can Salvi. El primer episodi ja està disponible i planteja el debat sobre si l'estiu és millor en un poble o en una ciutat. En aquesta entrega hi participen Dani Ruiz, la cantant Judit Garuz, coneguda pel seu pas per Operació Triunfo, i també el creador de contingut Ángel Exojo, del projecte Fades. Durant la conversa comparteixen experiències sobre els retrobaments estiuencs, les festes majors, la nostàlgia de tornar al poble i les diferències entre la vida urbana i la vida rural.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Els ous de drac de la Colla de Diables seran els pregoners de la Festa Major Petita en l'any del seu desè aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la Colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la Colla dels Castellers de la Droc, concretament amb la Canalla dels Castellers de la Droc. Els ous de drac, la secció infantil de la Colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu desè aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament a la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
11: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els ous de drac fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la Colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la Canalla dels Castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
1: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls. Un pregó que el grup de percussió dels Ous de Drac hauran de compartir amb la Canalla dels Castellers de la Droc.
11: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, en compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
1: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corre-drac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
11: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corre-drac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
1: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Ous de Drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la Canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita. I parlant de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, aquesta setmana hem entrevistat a Brian O'Neill, el líder i guitarra dels Golden Grahams, que també estaran presents a la Festa Major, concretament el dissabte 5 de setembre, compartint escenari amb Obús.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La nit del 5 de setembre, l'ermita de Santa Madrona de Sant Andreu de la Barca es tornarà a convertir en un temple del rock a la festa major de Sant Andreu de la Barca i actuaran Golden Grahams, compartiran escenari amb una de les bandes més mítiques del heavy rock estatal com som August. A Brian O'Neill és el líder dels Golden Grahams, el tenim aquí avui als estudis de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Brian.
1: Bon dia, Jordi, com estàs?
0: Festa major de Sant Andreu de la Barca i Golden Grahams. Sí. Aquest binomi s'ha produït en més d'una ocasió, eh?
1: Sí, ja fa anys que ho fem i ja funciona, o sigui que si una cosa va bé no la canvis, no?
0: Fa molts anys veu guanyar aquell concurs del Music Andreu, no?
1: Fa molts anys,
0: i veu actuar, eh?
1: M'acabat d'obrir aquí una finestra de talla tancada.
0: Bueno, això vol dir que la banda porta molt de temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la banda... Jo crec que el primer concert que vam fer va ser el 2008. Sí, imagina't, ja farà això, 18 anys.
0: No trepareu els Rolling Stones, però no. Ja porteu uns quants anys, no?
1: No, sí, en breu estarem, bueno, serem majors d'edat, com a banda, no? Sí.
0: Exacte, què espereu d'aquest concert? Com ho porteu i amb quines ganes afronteu aquest concert del dia 5 de setembre?
1: Bueno, tenim ganes les de sempre, o sigui, al final quan ens juntem a tocar i quan sortim de gira... Són les ganes estan des de com les del primer dia, però sí que hi ha un punt extra de que estàs tocant a casa i vulguis o no, això em motiva i també veurem antics amics, família, i això, vulguis o no, et dona una mica més de xitxa. Sí, tenim moltes ganes.
0: Com veu rebre la notícia que finalment participaríeu en aquesta festa major i, a més, estaríeu actuant al costat d'Obús?
1: Bueno, això ja van haver-hi converses justament a l'acabar el concert amb Mofunquillo, de farà un parell d'anys, no, un parell o tres, no me'n recordo, i ja es parlava, i, bueno, amb converses amb el Satur i a veure, rascant, i no, anem parlant, van sortir idees, i aquesta era una proposta de portar Obús i amb nosaltres, i bueno, nosaltres encantats, fins que ja van donar l'okay, suposo que de l'Ajuntament, i el Satur va poder tirar cap endavant, o sigui que nosaltres... Pa'lante, sí, contentíssims.
0: Hi ha un significat especial, Brian, el fet d'actuar amb Obús, una banda mítica?
1: Sí, al final, respecte màxim, o sigui, tot el que... una carrera com la d'aquesta gent, o sigui... Jo farà... Els hauré vist unes 4 o 5 vegades. L'última vegada va ser amb Gene Simmons, si no recordo malament, i va ser un bolazo. O sigui, al final... Això també a nosaltres ens dona un punt extra de que estàs tocant amb gent sèria, o sigui, amb gent ja super consagrada, i això... Sí, passarem bé, o sigui, al final res, aprendre d'aquesta gent, si porten tants anys, o sigui, algú rascarem, saps?
0: Els Golden Grahams, en quina situació estan en aquests moments? Aneu fent concerts?
1: Bueno, ara mateix, després de farà un parell d'anys que hem deixat una mica de fer concerts perquè veiem que bueno, no és senzill ara mateix per una banda tirar com tiràvem. Pensa que portàvem molts anys de fer molt, molt, molts concerts, de girar per tot arreu, de fèiem uns 180-200 concerts a l'any, i això ara mateix no és viable. O sigui, com s'ha posat tot, no és viable. O sigui, nosaltres ara estem una mica més conservadors i fem concerts que en venen de gust fer. O sigui, dir també que hi ha molts promotors que ens escriuen i ens truquen i que volen que anem a... Hi ha molta gent, jo que sé, a Andalusia, a Galícia, a Bilbao, que volen que anem a tocar, però no és senzill. O sigui, al final la cosa no, està una mica negra per la música en directe. O sigui, està una mica durilla.
0: Quins serien els principals hàndicaps, Brian?
1: Bueno, el hàndicap jo crec que... Bueno, pues això és un debat, però al final és... Primera... factures, tot difícil, la gent que ho porta, o sigui, al final tot és massa burocràcia i massa història per com ho entenem nosaltres. O sigui, tota la vida havia estat, et trucaven, anaves a tocar, anaves a fer una altra, i tot era molt més senzill, molt més àgil, i ara està tot com fosc. És que no sé si és la paraula, però està tot, saps? I ara ens dediquem molt a tocar amb hotels, a tocar a sales més petitetes, a fer una mica més de versions, per desgràcia, però és tot per aquesta moguda. O sigui, no està senzill. No està senzill.
0: Parlem del concert del dia 5 de setembre, Ermita Santa Madrona, escenari que ja coneixes prou bé perquè ja has actuat, un lloc especial, no?, per fer un concert.
1: Bueno, al final jo crec que s'ha creat una història molt xula de no haver de res, que hi hagi, el que has dit tu, un temple de rock and roll aquí a Sant Andreu de la Barca. És una cosa que s'ha de cuidar i s'ha de cuidar per anys, i si ve la gent que vingui per darrere, que ho segueixi mantenint i que segueixi apostant per això. O sigui, al final jo crec que és una cosa que s'ha de cuidar moltíssim en una ciutat com Sant Andreu.

0: Com serà el concert dels Golden Grahams? Rock and roll dels anys 70, aquestes influències, no?, dels Stones, de Zeppelin, anem afegint, no?
1: Afegeix el que vulguis, home, tot el, tot ja m'agrada tot, tot el que dius. Jo em callo i... No, al final serà, serà Golden Grahams en directe, o sigui, serà una pisonadora, com, com ha estat sempre. I esperem això, que la gent estigui sense els mòbils, que la gent estigui atenta a lo que està veient a l'escenari i sobretot que la gent s'ho passi bé. O sigui, al final, això, que la gent vingui amb tots els sentits a veure una banda de rock and roll, bueno, un parell de bandes de rock and roll, com són vos i nosaltres, i que vinguin ganes, ja està.
0: Qui t'acompanyarà? Dani Clement a la bateria, com sempre?
1: Sí, Dani Quini a la bateria i Àlex Slim al baix. I els tres, bueno, els tres germans, com sempre, sempre estem aquí repartint. Sí, sí, sí.
0: Quines d'aquelles cançons, Brian, que no pot faltar en un concert de Golden Grahams? Què dieu? Aquesta sí o sí ha de sonar.
1: Aquí, aquí sempre hi ha un handic, bueno, és com un, és un petit gran problema, saps? O sigui, al, al final, pel Dani són unes, per mi són unes, unes altres, i sempre és com un debat, i fins al dia abans del concert no ho sabrem, o potser ho sabrem després de la prova de so. Però sí que temes com Puppets, Long Woman, això ha de sonar un concert del Grahams. Sí, perquè ens han acompanyat sempre i ens han donat moltes alegries, i al final la gent també ho espera. O sigui que...
0: Parlaves abans dels mòbils.
1: Sí.
0: No sé si des de que veu començar... amb els Golden Grahams heu vist una evolució que potser ara està la gent més pendent de fer fotos de gravar que del concert.
1: Sí, jo crec que això, bueno, això va a la contra, o sigui, va a la contra per tothom, o sigui, va a la contra del primer que paga l'entrada per anar a veure un concert, a que el músic al final costa molt més de connectar, no sé si com explicar-me, però costa moltíssim, o sigui, estàs posant barreres entremig dels teus sentits amb la música. I la gent crec que això, ens hauríem d'alliberar de, bueno, i tornar lo que ens ha fet feliços tota la vida, que al final és anar a un concert, anar a aprendre algo, que anar amb amics a veure bandes en directe i apostar per això, o sigui, no sé.
0: I a més vosaltres, els Golden Grahams, que teniu aquests shows en directe molt enèrgics,
1: sí.
0: Podríem definir-los com a molt enèrgics, i sobretot intenteu buscar aquesta interacció amb el públic.
1: Clar.
0: Tu, de fet, amb la guitarra ho intentes, no? Busques aquesta interacció amb el públic.
1: Bueno, intento i ho faig.
0: I ho aconsegueixes, evidentment.
1: Sí, evidentment. Si no, seria millor plegar. Però sí, sí, o sigui, al final és que la gent s'ho passi bé. O sigui, la gent forma part d'això. O sigui, el públic forma part de l'espectacle. O sigui, no, no hi ha un altre. O sigui, al final és tot... Bueno, tot és, som un equip, o sigui, el públic, la música, els instruments, les cançons que toquis en aquella nit, o sigui, tot és una pel·lícula, o sigui, és un gran circ.
0: Què recordes d'aquell jove Brian O'Neill que començava en el món de la música?
1: Bueno,
0: que visitava aquests estudis de la ràdio, precisament,
1: sí,
0: també.
1: Fa molts anys d'això, Jordi.
0: Amb Dani Santos vas, sí, venir acompanyat.
1: Sí, fa molts anys. No, al final jo crec que ara mateix tinc... agafa moltes experiències, com ja sabem, però sí que crec que tinc molta més il·lusió que tenia aquell nen, saps? O sigui, ara ho veig tot més complicat, més complicat, i això em posa més calent. O sigui, vull arribar a més gent, vull que la gent senti música, que la gent al final ha de ser el motor de les persones per ser una mica més feliços amb aquest món.
0: Has tingut la sort de compartir escenari amb estrelles del rock.
1: Sí.
0: Entre ells el Ron Wood, sí, de Rolling Stones.
1: Sí, sí. No, això va ser... Bueno, jo m'ho he explicat alguna vegada, però sí que... Bueno, tinc molta sort, molta feina darrere també, i s'ha donat que hem compartit escenari amb Ronnie Wood dels Stones, amb, jo què sé, amb l'Alan Parsons, amb molta gent, que això ens ha fet també creure en tot el que fem. O sigui, ens ha ajudat a creure i a seguir cap endavant, i per això crec que encara estem aquí i seguim amb força. O sigui, això ens en dona com piles per dir, hòstia, aquesta ja no ha aconseguit, nosaltres hem de seguir. O sigui, al final...
0: Demanem un desig. Si poguessis compartir escenari amb qualsevol banda de la història del rock, quina banda triaries? A banda dels Stones.
1: Morts o vius? Morts o vius?
0: Bueno... Bueno, fem vius i després, a banda que no...
1: Sí, sí, fem vius...
0: A banda dels Stones.
1: Sí, sí, no. Si fem vius, et diria, per exemple, que juntessin Robert Plant i Jimmy Page i passem la tarda amb ells tocant unes acústiques, això per mi seria l'hòstia. I si vol Paul McCartney, doncs també, saps? O sigui, al final, no sé... qui vulgui, qui toqui, saps? I si fos morts, doncs se podria dir una gran llista, però et diria Dave Bowie, et diria Mark Bolan de T-Rex, et diria, no sé,
0: Jimi Hendrix, per exemple.
1: Jimi Hendrix ja saps, mira, se'm posa pell de gallina. Però si no, Brian Jones, Brian, no sé, Freddie Mercury, per què no?
0: Per tant, la llista aquí també seria molt llarga,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí, sí, no, de vius i de morts.
0: Sí que manteniu això, eh? Com dèiem abans, aquesta idea d'una banda de rock and roll i influenciada, sobretot aquesta música dels anys 60-70, no?
1: Sí, sí, al final...
0: Actualitzada, evidentment.
1: Al final nosaltres fem rock and roll i... no sé, o sigui, no sabem una altra manera de fer. O sigui, les noves tecnologies veiem que fiquen en... com música electrònica a sobre de bandes i tal, però nosaltres el que ens mou és tocar els instruments i fer rock and roll que vagi directe, o sigui, i tocar, o sigui, que les mans se'n moguin, saps? Que no toquis a sobre de bases, que no tiris pistes, que no estigui tot ple de samples, tot ple d'històries. Al final és tocar, suar i fer molt, o sigui, assajar molt i sobretot tornar a tocar, o sigui, sobretot és tocar els instruments, saps? Que això crec que ara s'ha perdut una mica.
0: La música en directe de tota la vida.
1: Sí,
0: eh?
1: Si una cosa va bé no la canvis, però és així, és que és així, o sigui, però ara sembla que hem perdut una mica el nord quan vas a algun festival, no veus a ningú tocant, o sigui, és una cosa que costa molt veure a una persona amb uns instruments, que hi hagi un monitor que estiguin interactuant entre ells. Ara costa moltíssim, tot és claquetes, metrònomos, samplers, és tot difícil, o sigui, és tot antinatural, crec jo, saps? Però bueno, no sé, no se n'anirem, Jordi, a parar.
0: Abans de finalitzar l'entrevista, Brian, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per convidar tothom a que el dia 5 de setembre vagi a l'Ermita de Santa Madrona a veure el concert de Bus, però sobretot el concert de Golden Grahams.
1: Doncs això, que vingueu, que hem de passar una tarda nit i ser una mica més feliços del que som, i sobretot veniu amb ganes, o sigui, veniu amb ganes de passar-ho bé, de sentir bona música i de veure unes llegendes com Bus. O sigui, realment és una sort que vingui una banda com Bus aquí a Sant Andreu la Barca, o sigui, això s'ha de recalcar.
0: Una sort també comptar amb els Golden Grahams en aquest concert, i també DJ Kiss Sierra, que també estarà posant bona música. Brian Onell, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Moltes gràcies a tu, Jordi.
0: I bon concert el dia 5 de setembre.
1: Un plaer, moltes gràcies, Jordi.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'última informació que destaquem avui en el Via Directa és sobre Ràdio Sant Andreu. Vam ser protagonistes el passat dissabte en el programa RAC1 de Via Lliure. Van entrevistar a Ràdio Sant Andreu per parlar d'un fenomen curiós, i és que les ones de Ràdio Sant Andreu havien arribat fins a Àustria aquest mes de juliol. Però hem de recordar que fa 4 anys les ones de Ràdio Sant Andreu van arribar fins a Finlàndia. Tot seguit l'entrevista, doncs, que es va emetre en directe en el programa Via Lliure de RAC1.
2: Dissabte i diumenge, de 9 a 2, a RAC1, Via Lliure Estiu, amb Arnau Mañé.
3: 8 minuts i seran la 1 del migdia. Vinga, va, imagineu que... A veure si com expliquem aquesta història. Imagineu que viviu a Àustria, a 1.400 quilòmetres de Catalunya, sereu la ràdio, i de cop i volta, en comptes de sentir el locutor parlant, no sé, en alemany, el que sentiu és català. Algú que parla en català. Això és exactament el que li va passar a Patrick Robic, un veí de la ciutat austríaca de Leipzig. No sé si ho pronunciaria bé, però el Patrick va captar les zones de, atenció, Ràdio Sant Andreu de la Barca, una emissora municipal del Baix Llobregat. El Patrick va sentir què s'estava fent en aquell moment a Ràdio Sant Andreu de la Barca. I el que va sentir, el que li va arribar, va ser l'informatiu local del passat 7 de juliol, fa només unes setmanes, a les 8 del vespre. Però atenció, perquè a Sant Andreu de la Barca, la ràdio de Sant Andreu de la Barca, no és el primer cop que això passa. Si això va ser el 7 de juliol, l'any 2022, la ràdio de Sant Andreu també va viatjar fins a Finlàndia, en aquest cas. Fa unes setmanes a Àustria i fa uns anys a Finlàndia. Per conèixer una mica ben bé què ha passat i saber com ha anat això, tenim aquí a l'estudi de RAC1 el coordinador de la ràdio de Sant Andreu de la Barca, Jordi Milian. Jordi Milian, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Moltes gràcies per acompanyar-nos. La història és surrealista, però com vau adonar-vos, com vau assabentar-vos que algú a Àustria us havia escoltat fa només uns dies?
4: Fa només uns dies. La història és surrealista. Però nosaltres ja sabíem la notícia de que feia 4 anys havia arribat a Finlàndia, per tant ja coneixíem aquesta història. Però aquesta vegada ens va tornar a arribar un altre missatge, arriba per correu electrònic d'un senyor des d'Àustria, que ens envia un enllaç amb MP3 i que vol que certifiquem que el que ell ha captat a través de la seva estació de ràdio sigui Ràdio Sant Andreu, i nosaltres diguem que sí, i llavors ell ho té com a prova. Aquesta vegada no es va estranyar tant, sí. Però la primera vegada sí, fa 4 anys, des de Finlàndia ens arriba a la ràdio un correu electrònic escrit en català.
3: En català, eh?
4: Que ens diuen que han captat la senyal de Ràdio Sant Andreu i que volen certificar que realment és la nostra.
3: A veure, perdó, anem a pams, eh? Com és que capten des de tan lluny les zones de Ràdio Sant Andreu de la Barca?
4: Mira, hi ha una gent que encara és més curiós.
3: Sí?
4: No? Més curiós de que hagin agafat la nostra onda, no? Hi ha gent que es dedica, amb una sèrie d'aparells, de buscar emissores de ràdio d'altres països, que són els que s'anomenen els diaxistes.
3: Diaxistes.
4: No? Hi ha el diaxisme, que és aquesta paraula, que és una afició que consisteix a rastrejar, a sintonitzar, identificar i escoltar ràdios.
3: D'acord.
4: Llavors, ells el que et demanen és que tu el certifiquis que el que ells han agafat és la teva ràdio.
3: Perquè ells ho enregistren, entenc.
4: Ells ho enregistren i t'ho envien. Clar, és un fenomen que ara segurament donaran més detalls científics.
3: Tenim el Nil Ferrés aquí. Què tal, Nil? Bon dia.
5: Bon dia.
3: El nostre meteoròleg i que ara ens explicarà físicament com es pot fer això, però explica, digues.
4: Són gent que es dedica a això, a buscar ràdio. Llavors volen que tu ho certifiquis, i no sé si ells guanyen punts o no, però guanyen prestigi de, mira, he trobat una ràdio de 3.000 quilòmetres, una ràdio de 1.500 quilòmetres.
3: Que és un punt també això, de prestigi i d'enregistrar-ho per confirmar que efectivament és aquesta o l'altra.
4: Imagina't també que en aquell moment que enregistren o capten aquella senyal de la ràdio, que no crec que sigui durant molt de temps, tu hagis dit el dial de la ràdio,
5: clar,
4: la pàgina web,
5: clar,
4: com
5: clar.
4: Ha passat en els dos
5: TV3
4: que m'han donat a mi, perquè clar, tu imagina't, doncs, fas una hora de música
5: sí.
4: I no dius en cap moment el dial, no sabran quina ràdio és. Llavors ha hagut la sort que en aquell just moment on han captat les ones de la ràdio, en aquest cas les dues vegades sortia això parlant, dient el dial de la ràdio, la pàgina web i el correu electrònic.
5: Perquè si no seria impossible detectar que una ràdio municipal, en aquest cas del Baix Llobregat, és la que aquests aficionats han captat.
4: Sí, exacte. És casualitat de la vida.
5: I deies que ets tu les dues vegades que els han captat,
4: vegades,
5: la persona que estava en antena a Ràdio Sant Andreu.
4: Amb una era l'informatiu, el que deia Sant Andreu sap, i l'altra era amb el magazín del Via Directa.
5: De moment, per tant, porteu dues, eh? Àustria fa només unes setmanes a captar ones de ràdio des de lluny. Però clar, ara saludàvem el Nil perquè tot plegat entenc que té una explicació física, però a mi se m'escapa. Explica'ns, Nil, perquè no acabo d'entendre com des de 3.000 quilòmetres en el cas de Finlàndia, o 1.000 i pico des d'Àustria fa només uns dies, com poden captar aquestes ones de ràdio de Sant Andreu de la Barca.
6: Doncs mira, això es produeix gràcies a un fenomen de l'alta atmosfera que anomenem capa E esporàdica. Mm-hmm. Per fer-nos en una idea, normalment les ones de ràdio típiques tòpiques viatgen gairebé en línia recta. Per tant, per culpa de l'orografia i també de la curvatura terrestre, doncs el que ens fa és que puguem escoltar una emissora a unes desenes de quilòmetres i poc més. Però què passa? Que de tant en tant, sobretot a finals de primavera, principis d'estiu, a uns 100 quilòmetres d'altura es forma una capa molt fina on hi ha una gran concentració de partícules que estan molt carregades elèctricament.
5: Clar.
6: I això és el que anomenem ions.
5: Però per tant és una cosa molt puntual, molt concreta i que a veure si l'enganxes.
6: Exactament. I aquesta capa en la qual hi ha molta concentració de ions, que provenen normalment de petits fragments de meteoroides, que normalment es desintegren a l'entrar a l'atmosfera terrestre, doncs el que passa és que tots aquests ions, a vegades, gràcies als vents de l'alta atmosfera, es concentren i formen petites taques on hi ha aquesta capa molt, molt fina d'ions molt concentrats.
5: I la meva pregunta, és casualitat que s'hagi enganxat sempre o aquestes dues ocasions Ràdio Sant Andreu? És una cosa que poden captar qualsevol ràdio de qualsevol punt del món?
6: Es pot captar a qualsevol emissora de qualsevol lloc del món, inclús amb l'emissora de RAC1, si ho diguéssim per aquí també. I de fet, el que és un fenomen molt imprevisible, molt canviant,
5: clar.
6: I quan les zones de ràdio arriben precisament a aquesta capa tan fina, el que fan és reflectar-se com si tinguéssim un mirall i s'envien directament a un altre punt de la superfície. El que és molt fort és que tot el trajecte que hi ha entre aquests dos punts, potser ens podem trobar a França, i no detectar l'emissora de ràdio.
5: Ah, això és interessant.
6: Només és just en el punt final on es detecta.
5: Quan coincideixen aquests dos punts és quan es pot captar aquesta emissora o aquestes ones radiofòniques a tants i tants quilòmetres de distància.
6: Exactament.
5: Interessant. També, això, la primera vegada que tu, ara fa el 2022, no deies, el cas de Finlàndia, que tu reps o que rebeu aquest e-mail a Ràdio Sant Andreu de la Barca, a més en un català macarrònic, no?, podríem dir. Primer, deus pensar que és una enganyifa, que és una estafa.
4: T'explico. No només aquest mail escrit en català, sinó un seguit d'enllaços que el vaig obrir amb un ordinador on no estava en contacte amb d'altres ordinadors.
5: D'acord. Per si era una estafa, vols dir?
4: Si era una estafa o era un virus. Vaig comprovar que no, que era veritat, i fins i tot en aquella ocasió a Finlàndia ens van enviar fotografies de l'antena que tenia, una antena de 12-14 metres.
5: Proves, no?
4: Proves, exacte. Anem cap a la tercera, vull dir, si ens han agafat dues vegades, anem a la tercera vegada, no?
5: I quan, no sé si esteu en contacte amb aquestes dues persones de Finlàndia i d'Àustria,
4: correu electrònic.
5: Això, us han explicat quin és el seu dia a dia o què fan ben bé per intentar captar aquestes onades? Us han explicat, més enllà d'això, què fan?
4: No, el que han explicat és que són aficionats i que es dediquen a cercar amb els aparells que tenen, que suposo que van ser uns aparells molt, molt potents, a buscar emissores de ràdio.
5: Mira, Jordi, ara t'hem preparat una sorpresa, aprofitant aquesta anècdota, aquesta història, que insistim, un aficionat o un parell d'aficionats, una a Finlàndia i una a Àustria, fa només unes setmanes, van captar les onades radiofòniques d'això, de Ràdio Sant Andreu de la Barca, des de milers de quilòmetres de distància. Hem demanat a la veu de RAC1 que prepari uns separadors per si la vostra ràdio voleu fer i voleu posar aquestes propostes. Escolta, la primera és una cosa més neutra. A veure què et sembla.
2: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta a tot arreu.
5: Aquesta seria la bàsica. S'escolta a tot arreu, s'escolta a Àustria, s'escolta a Sant Andreu, però també s'escolta a Finlàndia. Segona opció, una cosa més original, perquè això, juga amb aquesta idea de connectar Catalunya i Àustria.
2: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta aquí, a Àustria.
5: Això per quan ja us emeteu a Àustria, que pugueu tenir la vostra promoció.
7: Quan tinguem la seu allà.
5: La seu allà. No?
7: Està bé.
5: I l'última, que jo crec que és una cosa més passiu-agressiva, que la veu de RAC1 se'ns ha desbocat una miqueta, que és aquesta, escolta.
2: Ei, tu, veí de Sant Andreu, et sembla normal? Tu no escoltes la nostra ràdio lluny d'Àustria, sí? Tu ho sabràs.
5: Clar. Si escolten a Àustria i a Finlàndia la vostra ràdio, per què un veí de Sant Andreu de la Barca no pot escoltar la ràdio municipal del poble?
7: Em queda una tercera, eh?
5: Et quedes amb la tercera,
7: potent,
5: eh?
7: Sí.
5: Et compromets a emetre-la per ràdio Sant Andreu?
7: Home, i tant.
5: Vinga, va, queda dit, doncs. És la història d'això, de Ràdio Sant Andreu, que avui ens ha vingut a explicar el coordinador de la ràdio municipal del Baix Llobregat, que van sorprendre's quan fa uns dies va arribar aquest correu electrònic d'un veí d'Àustria, a 1.400 quilòmetres de Catalunya, que havia encès la ràdio i que s'havia trobat o havia captat, havia buscat aquestes ones radiofòniques de Ràdio Sant Andreu de la Barca, el bosc, efectivament, fa 3 anys o així, o fa, no, el 2022, ja els hi havia passat una cosa similar en Finlàndia. Per tant, aquesta és la història que avui hem volgut explicar amb el Jordi Milian, que és el coordinador de Ràdio Sant Andreu de la Barca. Jordi, moltes gràcies.
7: A vosaltres.
5: I fins la propera. I Nil, gràcies també per l'explicació física i científica.
6: Gràcies a vosaltres.
1: L'entrevista del passat dissabte en el programa Via Lliure de RAC1, una entrevista on Ràdio Sant Andreu va ser protagonista arran d'aquest fenomen excepcional on les ones de Ràdio Sant Andreu van arribar fins a Àustria, però és que fa 4 anys, millor dit, van arribar fins a Finlàndia, i per aquest motiu Ràdio Sant Andreu va ser protagonista el passat dissabte en aquesta entrevista en el programa del Via Lliure i que avui hem reproduït. I amb aquestes informacions posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Tornem dilluns, ja tornarem amb el Via Directa d'estiu amb el resum de les principals informacions que hem destacat al llarg de tota aquesta temporada. Una temporada que, per cert, hem arribat als 4.000 programes del Via Directa, una xifra històrica, una xifra que evidentment consolida aquest magazín en la graella de Ràdio Sant Andreu. Bon cap de setmana i, com dèiem, tornem dilluns.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
8: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Encetem la cinquena i penúltima hora dedicada a les cançons de tots els teus estius. En l'anterior entrega us vàrem comentar que el 1993, que és l'any on ens vam quedar, es van produir dos fenòmens d'aquells gairebé irrepetibles. Però això ho explicarem d'aquí uns instants, perquè d'aquell 1993 volíem dedicar un temps, per exemple, a un paio simpàtic que ens ho va fer passar molt bé, amb dos noms, Mink DeVille o Willie DeVille. Aplaudiments per ell, sisplau, que aquell 93 ens va fer el Demasiado Corazón.

Demasiado Corazón, que va ser utilitzada com a sintonia de capçalera d'un programa de títol similar o exacte durant molt temps. Era Willy DeVille en directe. Estem a 1993 i seguim amb ritmes calents, sabrosones. Això, també, aquell any va ser tot un fenomen. Encara no era possible descarregar-se música gratuïta i quan un disc agradava, es venien molts discos. Aquest va ser el cas de Mi Tierra.

Possiblement aquell 1993 va ser el millor any per Gloria Estefan, perquè d'aquest disc va vendre un total de 14 milions de còpies. Només a Espanya, 1 milió. I només a Estats Units, 200.000 còpies. Ah, però aquell 93 també sonava una coseta senzilla, però molt agradable. Dels UB40. Every hour, every day. Higher ground. The more I learn, the less I know about before.

tens més o menys controlat? A prop teu, sí o no? Aquell 1993 es va publicar en una versió remix un dels temes que Freddie Mercury en el seu dia havia gravat en solitari sense els Queen, el Living on My Own. Recordem que ell ens deixava el 24 de novembre de 1991.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Freddie Mercury, recordat, reeditat el 1993. Un estiu per al que estem donant una volta ara mateix i del que ja us vaig dir en l'anterior entrega del programa d'avui al començar, que es van produir dos fenòmens gairebé irrepetibles. Dues produccions discogràfiques espanyoles es van convertir en números 1 mundials. Van vendre milions de còpies Los cantos gregorianos de los monjes de Silos.

Sí, això es va fer molt popular. Va traspassar les fronteres de les produccions limitades o elitistes. Tant és així que crec recordar que la Direcció General de Tràfic va recomanar al personal que no es posés el disc de Los Cantos Gregorianos de los Monjes de Silos al cotxe perquè corria el risc de dormir-se. Per Los Monjes de Silos era un disc més dels seus Cantos Gregorianos, però no sabem per què aquells fenòmens que es donen en la música, aquest doble CD, perquè aleshores ja es publicaven els discos simultàniament en vinil i en CD, va ser número 1 arreu del món. L'altre fenomen, evidentment, ja te l'imagines, perquè va ser molt més comercial, fins i tot. I tothom recordem la imatge del president dels Estats Units, George Clinton, fent la coreografia, o intentant fer la coreografia de la Macarena de Los del Río. Un duet que portava moltíssims anys treballant i mai els hi havia passat una cosa similar.

0: I els oients habituals d'aquest temps de Ràdio Musical Riba igual deuen estar pensant: això no és típic ni clàssic del Coco. No, però és que ja vam comentar que a l'estiu canviem els hàbits, canviem els horaris... I possiblement amb la música ens tornem molt menys exigents. I qualsevol coseta fàcil ens recorda dies de festa, de vacances.
1: Macarena sueña con el Corte Inglés y se compra los modelos más modernos. Le gustaría vivir en Nueva York.
0: Dins del terreny de les curiositats, al passar a 1994, recordar que van triomfar dos èxits que no eren originals d'aquell any, no, eren molt anteriors. Això era original del 1973, de 21 anys abans.

Però tenia molta gràcia. Us apropàveu a la cabina i ens demanàveu la cançó del Uka Uka, que en realitat es diu Hook Kind of Feeling.

Hook and a Feeling del grup Blue Sweat va tornar a triomfar 21 anys més tard, el 1994, però segurament a aquest èxit va ajudar i molt una campanya publicitària del Corte Inglés. Sí, ja en aquells anys la música ajudava a vendre un producte a través de la publicitat i la publicitat que molt sovint utilitzava clàssics ajudava a fer cultureta musical. L'altre tema que es va posar molt de moda l'estiu del 94 i que no era nou era el Hey Baby, original dels anys 60. El grup era un grup de laboratori que es va dir d'estrella avant perquè era la cançó de la campanya publicitària de la cervesa. Hey!

0: des dels anys 60, recuperat el 94. Però amb la perspectiva que dona el temps transcorregut i tots aquests anys que han passat des de llavors, sens dubte, de l'estiu del 94 ens quedem amb un altre fenomen, amb un altre One Hit Wonder, però amb una cançó que, curiosament, coneixen fins i tot els més joves. I com també us deia en alguna de les entregues d'aquests especials del Coco dedicats a l'estiu, era molt important que comptés amb una coreografia. Però el curiós és que han passat molts anys i la coreografia continua a les festes que organitza el Cocodril compartint festes majors i la continua sabent i recordant gent de totes les edats. Bé, sovint ens demanàveu la cançó de Pili Ganarà, però no era aquest el títol.
1: Diri Ganarà...
0: Era una producció del grup Whitefield. Saturday Night.

0: Aquesta no és la música habitual d'aquest programa que potser escoltes per primera vegada, que has descobert com per casualitat tot passejant per el dial o navegant per internet, però és estiu, companys. No estiguis trist, no estiguis trista, perquè han passat tants anys des que ballaves aquestes cançons. Al contrari, alegra-te'n per haver-les disfrutat. Allò que es diu que nos quiten lo bailao. Algú va dir... Alerta amb la tristesa. Dos punts. És un vici.
1: Això és Cocodril Club.

Doncs tot això també forma part de la teva banda sonora. I aquest era el ritme de les teves nits.

0: The Rhythm of the Night va ser el gran One Hit Wonder d'una banda anomenada Corona. Però no va ser la cançó oficial d'aquell estiu 95, no. En aquella ocasió, aquesta va ser...
1: La canción del verano.

0: Quina història, no?
1: És Proyecto Uno.
0: El grup es deia Proyecto Uno. I la cançó, El Tiburón. La de No pares, sigue, sigue. Bueno, és d'aquelles que realment va provocar un empatx. Però va ser la cançó de l'estiu de 1995, que m'imagino que tu ja hi eres. El 1996, recordo que quan sortia de marxa amb la colla d'amics i tornava a casa a les 6 o quarts de 7 del matí, no em podia treure del cap aquella cançó que deia...

Un autèntic complepistes, eh? Era el Free From Desire de Gala. Però el 1996, la cançó oficial de l'estiu era aquella que et recomanava Apaga el televisor i enciende tu transistor.

solo se vive una vez. Aquest és un bon consell, eh? Per cert, que estava pensant que la paraula transistor està en desús. I és una autèntica llàstima, no? Perquè els transistors van revolucionar la nostra vida. Caramba! Música de festa. Cançó de l'estiu 1996. Solo se vive una vez amb las Azúcar Moreno. Però aquell estiu també es va posar molt de moda la cançó de la campanya publicitària de la cervesa i era una cançó que ens donava bon rotllo. Es deia Celebration.

la banda per aquesta ocasió es va dir Fan Factory. Però passem a 1997. Aquell any també va tenir un gran impacte comercial la cançó de la campanya publicitària de la cervesa. I, a més, és una cançó que identifica les festes cocodril, quan tenim l'ocasió, molt sovint, per sort, de compartir una nit d'estiu popular, gratuïta, per gent de totes les edats, amb tota la música que ha fet història, i d'adaptar aquest programa de ràdio en directe a Sessió de Ball. Pensem que aquesta defineix el que sempre pretenem i normalment aconseguim. Amor i respecte. Oh!

una d'aquelles cançons que sap a cervesa d'estiu. Però l'estiu de 1997 es va provocar un d'aquells fenòmens que només es dona de tant en tant en la música. Era el seu primer disc, però va ser una passada com sonava a totes hores per totes les emissores musicals i després a la nit, als pubs, a les discoteques. Un gran record per l'amic Pau Donés i la seva flaca, aquella flaca que ens va fer tan feliços el 97.

primer gran èxit dels Jarabe de Palo, de Pau Donés. A totes hores, aquell estiu 97 sonava per la ràdio. I quan per la ràdio, aquell estiu, obríem telèfons i preguntàvem quina cançó et dona bon rotllo, la majoria deia aquesta.

El bon dia dels meus amics els Pets, el 1997, però aquesta va ser l'autèntica... ...1998. Aquest era un món feliç. Happy World, el grup Blue For You. Sisplau, una altra canya. Hem de valorar el treball dels creatius publicitaris de les campanyes de cada any, de cada estiu, de la famosa cervesa catalana, perquè musicalment també eren un èxit. El 1998 no va ser cançó de l'estiu, però el destaquem aquí, perquè es va convertir en el disc més venut de tota la història de la música gravada a Espanya. Faltaven només 2 anys perquè la gent pogués començar a descarregar-se cançons gratuïtament d'internet i, per tant, mai més s'aconseguiran aquelles xifres. El 1988, 10 anys abans, el disc més venut va ser l'àlbum Descanso Dominical de Mecano i així es va mantenir durant 10 anys fins que aquell 1998 el va desbancar venent uns quants més Alejandro Sanz i el seu Corazón Partido.

0: Et pot agradar o no, però realment va aconseguir una fita molt important Alejandro Sanz amb aquell Corazón Partido que ha quedat per la història com el disc més venut de tota la història de la música gravada a Espanya. El 1998, però, aquesta va ser...
1: La cançó de l'estiu.

0: Casillas, claro, era Ricky Martin.
1: Hay que soñar ser campeón.
0: Y la Copa de la Vida.
1: La Copa es la bendición.
0: La cançó dels Mundials de Futbol. Ricky Martin, però, també va ser dels pocs intèrprets que va repetir cançó de l'estiu important dos anys consecutius. 1999. Living la vida local.

0: Un altre d'aquells fenòmens curiosos, eh? El Probe. Probe, Miguel. Era Triana Pura. De moment, abans de passar a la sisena i última hora especial del Coco, dedicada a les cançons de tots els teus estius, que farem tots els anys 2000 fins a l'actualitat, doncs us deixem amb una autèntica producció rodona d'aquell 1999.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Des d'Alemanya, Lou Vega recupera el Mambo número 5 del rei del Mambo, Pérez Prado, dels anys 50, i torna a omplir les pistes. Un tema realment...

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: l'Albert Malla. La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Encetem la sisena i última hora dels especials del Cocodril dedicats a les cançons de tots els teus estius. Vam començar el 1963, quan aquest fenomen va sorgir de manera espontània amb aquella cançó que deia «Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí». I ara ja hem canviat de segle, ja hem canviat de mil·lenni i estem a l'any 2000. Vámonos! Aquell any, el vell amic Carlito Santana s'ho va endur, tot va arrasar. Tots els premis van ser per al seu àlbum Supernatural, del qual es va extreure com a primer single aquest fantàstic Corazón Espinao, amb la veu de Maná. Any 2000.

Cómo me duele el amor, corazón espinao, fantàstic, Carlitos Santana, amb la veu de Manà, l'any 2000. Però aquell estiu, aquesta va ser l'autèntica... Oh!

sigui, va ser una autèntica bomba. El 2001, quina diríeu que va ser la cançó de l'estiu? Ah, sí, efectivament, la de la campanya de publicitat de la cervesa. I en aquest cas recuperant un clàssic. Tens 16 anys i ets molt maca i ets meva. La formació per l'ocasió es va dir Blue Bombay.

You're 16, You're Beautiful, and You're Mine. Aquesta fins i tot la va gravar Ringo Starr, l'ex-Beatle. Cançó de l'estiu 2001. El 2002 va ser l'any de Camins.

0: El meu amic Gerard Quintana, al capdavant del Sopa de Cabra, la van encertar plenament amb aquesta cançó que va sorgir, com tants d'altres èxits, com per casualitat. Un dia us vam explicar l'origen dels camins. Sí, corria 2002, però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La cançó de l'estiu.

ACDG. Va agafar prestat per la seva tornada, per el seu estribillo, l'inici del que van dir era el primer rap de la història, el Rappers Delight de Sugar Hill Gang. Sí, va ser cosa de brujeria, com elles diuen, que fossin número 1 a mig món. No tan sols a Espanya, també a Itàlia, a Alemanya, a Suïssa, a Mèxic. Increïble. L'estiu del 2002 va ser per les Ketchup.

0: i el 2003. Aquell va ser l'estil de Glòria per David Civera. Bye Bye va ser...
1: La canción del verano.

Ladies and gentlemen, alguns estius, sobretot dels últims, és a dir, ja dels anys 2000, podem dubtar de quina va ser exactament la cançó de l'estiu. Però no, no és aquest el cas del 2004, perquè està claríssim que el 2004 va ser Dragosti Dintai. Bueno, això ho podríem traduir més o menys com l'amor sota el tiler. Va ser el One Hit Wonder del grup Ozone. Ens la demanaven com la cançó dels romanesos. Posa la cançó dels romanesos, ens deien a cabina, però no, són moldaus, viuen a Bucarest. I la cançó parlava de l'amor en temps de l'SMS. O sigui, encara no teníem el WhatsApp, però realment els missatges de text dels mòbils ja van revolucionar.

l'amor sota el tiler. Parlant de l'amor en temps del SMS. Això que ara normalment només utilitzen els bancs i gent antipàtica, que et notifiquen coses antipàtiques. Atenció, el 2005 va arribar el primer reggaeton de la història. I llavors no ens podíem ni imaginar que pràcticament duraria més de 20 anys. Oh. Això era la gasolina.

0: Paulina Rubio va triomfar d'allò més amb aquesta cançó el 2006. Però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La canción del verano.
2: Papá, yo viajo en corra. Pasa gallina, hoy pasa menino. Opa, yo viajo en corra.

I més d'un oient deu estar al·lucinant que en el Cocodril Club sonin coses com aquestes. Ah, però és estiu. Però poca conya, perquè amb aquesta conya de cançó, opa, jo havia ser un corrat. Va ser el segon videoclip més vist del món, el 2006. L'intèrpret, el Koala. Opa, toma. Anem al 2007.

L'estiu del 2007 sonava, i molt bé, aquest tema del sueño de Morfeo para toda la vida, que sempre ens ha enviat bones vibracions positives.

0: Caminando por la Vida, que és el que fem sempre aquí, al Coco Club. Des que ens vam posar en marxa en el llunyà octubre de 1993. Ah, però ara estem al 2007. Amb la rumbeta de Melendi.
1: Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, incorporándonos el ruido medio con una sonrisa.
0: Jo crec que el 2008 un dels fenòmens musicals va ser l'estrena de la pel·lícula Mamma Mia, que va revitalitzar totes les cançons d'un altre dels fenòmens importants de tot el segle XX, dels ABBA. I els més joves van descobrir aquelles cançons. Aquí tenim el tema central, el Mamma Mia, però amb la veu de Meryl Streep, com a la pel·li.

Meryl Streep protagonitzant Mamma Mia el 2008. El 2009, la cançó de l'estiu va tornar a ser la cançó de la campanya de publicitat de la cervesa, amb el grup Billy the Vision and the Dancers. És un grup suec, la cançó no va ser feta expressament per aquest spot de publicitat, era una cançó ja publicada originalment 5 anys abans, el 2004, descoberta per un creatiu publicitari a internet, així com per casualitat. Encara que la lletra és trista, la música és alegre i sempre ens ha donat bon rotllo. Diu, abandonat com un gat d'estiu. Bueno, la veritat és que recordem tots aquelles imatges fantàstiques de l'espot rodades a Formentera. Aquí és...

Bueno, la cançó és coneguda com Tonight Tonight o Summer Cat. Why can't you leave me tomorrow instead? Why can't you leave me tomorrow instead? I gràcies a aquesta cançó i gràcies a les imatges fantàstiques de Formentera en el seu spot de publicitat de la cervesa, molta gent va decidir descobrir Formentera. Tonight, tonight, tonight, tonight. I nosaltres saludem especialment a tots els oients que ens escolten gràcies a Formentera Ràdio. Sabeu que sou uns autèntics privilegiats, oi? Quina enveja. Ja ens agradaria fer el programa sempre des d'allà. 2009. El 2010 va ser l'any del Waka Waka.

0: És música de festa, són les cançons de tots els teus estius en aquests especials del teu Codril Club. Algú va dir... Anima't, mai seràs tan jove com ara.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

0: Ai, ai, si jo t'hi perd.
1: Amb l'Albert Malla.
2: Aquesta va ser la cançó de l'estiu 2012. Un altre fenomen, Michel Teló, un altre One Hit Wonder, I See You Better.

Però, sens dubte, l'estiu del 2013 aquesta va ser la cançó Ja no parlem més venuda, sinó més descarregada. Toma! Gangnam Style. Un altre One Hit Wonder realment sorprenent.

Vinga, que anem en cavall. L'èxit de PSY. Open Gangnam.

l'estiu del 2014. Això és el que podríem dir, un disc rodó, eh? Bailando.

0: Cocodril Club.
1: Sí, el 2014 va ser per Enrique Iglesias, però per a molts va ser The Happy.

0: Un altre disc rodó, que dona bon rotllo. Tot un encert de Pharrell Williams per al 2014. Tu ja hi eres, oi? Ja feia una estoneta que hi eres, eh? Bueno, per això utilitzem aquesta cançó per l'espai del bon rotllo quan et demanem que ens proposis cançons que et donin bon rotllo, com aquesta, Happy. Aquests són uns programes especials del Cocodril Club dedicats a...
1: La canción del verano.
0: Mark Robson i Bruno Mars. Gran èxit. Uptown Funk.

Una bona producció, sí, senyor. Out and Funk. I amb un videoclip que corre per internet, divertidíssim, amb escenes de ball de cine de tota la història. L'èxit de Mark Ronson i Bruno Mars per l'estiu del 2015. El 2016 va ser per un noi nascut a Barcelona. Un noi que es diu Álvaro Soler i que li cantava a Sofia. Sofia.

La Sofia de l'estiu del 2016. El 2017, un altre fenomen. El Despacito va ser, sens dubte, la cançó d'aquell estiu amb Luis Fonsi i amb la col·laboració de Kelly Rowland. Va ser la primera cançó en castellà, tot i que hi ha una versió que és bilingüe, en anglès, que va ser número 1 als Estats Units des de la Macarena, que escoltàvem en aquesta sèrie de programes especials del Coco dedicats a la cançó de l'estiu, i que va ser l'estiu del 1995. És a dir, que des del 95 fins al 2017, aquestes van ser pràcticament les dues úniques cançons interpretades en castellà, número 1 als Estats Units. Ai...

0: com us comentava, va ser número 1 als Estats Units, però hauríem de recordar que des de 1955 només 6 cançons en idiomes que no fossin l'anglès van ser número 1 als Estats Units, i aquesta va ser una d'elles.
1: Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto está mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam. Sabe que esa beba está buscando...
0: Com tens el corazoncito, Coco? Ens estem apropant a l'actualitat. El 2018...

La Rosalía en català, però amb el títol de Fucking Money Man. El 2020 va ser un estiu oblidable. Recordeu, estàvem tancats. Quan sortíem per coses essencials ho havíem de fer amb mascareta. Tampoc en alguns moments ens deixaven sortir ni al municipi del costat. Horrorós. Contínuament rebíem males notícies de amics, familiars, coneguts o saludats que havien marxat a l'altra dimensió. Però, en fi, aquesta va ser la cançó de l'estiu 2020.

Les veus de Karol G i Nicki Minaj i la cançó Tusa. L'estiu del 2021 havíem millorat una mica, però encara déu-n'hi-do quin estiu vam passar. Sort que a Dua Lipa i a Elton John se'ls va acudir fer una cançó nova, però amb dos clàssics d'Elton, que és una autèntica meravella.

Dua Lipa amb Elton John. Dua Lipa, que, per cert, va estar al Palau Sant Jordi arrasant en concert. I del 2022 podríem destacar, tot i que encara no era estiu, el gran èxit aconseguit per Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Let's go.

0: Moltes gràcies per escoltar-nos també en aquesta sèrie de programes especials del Cocodril Club dedicats íntegrament a...
1: La cançó de l'estiu.
0: La veritat és que jo m'ho he passat molt bé. Ai, procura ser feliç, cocodril.
2: És una os.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Comencem una nova edició de l'InfoSap. Avui farem resum del ple municipal d'aquest dijous, que es va poder seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu, i a més farem el resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: A continuació, a Ràdio Sant Andreu, la crònica del ple municipal del 30 de juliol. Un ple municipal que va començar amb un record institucional a les dones assassinades per violència masclista durant les darreres setmanes. L'alcalde Marc Giribet va llegir el nom de cadascuna de les víctimes i va reiterar el compromís de les institucions i de la societat a la lluita contra aquesta xacra social. I abans de l'inici de l'ordre del dia, la corporació municipal també va guardar un minut de silenci en record de les persones que han perdut la vida en els greus incidents forestals registrats al municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria, com a mostra de condol i també de solidaritat amb les víctimes, les seves famílies i tots els afectats. Després d'aquests actes institucionals, el ple va abordar diferents punts de l'ordre del dia, entre els quals van destacar l'aprovació d'una modificació pressupostària de 426.000 euros per a noves inversions municipals, el nou pla d'igualtat intern de l'any 2026-2030, diversos convenis per impulsar el futur parc central com a refugi climàtic i la moció per reclamar el reforç del cos de bombers davant de l'increment del risc d'incendi. Com dèiem, doncs una modificació pressupostària que va ser aprovada amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox i En Comú Podem, mentre que PSC, Som, Sant Andreu i el Partit Popular es van abstenir. Entre les inversions previstes, destaca una partida de 50.000 euros destinada a la plantació de nou arbrat i espècies arbustives en diferents punts de la ciutat per incrementar els espais verds i també reduir l'efecte illa de calor i afavorir l'adaptació davant dels efectes del canvi climàtic. Un projecte que també preveu contemplar 153.000 euros per renovar part del mobiliari urbà. 40.000 euros que es destinaran a la mobilitat i a l'asfaltatge de l'aparcament del poliesportiu del Josep Pla, actualment de Sauló, per millorar-ne les condicions d'ús i facilitar-ne el manteniment. També una inversió de 98.000 euros per executar diverses actuacions, entre les quals destaquen les obres de millora del casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany i també la creació d'un nou espai d'escalfament al camp de futbol de Can Salvi i de diferents treballs d'adequació i modernització del circuit municipal de BMX. La proposta també contempla 25.000 euros per renovar el vehicle de la brigada municipal i 60.000 euros per substituir ordinadors i equips portàtils de l'Ajuntament, reforçant així els recursos tecnològics dels serveis municipals. Un altre dels punts aprovats per unanimitat va ser l'encàrrec de gestió al Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya perquè assumeixi la tramitació dels expedients d'informacions reservades i disciplinaris corresponents a les infraccions greus o molt greus del personal de la policia local, una mesura orientada a garantir una major imparcialitat en aquests procediments. Punt important, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a través del ple municipal va donar llum verda al Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament per al període 2026-2030 amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox i el Partit Popular es van abstenir. El nou document té com a objectiu garantir la igualtat efectiva d'oportunitats entre les persones treballadores del consistori i adaptar l'organització municipal a la normativa vigent. El pla estableix 14 mesures concretes distribuïdes en 8 àmbits d'actuació, entre les quals destacant la implantació de mesures de transparència retributiva, la incorporació de la perspectiva de gènere en la formació del personal, la revisió del protocol de la prevenció d'assetjament, la promoció del llenguatge inclusiu, l'anàlisi dels riscos psicosocials amb perspectiva de gènere i també diferents accions destinades a afavorir la conciliació de la vida laboral, personal i familiar. La corporació també va aprovar la ratificació dels nous estatuts del Consorci de la Normalització Lingüística amb el suport de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox i el Partit Popular hi van votar en contra. Per unanimitat es van fixar els dies 30 de novembre i 5 de desembre del 2027 com dos dies festius d'obertura comercial autoritzada al municipi, addicionals, això sí, als 8 que estableix el calendari general de Catalunya. Un altre dels punts destacats va ser l'aprovació de dos convenis de col·laboració entre l'àrea metropolitana i l'Ajuntament per impulsar el projecte del Parc Central com a refugi climàtic. Els acords permeten finançar tant la redacció dels projectes de les fases 1 i 2 i de direcció facultativa de la primera fase, com les obres de remodelació de la fase inicial del parc. Les dues propostes van rebre el suport de tots els partits municipals, excepte el Partit Popular, que es va abstenir. També va haver unanimitat en l'aprovació de l'adhesió del programa de la cooperació financera de la Generalitat destinat a les obres de reforma, adequació i millora dels centres educatius públics, que permetrà al municipi rebre 501.200 euros per executar actuacions de manteniment i millora dels equipaments escolars. El ple va donar igualment el vistiplau, també per unanimitat, a la continuïtat temporal del contracte de gestió energètica i manteniment integral de l'enllumenat públic, el sistema semafòric, les fonts, les rotondes i els serveis especials de festes populars i Nadal. L'empresa Ferrovial Energia continuarà prestant el servei fins a l'adjudicació del nou contracte com a màxim durant un període de 12 mesos. A la part de control, l'equip de govern va donar compte de les principals activitats desenvolupades al mes de juliol. També es va informar de diversos acords adoptats per la Junta de Govern local, entre les quals l'aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per al transport adaptat, l'inici dels processos de consulta pública per elaborar el reglament del centre de distribució d'aliments i la futura ordenança reguladora dels mercats de marxants, del mercat sedentari. La sessió es va tancar amb l'aprovació de la moció presentada per En Comú Podem per reclamar el reforç del cos de bombers i garantir una millor resposta davant de l'increment de la violència i la simultaneïtat d'incendis forestals. Una iniciativa, una moció que va ser aprovada amb els vots de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox i el Partit Popular hi van votar en contra. I a Ràdio Sant Andreu recollim les opinions dels diferents portaveus polítics. El portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril, va defensar la modificació pressupostària, evidencia el model del govern que impulsa l'executiu municipal. Segons va assenyalar, el ple de juliol permet també fer balanç del curs polític abans de l'aturada estiuenca. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, valoració del ple de juliol, últim ple de la temporada.
3: Sí, l'últim ple de la temporada, justament, i és una magnífica oportunitat per fer balanç, no?, de tot el curs polític, ara que acabem aquest any lectiu, diguéssim, a nivell polític. I aquí clarament es veuen dos forces, no? La força propositiva, que és FEM Sant Andreu, i el seu govern també, amb En Comú Podem, la força de pressupostos, la força de variacions de pressupost, com en aquest cas també hem tingut una modificació pressupostària en temes importantíssims de ciutat, i també aquella part, pues, que no és tan propositiva i que no està al costat de la ciutat en temes de pressupostos, en temes d'avançar també amb les modificacions pressupostàries. Per tant, dos models diferents d'entendre la ciutat, d'entendre el que és sumar i entendre el que és avançar per Sant Andreu de la Barca, i principalment el model que no vol o que vol que sigui com abans o que absolutament no passi res a Sant Andreu de la Barca. Per tant, nosaltres sempre estarem amb aquesta part propositiva i quan tornem després de les vacances continuarem amb aquesta força i aquesta idea.
1: Per la seva banda, el portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, va fer una lectura crítica de la sessió plenària i de la gestió del govern. Segons va afirmar, el ple va tornar a evidenciar les diferències entre el govern municipal i els grups de l'oposició. Beas va acusar l'alcalde de respondre amb demagogia davant de les abstencions dels grups municipals i va considerar que aquesta actitud es repeteix ple rere ple.
4: Doncs un últim ple marcat doncs, pel descans, no?, que desitgem a tots els nostres veïns i veïnes, i hem pogut veure una miqueta el menú habitual, eh? Hem tingut un govern municipal que a la mínima que fas una abstenció ja comença a fer demagogia. Aquest alcalde és un mestre de la demagogia, ho demostra ple rere ple, i el que es torna a demostrar és que aquest no és un govern que gestioni bé. Els grans contractes que havien de resoldre en aquesta legislatura, que són fonamentals pel futur de la ciutat, les escombraries i neteja, la il·luminació i la jardineria, totes prorrogades o ampliades perquè no han arribat a temps a fer els contractes, i ells mateixos ho han reconegut, no han arribat a temps, o quan utilitzen el fet de que tenim altres prioritats determina la dolenta priorització que fan. Per què? Perquè aquests són elements fonamentals per a la ciutat, no altres.
1: Declaracions del portaveu de Vox, Antonio López, que va qualificar el ple de juliol com una sessió àgil i amb un ordre del dia de poca transcendència política. Segons va explicar, es tracta d'un dels plens més breus del mandat, ja que no s'hi van debatre, segons la seva opinió, assumptes que al seu parer tinguessin una especial rellevància.
5: Sí, bueno, ha sido un pleno, creo que puede haber sido, si no el segundo más cortito de todos los que llevamos celebrados, por ahí andará, o sea, ha sido bastante ágil, no había muchos temas a tratar, tampoco ha habido grandes temas de una total relevancia y bueno, el único entretenimiento que ha habido, como de costumbre, ha sido con la moción presentada por En Comú Podem. Se ha demostrado que tenía que destacarse los demás porque yo creo que los demás teníamos claro que en julio, salvo un asunto moyano, íbamos a presentar una moción. Y bueno, como siempre, mociones de brindis al cielo y sin competencias para el ayuntamiento.
1: Valoracions també de Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu, que va destacar que el seu grup manté una actitud constructiva davant de les propostes que considera beneficioses per al municipi, fet que, segons va explicar, s'ha reflectit en el sentit del vot de bona part dels punts aprovats durant la sessió plenària del juliol.
6: Pues este pleno son ha demostrado que estamos no en contra del gobierno, sino apoyando todas las medidas que van a favorecer nuestra ciudad. La iluminación, nuestras escuelas, nuestra gente, que eso es lo más importante. En el presupuesto nos hemos abstenido simplemente porque nosotros queremos tener más participación. Desde septiembre vamos a empezar a tener más una participación activa y lo que hemos pedido, más recursos para Yengrán, para servicios sociales, para cultura y educación, pero sobre todo Yengrán y servicios sociales. Nos acompañó en la audiencia pública un grupo que pedía sobre todo a esas personas sin hogar, que era importante protegerlas, y yo creo que esto es fundamental en cualquier administración que se tome en cuenta como punto de honor las personas.
1: Per la seva banda, la portaveu del Partit Popular va definir el ple de juliol com una sessió intensa, amb un ordre del dia carregat de punts, entre els quals va destacar la modificació pressupostària i la ratificació dels estatuts del Consorci per la Normalització Lingüística. Sònia Aranda va criticar també l'actitud del govern municipal davant de les abstencions dels grups de l'oposició i va defensar que d'aquestes formen part de la tasca de control que corresponen als grups municipals.
7: Bueno, último pleno, bien cargadito, con muchísimos temas, modificaciones presupuestarias, acuerdo con normalización lingüística, muchas cosas, mucho trabajo, mucha lectura. Para el que quiera ver el pleno, o sea, lo que es el resumen del pleno, pues que lo vea en directo. Nosotros nos vamos a basar en que este gobierno, cada vez que se hace una réplica, que no se vota a favor de sus propuestas, simplemente por el mero hecho de abstenerte, pues enseguida te señala con el dedo porque estás dando un mal ejemplo de ciudad, cuando en realidad lo que tienen que comprender es que la labor de gobierno también incluye aceptar la crítica y aceptar el punto de vista diferente. Y por otro lado, cabe señalar pues el oportunismo que nos viene mostrando en Comú Podem con esta moción, con un tema tan delicado como son los incendios y el cuerpo de bomberos, aprovechando la coyuntura, pues a solicitar más apoyo, más refuerzo, más presupuesto, cuando nosotros lo que le hemos dicho es que cuando tenía la posibilidad de hacerlo, que es en presupuestos de la Generalitat, no lo ha hecho. Por lo tanto, estamos un poco cansados de esta dinámica de En Comú Podem, que siempre aprovecha cualquier rescoldo para presentar una moción, nos competa o no. Nosotros estamos, por supuesto, a favor del refuerzo de los bomberos y estar para que nos puedan defender a todos de estos fuegos tan malignos que estamos teniendo este verano.
1: I finalment, l'opinió d'Isabel Marcos, la portaveu d'En Comú Podem, va fer una valoració positiva del ple i va posar en relleu els acords aprovats, que segons va assenyalar permetran continuar impulsant actuacions de millora del municipi. Marcos va destacar especialment la modificació pressupostària aprovada durant la sessió, que permetrà executar noves inversions a l'espai públic i en els equipaments municipals.
8: Pues hoy hemos celebrado un pleno lleno de nuevo de acuerdos para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de San Andreu de la Barca. Hemos aprobado una modificación presupuestaria de casi 500.000 euros para seguir impulsando medidas, pues eso que decía, para mejorar. Hemos impulsado la compra de mobiliario urbano, por ejemplo, las famosas papeleras que toda la ciudadanía nos pide. Vamos otra vez a hacer una plantación de árboles masiva. Vamos también a pavimentar el parking del Josep Pla y, por ejemplo, vamos a hacer reformas en el casal de la Gent Gran para adaptarlo a las necesidades de 50.000 euros. En educación nos hemos adherido a un plan de la Generalitat en la que ponen a disposición del municipio 850.000 euros, que sumados a los que ya vamos a poner desde el municipio, de 350.000, va a ser una medida importante para mejorar el estado de las escuelas de la ciudad. Y por último, una noticia que me hace especialmente ilusión. Después de muchos años de incumplimiento legal, hemos aprobado el primer plan de igualdad interno del Ayuntamiento de San Andrés de la Barca, que va a permitir garantizar que las condiciones de las mujeres y los hombres en el ayuntamiento sean las mismas a todos los niveles, y que además vamos a servir de ejemplo para el resto de las empresas a las que le estamos pidiendo que también lo hagan.
1: Valoracions dels diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència al plenari municipal d'aquest ple de juliol, un ple que tanca la temporada política abans de les vacances d'estiu, que tornarà al mes de setembre, ja a l'últim any de la legislatura que va iniciar-se a l'any 2023.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: I anem amb d'altres informacions que han estat importants aquesta setmana. El passat dissabte, la consellera d'Interior, Núria Parlon, va visitar Sant Andreu de la Barca. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat a Sant Andreu de la Barca la coordinació que va evitar mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol. La consellera d'Interior ha visitat aquest dissabte 25 de juliol Sant Andreu de la Barca per conèixer sobre el terreny els efectes de l'incendi forestal del passat 5 de juliol i valorar també la resposta dels serveis d'emergència durant un episodi que va posar en risc a diverses zones properes al nucli urbà. La visita acompanyada per l'alcalde Marc Giribet i també membre del govern municipal i també de regidors i regidores ha servit també per reivindicar la importància de la prevenció i de la gestió forestal davant un escenari cada vegada més condicionat pel canvi climàtic.
9: Agraïm molt la tasca també a l'Ajuntament, de l'alcalde i del seu equip, durant el moment de l'emergència, durant el moment de l'incendi, a Protecció Civil i a les persones que també treballen des de l'Ajuntament per garantir la millor resposta.
1: Durant la seva intervenció, Núria Parlon ha situat l'incendi de Sant Andreu de la Barca en el context d'un estiu especialment complicat, i és que el mes de juliol s'han produït més de 800 incendis arreu de Catalunya. La consellera també ha volgut reconèixer la feina dels ajuntaments que han apostat per la prevenció abans de que es produeixin les emergències.
9: Sí, doncs hem fet avui la visita aquí amb l'alcalde i els regidors i regidores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Hem vingut aquí a la zona on es va produir l'incendi. Com bé diu, el mes de juliol està sent un mes complicat des del punt de vista del volum d'incendis que estem tenint. Des de l'1 a dia d'avui hem tingut més de 800 incendis que han afectat a diferents zones de cultiu, zones forestals, zones de transició molt properes a les urbanitzacions i a on està vivint la gent, com es pot veure clarament aquí. Agraïm molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des del DARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments, des de la Diputació.

0: actuar de talla foc. En les àrees pròpiament urbanes, doncs, hi ha diferents estratègies que es duran a terme de cara al futur, les franges de protecció, els eixos prioritaris de protecció de les diferents urbanitzacions. S'està treballant ja ara en aquests 5 principals eixos, que és on tenim més població a protegir davant, doncs, l'impacte d'un incendi. S'està treballant amb els ajuntaments, amb les franges de protecció, donant suport. Pensin que hi ha molt bosc que no està gestionat i que és propietat privada, i aquí, doncs, també s'ha de demanar la responsabilitat dels propietaris de fer aquestes intervencions. I és una política que és estructural, és a dir, la Comissió de Gestió Forestal ha marcat les línies, el pla director, el pla de treball, i a partir d'ara, doncs, s'ha de desplegar, i hem d'aconseguir, doncs, tenir un paisatge molt més resilient davant dels incendis, que òbviament el canvi climàtic ens demostra que cada cop seran més complexes des del punt de vista de l'extinció. És a dir, quan ens sentim al Marc Castellnou, que és el referent a nivell internacional i que forma part del cos de bombers de Catalunya en incendis d'alta complexitat, de 6a generació, ens diu ben clar que hem de gestionar millor els entorns naturals i els boscos per poder donar una resposta adequada, perquè molts d'aquests incendis, malauradament, doncs, poden quedar fora de la capacitat d'extinció humana. I és superimportant tota aquesta feina preventiva, estructural, que s'ha de fer per protegir a les persones i també, doncs, protegir la biodiversitat i els boscos.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita en el lloc on es va produir l'incendi el passat 5 de juliol i que va cremar al voltant de 4 hectàrees. Acompanyada, això sí, de l'alcalde Marc Giribet, que ha aprofitat la visita institucional per expressar el seu agraïment a la consellera i especialment al cos de bombers de la Generalitat per la rapidesa i eficàcia de la seva actuació durant l'incendi.
2: Tot a la consellera, ja li ho vam fer de manera formal, doncs agrair-li, doncs, tota la comunicació, agrair-li tota la feina del cos de bombers de la Generalitat, doncs, perquè la seva actuació diligent, efectiva, doncs, el que va provocar és que el foc no arribés a tocar les cases de Sant Andreu de la Barca i, per tant, el patrimoni privat i també les persones, molt contents de la visita. Aquesta continuïtat en les relacions entre Ajuntament i el Departament són capdals. Sempre trobareu un aliat en Sant Andreu de la Barca, i en aquestes polítiques de seguretat pública l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està molt compromès i, per tant, volem treballar més i millor amb Mossos d'Esquadra, volem treballar molt més intensament tot el que és la línia de prevenció d'aquestes emergències, doncs, que fruit de les diferents actuacions donen resultat: arranjament de camins, preparació de basses, franges perimetrals, no només l'obertura sinó també el manteniment de les franges. Doncs la veritat és que jo crec que el podem dir avui, l'exemple Sant Andreu, funciona el sistema d'emergències, funciona la prevenció, i gràcies a aquesta feina col·laborativa de Departament, de Generalitat i Ajuntament, doncs jo crec que vam poder no tenir danys majors, que és el que no volíem.
1: Sí. La visita institucional ha servit així per reconèixer la tasca dels equips d'emergència durant l'incendi i també per reforçar el compromís compartit entre la Generalitat i l'Ajuntament per continuar invertint en prevenció, gestió forestal i la protecció de la població davant un escenari marcat pels efectes del canvi climàtic.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha elogiat les dades de seguretat de Sant Andreu de la Barca durant la seva visita institucional al municipi. Parlon ha destacat la reducció dels fets delictius registrades durant el darrer any i ha assenyalat el municipi com un referent en l'ús de la videoprotecció per reforçar la seguretat ciutadana. Segons ha explicat la consellera, la reunió mantinguda amb l'alcalde ha servit per analitzar l'evolució dels indicadors de seguretat.
0: D'altra banda, aquesta visita que avui fem també, doncs, servirà per asseure'ns una estona amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, valorar les xifres d'aquí del municipi, que són bones. Hi ha una disminució important dels fets delictius, d'un 9,5%, 9,3%, i també, doncs, per veure i explorar la possibilitat. Ells són un municipi referent en tot el que són les càmeres de videoprotecció, amb aquesta anella que tenen en el conjunt del municipi per garantir, doncs, que a través de la videoprotecció, doncs, facilitem també la feina policial per a aquelles matrícules que poden ser d'interès policial. I nosaltres des del departament hem obert una convocatòria nova, ara de subvencions també, doncs, per ajudar els ajuntaments que ja estan treballant en aquesta estratègia, si és el cas de Sant Andreu de la Barca, i si volen sumar, doncs ara també ho podrem comentar.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita a Sant Andreu de la Barca. Ha remarcat la importància de l'anella de videovigilància

0: distribuïda per Sant Andreu de la Barca que permet facilitar la tasca policial, especialment amb la identificació de matrícules de vehicles que poden ser d'interès per les investigacions. La consellera d'Interior ha qualificat Sant Andreu de la Barca com un municipi referent pel que fa a la instal·lació i l'utilització de les càmeres de videovigilància. I el divendres s'han continuat les activitats de les campanyes de donació de sang a Sant Andreu de la Barca, en aquesta ocasió en el Teatre Núria Espert, i ha estat el nostre company Joel Carrasco.
1: Ni l'estiu ni la calor atura les campanyes de donació de sang del Banc de Sang i Teixits, que ha visitat Sant Andreu de la Barca aquest divendres 31 de juliol per seguir nodrint les reserves que Marta Hernández, tècnica de promoció, asseguren que estan mínimament bé.
2: Bueno, passa això perquè la gent canvia d'hàbits, no? Molts anem de vacances, la gent surt del seu lloc, llavors pues, a vegades no busquem campanyes fora del lloc on vivim habitualment. I després la calor és un gran enemic, no? Perquè quan fa molta calor la gent li fa mandra, tot i que nosaltres diem que no passa res, que si ens hem d'hidratar bé abans d'anar a donar sang i podem donar amb tota tranquil·litat, però s'entén quan fa molta calor, pues, anar a donar sang a vegades no és l'activitat millor, no, per la gent, és millor anar a la piscina, tot i que sempre ho diem, som refugi climàtic perquè tenim les sales acondicionades i que el que ve a donar sang pot estar aquí tot el temps que vulgui i estarà fresquet.
1: Quins són els objectius de la campanya d'aquest estiu i quin missatge voleu fer arribar a la ciutadania?
2: Bueno, que la sang la necessitem sempre, no? Que la sang, els malalts no fan vacances, les malalties no fan vacances, i que sempre a l'estiu necessitem les mateixes donacions que durant la resta de l'any. O sigui que és important que la gent s'acosti a les campanyes habituals del municipi, o si anem de vacances fora, segur que a qualsevol població de Catalunya, a les costaneres, incrementem les donacions, inclús perquè sabem que la gent va cap allà. O sigui que és important que, bueno, que ho posem a l'agenda, i ara que tenim més estona, que estem més relaxats perquè estem de vacances, no? Que durant l'any posem l'excusa de que no tinc temps, pues ara que tenim temps pensem que hi ha persones que malauradament pues, no poden fer vacances i és important que tinguem sang. Actualment les reserves estan mínimament bé, no? Per l'època en la que estem, tenim sang per una setmana, però això ara comencem l'agost, continuem amb aquestes onades de calor i bueno, l'agost sempre és el mes més complicat perquè sí que ara avui no, comença molta gent vacances, marxem i sempre comença la davallada, o sigui que important que avui és aquí a Sant Andreu de la Barca que estem tot el dia, abans de marxar passem a donar sang o plasma.
1: Ens comentes que hi ha sang per una setmana. Hi ha algun grup sanguini que sigui especialment necessari en aquest moment, que hi hagi menys reserves, o això funciona, no funciona així?
2: Bueno, normalment els grups negatius, sobretot el sero negatiu, és el grup que sempre estem més justos perquè hi ha menys gent d'aquest grup. A més, és un grup que es consumeix molt, sobretot en situacions d'emergència, perquè és el donant universal, no és una sang que serveix per tothom. Sí que sempre diem que a l'estiu és important que la gent que sigui del grup sero negatiu s'acosti a donar-ne. Després els habituals són el zero positiu i l'A positiu, que aquests sí que els hem de mantenir perquè hi ha molta població d'aquest grup i clar, si ens quedessin sense sí que també tindríem un problema, no? O sigui que, bueno, més o menys estem estables, però el zero negatiu, i a zero negatiu i a negatiu sempre és que estem més justetos de sang.
1: Com es troba actualment la campanya aquí a Sant Andreu de la Barca, que avui estarem tot el dia? Quanta gent aproximadament hauria de venir? Quina seria la ideal que vingui normalment en un dia de campanya a l'estiu?
2: Bueno, esperem que vinguin entre 60 a 70 persones a donar sang i plasma, no? Aquest és una mica l'objectiu, que el superem encara millor, no? Però sí que tenim aquesta relació de dir, bueno, a veure si aconseguim pues, fer unes 30 donacions al matí, 30 a la tarda, més després les persones que venen a donar plasma, que habitualment ja venen a mora, no? Llavors són donants que ja estan programats. Però sí que preveiem això, unes 70 participants.
1: Per acabar, què li diríeu a una persona que ens està sentint i diu, ostres, no sabia que era tan necessari donar sang a l'estiu, què li diries perquè s'animi i doni sang, gent que sigui la primera vegada o gent que ja ho ha fet altres cops?
2: Doncs bueno, que s'acosti a la campanya, que la sang malauradament no la podem fabricar perquè l'únic que la fabrica és el cos humà i a més no es pot conservar durant molt de temps, no? Hi ha cèl·lules de la sang que només ens duren 5 dies, per això és tan important que cada dia tinguem aquestes donacions, no? I la donació ha de ser constant, necessitem cada dia 1.000 donacions de sang per aquesta raó, perquè la sang ens caduca i cada dia, no, igual que anem al súper a comprar la llet, els iogurts, doncs necessitem 1.000 donacions cada dia per aconseguir tenir el que diem sang fresca, no? Sang que estigui en condicions per poder-se transfondre. Són 20 minuts, mitja horeta que relativament perdem, perquè al final estem ajudant altres persones i amb una única donació ajudem a 3 persones diferents. O sigui que jo crec que no hi ha cap excusa, no? El que dèiem, sobretot, hidratar-se molt bé tant abans com després de la donació i venir venir aquí, que ens atendran els voluntaris d'aquí de Sant Andreu de la Barca. Estarem una estona fresquets, relaxats, ningú ens molestarà, ens cuidaran superbé i ens anirem supercontents a casa d'haver ajudat a la resta.
1: En aquest sentit, durant els mesos de juliol i agost, les donacions acostumen a disminuir entre un 20 i un 30% a causa de les vacances. Hem parlat amb alguns dels donants que s'han acostat al Teatre Núria Espert a fer la seva donació. Primera vegada que vens a donar sang?
3: Sí.
1: I com és aquesta experiència? Vens bé, amb por? Et fan por les agulles?
3: No, no em dona por, però una mica de nervis, no sé, perquè... No sé, igual em sento una mica rara ja... Però bueno, bé, perquè com la meva mare ja m'ha explicat com és, pues, més tranquil·la.
1: Per què t'has decidit a donar sang? Per què has decidit fer el pas d'anar per primera vegada?
3: Perquè, bueno, crec que és algo que ajuda a molta gent i crec que, no sé, és necessari.
1: Donaràs sang, plasma?
3: De moment, sang... Però, no sé.
1: La teva mare em comentes que no és la primera vegada que dones sang. Això és una pràctica que has vist a casa, no? M'imagino.
3: Sí, perquè sé que la meva àvia també ho feia fa molt de temps i la meva mare des de que és superjove, així que és algo quotidià, com que ja ho conec.
1: Per què creus que és important donar sang?
3: Home, perquè crec que n'hi ha molta gent als hospitals i és... Bueno, no ho tinc molt clar, però per les operacions i tot, pues, es necessita aquesta sang.
1: Diuen que quan dones sang ajudes a tres persones. Creus que amb la teva acció ajudaràs algú tard o d'hora? Si vas donant sang, al final arribaràs a ajudar algú que coneixes, potser?
3: Sí, bueno, imagino que alguna cosa servirà.
1: Si va tot bé, que sí, suposo que anirà tot bé, repetiràs, no m'imagino?
3: Sí, sí.
1: Em comentava la teva filla que no és la primera vegada que vens a donar sang, no?
4: No. Lo primero que hice cuando cumplí los 18 años fue dar sangre. Uh-huh. Acompañada de mi madre, que fue la que con la que he ido desde pequeñita al banco de sangre.
1: La teva filla, suposo que té més de 18 anys, no?
3: Sí.
1: És a dir, que no és la primera vegada amb 18 anys que va, però bueno, és la seva primera vegada. No. Com l'has animat perquè doni sang?
4: Pues no l'he animat. Supongo que ella decide voluntariamente hacer algo. Supongo que esto también el ejemplo cunde. Mis dos hijas venían al banco de sangre de muy pequeñitas, jugaban en el banco de sangre de la Vall d'Hebron, y la grande, que es un poco mayor que ella, ya es donante de plasma también, y yo creo que es el ejemplo lo que cunde al final, y ve que tampoco es una decisión voluntaria, pero que puede ayudar a mucha gente y que al final a ti no te supone ninguna molestia.
1: Per què sou una família tan donadora de sang? Que va haver-hi alguna cosa que va passar a la família que va dir, ostres, hem de donar sang, és una acció bona per la societat?
4: No, no, supongo que es un hábito, es algo que ves en tu casa y que ves que no te supone ningún problema. Yo, además de donante de sangre general, como llevo tantos años, ahora soy donante de panel, que supone que gente que tiene... un problema más grave como un trasplante o se está investigando algún tipo de enfermedad, me solicitan la donación para poder seguir investigando. O sea, al final estás ayudando a la gente con algo que a ti no te supone ningún problema, porque recuperas enseguida.
1: ¿Cada cuándo donas sangre aproximadamente?
4: Yo, como te decía, como me tienen que avisar para que venga, igual son un par de veces al año. Las mujeres donamos sangre menos veces que los hombres, tardamos más tiempo en recuperar, pero voluntariamente, o sea, las donaciones ordinarias creo que son cada 4 meses, pero en mi caso es cada dos veces al año.
1: Tu que ets una persona que ets donant sang des dels 18 anys, em comentes, quin missatge li donaries per la gent que s'està sentint, que no hagi donat sang mai, i per convèncer-la, perquè s'animi, perquè entengui que és una cosa necessària?
4: Pues que al final, si no tenemos conciencia de colaborar con el resto y de ayudar con algo que no nos supone ningún coste, ningún sacrificio, al final dejamos de ser humanos. Es una cuestión de humanidad. Nunca sabremos si en algún momento alguien, no hace falta que sea cercano, alguien podrá utilizar la sangre que tú has donado al final. Si no somos solidarios entre nosotros mismos, no nos va a quedar gran cosa.
1: ¿Es la primera vegada que dones sang?
5: No, he fet moltes vegades.
1: Habitualment, cada quan ho fas?
5: 2-3 cops a l'any, sí.
1: I per què dones sang? Per què vas decidir començar?
5: Soc O negatiu, sé que és una sang molt buscada, necessitada, i és el que puc fer.
1: Des de quan vas començar a donar sang?
5: Bueno, no sé, 8, 10 anys, no ho sé, no en recordo.
1: I per què vas decidir començar?
5: Doncs...
1: Perquè... Ho vas veure a casa?
5: No, perquè, bueno, he viscut la vida de l'hospital i sé que és el mínim que puc fer.
1: Què li diries a la gent que és O negatiu com tu?
5: És que és un moment que, sobretot, que és molt necessitada, que serveix per tothom. Que no s'ho pensi.
6: La campanya fa un recordatori al gest de donar, perquè pot significar la diferència entre la vida i la mort per a moltes persones. A més, vol posar en valor la importància de mantenir la solidaritat també durant l'estiu, una època en què les donacions baixen per l'absència de moltes persones a les seves localitats habituals.
0: La importància de continuar amb les campanyes de donació de sang també a l'estiu a Sant Andreu de la Barca. La darrera campanya s'ha realitzat aquest divendres en el Teatre Núria Espert.

0: els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de dues hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
1: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició dels Abarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24, i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt i ens hem plantejat, bueno, pues, per què no anar un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, presentem les nits joves a la piscina de Can Salvi durant aquests divendres i dissabtes que queden de l'estiu.
0: Per tant, la piscina de 8 a 10 serà única i exclusivament per als joves.
1: Sí, perquè els joves usuaris de la JoveCard que agafin doncs reserva a través de la web municipal, com van fer amb la Pool Party, doncs podran gaudir d'aquestes dues hores extres més a la piscina, doncs només pels nostres joves de la ciutat.
0: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
1: Esperem que sí. Al final, quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que, doncs, donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs, ho rebran molt positivament.
0: Doncs serà durant aquest estiu, doncs, els divendres i dissabtes, de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi, i això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarca Fest que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la regidoria de joventut?
1: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents, i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist, doncs, des de aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta Pool Party que comentàvem, o en el Sabarca Night, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarca Fest els propers anys.
0: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove amb diferents activitats durant diverses setmanes.
1: Així és. L'Agost Jove és una oferta pels nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir, doncs, oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes temàtiques, doncs, des d'esportives, dirigides a la comunicació audiovisual, als videojocs, etc. I que els joves, doncs, poden gaudir inscrivint-se a l'Ajuntament, i que encara queden places, i animo a tothom que a tots els joves que s'hagin de quedar l'agost a Sant Andreu, doncs que s'apuntin, doncs, per tenir oferta.
0: L'objectiu és anar incorporant iniciatives, propostes d'oci de cara als joves.
1: Doncs sí, perquè tots sabem que malauradament a Sant Andreu a la Barca, doncs, encara tenim una manca important d'oferta d'oci pels nostres joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats perquè vegin que a Sant Andreu, doncs, poden socialitzar, poden doncs tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
0: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gent que nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
1: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials. Com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la JoveCard.
1: Exacte.
0: I facin la inscripció, important, eh?
1: Sí, es fa per inscripció prèvia.
0: Per temes d'aforament, no?
1: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9. D'acord? També per temes logístics. També entenem... Pues poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
0: Doncs queda dit, i esperem que molts joves aprofitin doncs aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Per fi, ja era hora.
3: Tot l'any esperant aquest moment.
0: La piscina de Can Salvi, escenari de la tercera temporada del videopodcast Xafogó de 3CAT. Les instal·lacions municipals de Sant Andreu de la Barca han acollit la gravació del programa d'estiu per a joves, presentat per Carla Rubio, i amb la participació de creadors de contingut, artistes, influencers catalans. I és que la piscina de Can Salvi s'ha convertit aquest estiu en el plató de la tercera temporada de Xafogó. Les instal·lacions municipals han estat l'escenari de les gravacions d'un dels continguts d'estiu de la plataforma, que aposta per un format fresc i desenfadat adreçat al públic jove. Presentat per Carla Rubio, el programa reuneix en cada episodi 3 convidats, entre artistes, creadors de contingut, influencers i personalitats conegudes de Catalunya, per debatre amb humor

0: situacions.
1: És que a mi em sap greu, però és que jo és que no hi compto en Barcelona. La borro del mapa.
0: Desapareix.
2: Sortir de la ciutat moltes vegades és un privilegi i també hauríem d'apostar perquè les nostres ciutats siguin una mica més amables amb els veïns i veïnes.
0: Clar, per la gent born and raised...

0: 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu desè aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament en la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
1: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els dos del BEC fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la Colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la canalla dels castellers de la Broc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
0: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls, un pregó que el grup de percussió dels Sous de Drac hauran de compartir amb la canalla dels castellers de la Broc.
1: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, amb compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Broc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
0: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corredrac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
1: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corredrac, que serà un correbars amb el nostre drac i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyant una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
0: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Sous de Drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I parlant de la Festa Major, aquesta setmana hem avançat algun dels actes i novetats de la Festa Major amb activitats dedicades als joves, especialment amb la gincana nocturna. N'hem parlat amb Jaime Romero, regidor de Joventut. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, les Calacaixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Enguany 31 en edició, després d'haver celebrat bé, d'una manera molt festiva el 30è aniversari. 31a edició de la gincana nocturna, podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
3: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no? Revifa i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
0: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la gincana nocturna, ja vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
3: Bueno, de manera sempre molt diverses. A grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
0: Es tracta d'això, no?, a partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com com disfressar-se...

0: com fer doncs el carro, no?
1: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
0: No preguntarem què és el que busca el jurat, no? Per no donar pistes.
1: No, totalment.
0: Serà doncs el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és faré un sopar previ a la gincana nocturna. Això és novetat.
1: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de gincana nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra festa major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la gincana a una data que hem anomenat la prèvia i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la gincana nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn i comenci a ser doncs el tret de sortida per la nostra festa major.
0: Per tant, una setmana abans de la gincana nocturna, aquest sopar.
1: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat i que els joves agafin la festa major amb moltes ganes.
0: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
1: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre ells mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
0: 31a edició de la gincana nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Uh-huh. Fins al dia 5 de setembre, a la matinada del 5 al 6, no veurem els resultats.
1: No.
0: Perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la gincana nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
1: Clar que no, ha de ser secret fins l'últim moment, però sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes, que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
0: No, ja veus, estan treballats, eh?
1: Sí.
0: Es nota que darrere hi ha una feina.
1: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí.
0: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional festa de la Clota.
1: Doncs sí, com és habitual, el divendres de festa major hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells, i enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions doncs demanant-nos que els hi agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer any, per primer cop, la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'Esplanada del Mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
0: Tenim la festa o la gincana diurna, tercera edició de la gincana diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys. Tres edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, el segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
1: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta, el que volíem, com deia abans, no? Que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
0: Serà, doncs, la prèvia de la gincana nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge. Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la gincana nocturna a l'escenari central. Per tant, escoltarem també aquelles paraules de Tongo Tongo, no?, que són ja tradicionals.
1: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
0: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
1: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin aquests temes.
0: Dilluns 7 de setembre, l'Escala Caixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil.
1: Sí, també tornem a portar perquè és una proposta, doncs, també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanada tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs també ha estat molt ben valorada i per tant tornem a repetir.
0: Escalar caixes de cervesa, aquí l'equilibri és important.
1: Sí.
0: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
1: Sí, sí, i puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
0: I gent molt jove, més, eh?
1: Sí, sí,
0: gent
1: sí.
0: Molt jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
1: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves, doncs com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí, sí.
0: Javi Romero, com a regidor de Joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
1: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes, doncs, gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells, i que, per tant, obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos, i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que, pel que fa a les activitats joves, s'avancen una setmana, 29 d'agost tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
1: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
0: Que vagi molt bé, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació també a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i, com no, a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Oblida Ràdio. Sergi i Joan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui, com que ja estem amb estiu i calor i altres temperatures, vam decidir fer la secció dedicada a sèries amb piscines que hagin tingut...
2: importància en el transcurs narratiu.
0: Sí, ojo! O que siguin escenaris protagonistes o que en algun moment decisiu de la sèrie hagin tingut un paper destacat.
2: Vale.
0: És possible que me n'hagi deixat.
2: Te n'apuntaré dos més.
0: Però, estupendo.
2: Però són moments, moments
0: sí,
2: amb la piscina.
0: I algunes sèries que només són moments.
2: Vale, vale.
0: Llavors, la primera, que a més crec que aquesta és com bastant evident, que és Olimpo.
3: Es el momento de perder todo lo que tienes.
4: Tendrías que haberlo dado todo.
3: Olvídate de tus amistades, de tu pareja, de tu familia.
5: Tú no eres mi hija.
3: Hasta de tus rivales.
6: Reviéntalo.
3: Olvídate de ti mismo.
7: Esto sí que es una pesadilla.
3: Destrózate, quémate el cuerpo. Ahógate. Haz que tu corazón lata tan fuerte que el pecho se te rompa. Húndete. Desaparece. Haz lo que sea, pero no te rindas.
8: Cállame la puta boca.
3: No te conformes con el segundo puesto. Aún estás a tiempo de perderlo todo.
9: Por tu puta culpa.
10: ¿Qué es lo que le haces a tu mejor amiga?
3: ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar?
0: No sé si lo he visto.
1: No, no, en absoluto.
0: ¿Y interés, pero ahora?
2: Normal.
0: Es que yo creo no que es que... Sé. Mira que parlin de natació està molt bé, però...
2: Sí, és com una acadèmia, no?
0: Bueno, sí, acadèmia, sí,
2: com un car de s'actuar.
0: Exacte,
2: perquè
0: sí.
2: Ens entenguem.
0: Sí, sí, sí, sí, és això.
2: És el que es van ficar molt forts els actors i les actrius.
1: Home, clar.
0: Sí,
2: Galle,
0: de
2: fet,
0: sí,
2: de
0: se la va criticar moltíssim.
2: Ah, sí?
0: Sí, sí, perquè, bueno... Lo
1: perquè es va posar massada?
0: Sí.
2: Sí, sí. Ah, no sabia que s'havia criat això, però... Sí, la, ja és una noia que
0: feia esport.
2: Sí, que és veritat que és poca cosa, tota ella, sí. No és molt alta i tal, però és veritat que se va ficar...
0: Uns braços,
2: sí,
0: nen.
2: Sí, sí, sí, sí. Però és que...
0: És que és el que hi ha.
2: Claro.
0: Vull dir, al final, per fer una sèrie com aquesta, claro. I donar la talla, havies de semblar que com a mínim havies entrenat alguna cosa.
1: Bueno, és que tu sempre dius que lo de nedar és l'esport més complet que hi ha, no? Sí, en aquest sentit. I és veritat que els professionals estan tots...
2: La Judit i la ciència.
0: Sí, ah, bueno, sí, sí.
2: Perquè és evident que mous tots els músculs.
0: Tots els músculs.
2: És l'únic esport on mous tots els músculs.
0: Fins i tot també et va bé pel cervell quan estàs dins de l'aigua.
1: Oh, però això tot l'esport, no?
0: No, dins de l'aigua.
1: Dins de l'aigua, per què va bé?
0: O sigui, l'explicació tècnica i científica no la sé, però com que s'oxigena més... O sigui, necessites més oxigen al cervell, per tant,
2: també treballa el múscul al cervell.
0: Sí.
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: I això hi ha molta gent que l'hauria de treballar una mica.
1: Pues, sí. Fer natació, és un consell de la Judit Castellà.
0: Sí, però la piscina de Cervera no, sisplau. Aneu a la de Tàrrega?
2: És que és veritat que és un esport desagradable en aquest sentit.
0: Per què?
2: A nivell espai...
0: Buah.
2: Jo crec... Jo va haver una època que vaig... Que
0: sí,
2: vaig
0: sí,
2: bueno,
0: sí.
2: Jo de petit feia natació i després vaig entrar al món de la natació, però el fet dels carrils i que ràpid ja et dificulti una miqueta fer una bona sessió d'entrenaments, a mi em va tirar una mica endarrere.
1: A Fraga tenim una piscina olímpica a les piscines musicals. Buah, fantàstica.
2: No, sí, les piscines... Hi ha piscines que estan molt bé, però clar, si tu fiques, m'ho invento, 8 carrils... I d'aquests 8, n'hi ha 3 que estan reservats perquè és normal. Hi ha cursos...
1: Correcte, sí.
2: Perfecte, te'n queden 5.
0: Sí.
2: Només que hi hagi 10 persones, ja
1: dobles el carril.
2: No sé què opina la Judit, però a mi ja quan s'havia de compartir el carril, com que l'espai és petit,
0: sí.
2: És a dir, si hi ha 8 carrils, però és un carril ample, quan ja has de compartir, aquí ja et dificulta poder fer un bon entrenament, però és que a mi no és que jo em queixessa de la persona amb qui compartir el carril, és que fins i tot jo em sentia una mica incòmode de dir l'estic fent anar ràpid, l'estic fent anar lent, l'estic molestant, i llavors no estàs
0: clar,
2: per aquestes
0: coses.
2: Clar, a
0: més quan te toquen padrins...
2: Ui... Jo no volia ser tan explícit, però,
0: bueno,
2: però no, pot passar
0: la
2: al contrari.
0: No faig competicions bueno, secretes amb ells i no ho saben.
2: Bueno, clar, està bé. Has de muntar aquest joc.
0: Però llavors els guanyos, eh?
2: Però és veritat molt que bé, passa això. O a la inversa, eh? A mi me toque, o me passava que jo veia que al meu carril hi havia una persona que nadava millor que jo, més ràpid, o que s'ho prenia més. Aquell dia havia de fer un entrom... I a tu t'incomode perquè penses, l'estic molestant.
1: Sí, la Judit diria, no vull perdre.
2: I llavors...
0: Sí, literal.
2: Crec que és un esport que té aquest problema, si no jo faria natació, segurament. Jo era bon nadador de petit, eh?
1: Jo vaig fer molta natació de petit. No
2: m'agrada
1: res més.
2: Però se'm va explotar com a... potència l'estrella i aquí és el que passa.
0: I m'acaben fent periodisme, nen.
2: Missatge a tots els entrenadors del món. Si un nen ho fa bé a la seva edat,
0: deixeu-lo estar.
2: No el pugeu a més grans.
4: No.
2: Perquè pot avorrir aquest esport en qüestió. Parlo en...
0: Sí, sí. Ah, i
4: experiència purament autobiogràfica.
0: A vegades surt bé, com la Imma Carrasco.
2: Sí, està bé, però tranquils.
0: Un de cada 100.
2: Tranquils, que jo em vaig apuntar perquè tenia asma. Vull dir, després em va donar bé, però jo...
0: Però va ser pura casualitat.
2: Jo era per asma. Que la gent tingui calma amb els nens i nenes.
4: Vols dir que el clor de la piscina i tot això va bé per les coses respiratòries?
2: No, entenc que si el metge a meus pares els va dir aquest nen té asma, porteu-lo a fer natació, que el anirà bé, doncs va ser una resapta mèdica. No contradiré.
0: No era per matar-te.
2: Ara no tinc arma, per tant, entenc que va.
4: Ojo, mira.
2: Bueno, ara, fa molts anys que no en tinc.
0: Molt bé. Molt bé, molt bé. L'altra sèrie clàssica, bueno, si pensem en piscines, aquí a piscina barra mar, és H2O. El que farem és, no tenim, o sigui, el tràiler no, perquè és la cançoneta, he escollit millors moments, vale?
2: Veure,
0: no,
2: va,
0: no recordo
2: va.
0: Quins són.

0: No sé si la recordeu.
1: Jo sí.
0: Els fragments estaven sonant?
1: No, en concret no,
0: el
1: no els detectava.
0: El primer de tot és quan el... No recordo com es diu, el que no era el Lewis, que era bastant...
1: Atractiu?
0: No, anava a dir una paraulota.
1: Capullo?
0: Poc recomanable, però és que no em puc dir d'antena, poc recomanable. És quan amb la moto d'aigua les escatxigue i la Chloe s'ha de llançar al mar abans que li surti la cua.
1: És que aquestes tres tenien un problema, perquè començava a ploure i se'ls desmuntava tot el xiringuito.
0: Però anda, que no vam jugar... O sigui, ara es critiquen molt els Therians, però el que vam arribar a jugar nosaltres fent de sirens...
2: Ah, sí? Això va passar?
0: Jo era la Emma.
1: Jo recordo que aquesta sèrie va tocar molt fort amb una
2: Cervera passava això. Al port de Cervera, jugàvem al port de Cervera i jugàvem això.
0: No, a les piscines.
1: Que eren tres amigues que després una va marxar i va arribar una altra que era una malparida.
0: La Emma va marxar i la van substituir per aquesta.
1: Era dolenta, però dolenta.
0: Sí. Jo allà ja no m'agradava tant.
1: No dolenta de que l'actriu fos dolenta, sinó que era una malparida.
0: Sí.
1: Érem...
2: Jo és que el trio de noies que mirava quan era més jove eren les espies de veritat.
0: Oh, bo, jo també.
1: Han tornat a trescat, eh?
2: Ah, sí,
1: us
2: molt
1: ho dic,
2: bé.
1: Eh?
0: Molt bé.
2: Aquestes eren les meves tres
1: d'entreteniment
2: audiovisual.
0: Era molt bona sèrie, però H2O, H2O era molt, molt... A mi m'agrada.
2: Jo no hi vaig entrar mai, la veritat.
0: Molt.
1: Els matins de Neox, eh?
0: Sí, el que no sé és quan ho feien els
2: caps de setmana.
0: Setmana.
2: També, això, no?
1: Caps de setmana i estiu crec que allò devia de ser, clar, el Neox Kids i tot allò, que era com l'apartat de... on tiraven totes les sèries infantils que tiraven a Neox. Doncs això. Potser encara la fan,
0: veure,
1: eh?
0: Sí.
1: Si poses a mirar la graella de Neox.
0: Ja, pot ser. Bueno, en aquest cas és la clàssica sèrie juvenil on tres adolescents adquireixen habilitats màgiques que són sirenes a l'aigua després d'explorar una misteriosa cova submarina en què els hi toca la llum de la lluna plena i a partir d'aquí desenvolupen aquest poder i cada mes, cada nit que hi ha lluna plena s'han de protegir perquè les sirenes en lluna plena... desenvolupen els seus poders, però no en forma positiva, sinó en forma negativa, i es descontrolen una mica.
1: Ah, això devia de ser el que li passava a la nova, no?
0: No, això els hi passava cada nit de lluna plena, però això que les nits es tancaven a casa i no podien sortir. Mm. Però cada capítol hi havia una que li passava algo i sempre acabava desmadrant-se amb algo. Vale?
2: Molt bé.
1: Això, no s'hi podien ni mullar, eh? Jo això me generava molts dubtes. Com se dutxen, per exemple?
0: Mira, no, bueno... Jo la meva mentalitat d'aquell moment...
1: Clar, perquè aquestes noies, els que si tocaven una goteta d'aigua, s'hi convertien en sirenes.
2: Però amb una banyera.
1: Sí, home, però suposo que això devia de ser un secret. A més, mantén-te tu de peu amb la cola aquella que tenia.
2: Amb una banyera t'estires.
0: Amb una banyera... De fet, hi ha una de les escenes, just quan es converteixen i ells no ho saben, de la Chloe, que està banyant-se la banyera, i de cop i volta li apareix la cua. I que li surt de la banyera. Sí, sí.
2: Però a més són les cames, no te les arribes a netejar mai.
0: I jo he vist com has...
2: Però has d'anar molt ràpid els peus, has de fer el primer. Primer ràpid els peus, perquè si no ja no et dona temps.
0: Sí. Tot i que no crec que una sirena això li fa simpàtica.
2: Home, sí, quan és humana, sí. Aquells peus no et deixen mai, si no.
0: També és veritat.
2: No, no és fàcil, eh?
0: No. També vaig veure com ho feien i, mare de Déu, eh?
1: Home,
0: no hi havia intel·ligència artificial.
1: I era una sèrie que tenia un relatiu nivell de producció alt.
0: Sí.
1: O sigui, era una sèrie que rodava normalment amb exteriors naturals.
0: Crear, sí, se'ls va crear tot el traje, allò pesava un colló, van haver de fer pràctiques pel...
1: Home, clar, sí, a més totes les tomes sota l'aigua aniran, vull dir, allò era...
2: Sí. Han fet alguna cosa més, aquestes dones, o què?
0: La Claire Holt, que és la Emma, sí que estava fent pel·lícules, i la Chloe, que no recordo com es diuen en la vida real, em sembla que també. L'altra la tinc una mica desubicada.
2: Kariba Heiner, Ricky Chadwick, Claire Holt, Emma Gilbert i Phoebe Tonkin, Cleo Sertori. A mi no em sona cap de les tres. No. Però sí que han anat fent coses, ara veig.
1: Jo tampoc me sonarien gaire, aquesta gent.
0: Em sembla que la Emma Holt està fent maratons.
2: Ah, sí?
0: Perquè la segueixo a Instagram.
1: Molt bé.
0: I me sortia.
2: La Emma...
0: Perdó, la Claire Holt.
2: Ah, Claire Holt.
0: Sí,
2: fan maratons,
1: Emma era el personatge, clar.
0: Sí,
2: a nivell pel·lis així, poques coses.
1: A veure, pot ser que passi allò que vam parlar al capítol de Disney Channel, que quan ja vius la fama des d'una etapa molt temprana, després pot ser ja... Home, és una sèrie que nosaltres recordem perfectament, i és una sèrie americana...
2: Com a cap d'Espoir de Bolívia de Ràdio, informo que a la Marató de Nova York, del 2025... Claire Holt va fer una marca de 3 hores 39 minuts i 3 segons.
0: Molt
2: la
0: bé.
2: Marató de Nova York, superant la seva marca anterior.
1: Perfecte.
2: Per tant,
1: ens hi alegrem per ella.
2: Molts més èxits.
0: Sí, molt bé. La següent sèrie jo no l'he vista i és El reto del summer.
3: Que te expulsen de un colegio privado de élite, bueno. ¡Avanzo! Pasa. Que te expulsen de dos, requiere talento.
4: ¿Y qué va a ocurrir con Summer?
5: Te aseguro que nunca me iré a vivir con unos extraños virtuales al otro lado del maldito mundo.
6: ¿Te gusta surfear?
7: Uh-uh.
6: Es lo único de lo que hablan todos en esta ciudad.
8: Día 2 de los cuartos de final masculinos. Pero Ari Gibson se las apaña para defenderse contra una alineación difícil.
9: Se trata de mi futuro.
10: Así se hace, chaval.
11: Lo tratas todo como una transacción.
12: Acabarán dándote mal, en cambio.
13: Bob y Teta Nui ha vuelto a por más.
14: Damos una vuelta en mi moto. A no ser que odies ir rápido y divertirte. Vamos a darles.
0: No sé si a vosaltres us soni.
2: No,
0: a mi no em soni
2: en absolut gens.
0: És sèrie australiana sobre surf i esports aquàtics en una petita localitat costera. La trama gira al voltant d'una jove rebel que s'endinsa en aquest entorn competitiu. Típica sèrie australiana, també t'he de dir.
2: Sí, surf.
0: Sí,
2: surf i cangurs.
0: Sí.
1: I gent ja, molt rosa.
0: Sí.
2: Molt rosa, rinxolada, sí. Forts, blau, guapos, atractius.
0: Sí, ràbia.
1: Sí. Mira, me'n recordo també, no és una sèrie, però era un programa australià, aquell del veterinari, que era un veterinari massadíssim.
0: No sé.
1: Bueno, era divertidíssim. A mi m'encantava de veure això.
2: Què has dit?
0: Jo és que el veterinari era el de TV3.
1: Era un programa de veterinaris, típic, però era d'Austràlia. I com el doctor era molt característic, diguéssim. Molt. Era una persona molt difícil d'oblidar.
2: Molt, eh?
0: Molt bé.
1: Jo era això, matins de cap de setmana, amb ma mare mirant aquest programa. Fantàstic.
2: Enhorabona.
0: Sí, sí.
2: Esperem que hagués salvat moltes vides.
1: Sí, es veu que sí.
0: Molt bé. La següent no tenim el tràiler, que és de The O.C. Encara que és un drama adolescent, la piscina de la casa dels Coen és l'eix central d'innumerables festes, reunions i secrets al llarg de les seves temporades.
2: Molt bé.
0: Jo no l'he vist, bueno, tampoc.
1: Bueno, jo ni em soni en absolut.
0: El que la sèrie?
1: Sí. No, sigui ni el nom...
2: Sí,
1: ni
2: el nom sí. Aquesta jo diria que ma mare l'ha vista.
1: Ah, sí?
2: Sí. Crec que sí.
1: Vale. Mira, és una sèrie que es va emetre... No, perquè no la tenia detectada. És una sèrie que es va emetre del 2003 al 2007.
2: Sí que sou...
1: A Fox.
2: Jo crec que sí que l'ha vist, ma mare, aquesta sèrie.
0: Pot ser, pot ser.
2: Alça, és que hi ha bons actors amb aquesta sèrie.
0: Veure,
1: i tant.
2: Bueno, per exemple, jo conec a Benjamin McKenzie, que fa de... És el protagonista d'una sèrie amb l'univers Batman que es diu Gotham. Peter Gallagher, també em sona. Sí, no té mal... No té mals actors i actrius. Adam Brody també em sona. Bueno, molt bé.
0: No, no, a mi no em sona.
1: Mira, compositor de la música, Christopher Zink, que és el de Futurama.
2: Molt bé.
1: Veus?
2: HBO Max, la poden...
1: paral·lelismes.
2: La poden mirar.
1: Molt bé. Quatre temporades, 92 episodis.
0: Molt bé.
2: Ah, era adolescentoide, però no de adolescentoides. És a dir, devia ser trames així romàntiques i tal, però els protas no són adolescents. No és drama d'instituto.
0: Vale.
2: I si ho és... Tenen 40 anys cadascun amb aquesta sèrie. Exagerant una mica, eh?
0: Molt bé. Doncs n'hi ha una altra que és Todos Mienten.
15: Todos vosotros creéis que podéis escoger vuestra forma de vivir, que podéis controlar vuestro futuro. Pero existe una fuerza mucho más poderosa que os condiciona como a nada en esta vida.
16: Pero ¿cómo se te va la olla, Mac?
17: Entre todos los tíos follables que hay, vas tú y eliges a uno que es alumno tuyo y el hijo de una de tus mejores amigas.
18: Es que no lo entiendo, hijo. Os lleváis casi 30.
19: Van a acusarme de abusos. Iré a la cárcel.
20: Si sale, quiero saber dónde vas y con quién.
17: De un plumazo te has cargado todo.
20: Pero hay algo que debería tranquilizarte. Nadie te puede hundir la vida más de lo que está.
17: Que se mueva.
21: Parece ser que han encontrado... A un alumno.
0: Vale, us preguntareu, per què he posat aquesta?
2: Per què
0: perquè
2: has posat aquesta?
0: I deia, aquesta sèrie espanyola de misteri reflecteix a la perfecció el que s'ha bautitzat, bueno, s'ha batejat com a l'Espanya de les piscines, retratant la vida d'un grup de veïns de classe alta on una piscina en una urbanització residencial és el punt de trobada i detona tots els conflictes.
1: Jo l'he vist, aquesta sèrie.
0: Tu l'has vist? Aquesta sèrie és recent.
1: Aquesta sèrie és relativament recent. Crec que la segona temporada s'hi va estrenar l'any passat. O no fa molt més d'un any i pico que s'hi estrenés. És una sèrie espanyola bastant entretinguda. És lío d'assassinat, ¿vale? Un assassinat, hi ha hagut un assassinat, i tothom pot estar relacionat, tots els protagonistes poden estar relacionats en algun moment o un altre de la història amb aquest, i tindrien motius per haver estat ells. Això es diu Todos Mienten. Tu, segons vas veient la temporada, te'n vas adonant de, ostres, podria ser aquest. I de cop, al segon capítol, dius, ah, pues podria ser aquest. Ah, pues podria ser aquest altre. Està bastant divertida. És una mena de Cluedo. I a sobre, pues, tenim diverses subtrames, molts actors. Natalia Berbeque, Miren Ibarguren, Juan Diego Boto, es diu, ara no me'n recordo. Sí. El germà de la Malena Alterio, com es diu? L'Ernesto Alterio.
0: Ni Flowers.
1: Hi ha molta gent, i jo la vaig trobar molt entretinguda, també t'hi dic, una mica passada de voltes.

0: En aquest cas, les piscines hi van ser, però és veritat que el gran protagonisme era el mar. Però,
1: sí, el vaixell.
0: Tenia aigua, per tant,
2: la va molt provar. Bé, serveix.
0: Sí.
3: Què és el mar, si no una piscina molt gran, no?
0: Correcte. Molt bé,
1: I d'aigua salada en comptes amb cloro.
3: Com ara cada cop són més salades...
0: Sí,
3: a Mollerussa
0: hi ha piscina d'aigua salada.
3: Molt millor. Sí. Molt més sana. Sí. Molt més sana, sí.
1: És més sana, això?
3: I menys contaminant.
0: Sí, perquè el clor afecta més a la pell, a l'agitació, i hi ha gent que, per exemple, a les fosses nasals també... Jo, si n'hi ha molt, també m'afecta. I a Mollerussa...
3: Per això te deia que m'estranyava.
1: A Mollerussa ja ho sabeu, eh? No ho direm ara a l'antena, però ja ho sabeu.
0: No ho direm, no ho direm. Una altra que... Bueno, a mi la veritat és que em va sorprendre. Digues.
3: Fue una mica de curiositat.
0: Sí, tant.
3: Verano Azul, sèrie que es va emetre entre l'octubre i el febrer del 81 i el 82. És a dir, verano tampoc era quan van estrenar aquesta sèrie. Que ara sí que la tiren cada estiu, això sí que és veritat.
0: Encara tiren cada estiu?
3: No sé, si encara la tiren, però com que la teniu a la RTV Play, pues, si algú la vol veure aquest estiu, pues, que es la miri allí i ja està. Dit això, 19 episodis només, eh?
0: Només.
3: Però és que mai van donar tant de sí 19 episodis.
1: Bueno, vull... Pipi Calzas Largas?
4: Sí.
1: Va tenir, no va arribar tampoc a 20 episodis.
3: Mira, és
1: clar. He llegit. I la repercussió que va tenir, però clar, és que estem parlant dels anys 60, 70, 80, que la idea de les sèries era molt diferent.
3: I tampoc, clar, exacte. Com per saber quants capítols tenia una sèrie en aquell moment, no? Tu sabies que feien capítol 9 i l'anaves a mirar, ja està.
1: Correcte.
0: Sí, sí, molt bé. Una altra que la veritat és que a mi m'ha sorprès perquè la vaig començar a mirar però em va cansar molt i la vaig deixar.
3: Judit!
0: Què passa?
3: Ara ens enfadarem tu i jo, eh?
0: Bueno, no vindrà d'aquí.
3: Vinga, va.
0: Breaking Bad, va.
5: Me llamo Walter Harwell White. O sepan que esto no es una confesión de culpabilidad. Estoy hablando para mi familia.
6: ¿Ha comprendido lo que le he dicho?
5: Sí. Tengo un cáncer. La química es el estudio del cambio.
7: ¿Cocinar cristales de onfeta?
5: Tú conoces el negocio y yo conozco la química.
8: No sabemos ni quiénes son ni de dónde salen. Son jugadores nuevos.
5: La gente a veces hace cosas por su familia. ¡Corre!
7: ¡Vamos!
5: Piénsalo bien, ¿por qué?
0: Es veu que en aquesta sèrie les piscines apareixen de tant en tant i serveixen com a testimoni mut d'algunes de les situacions més rellevants de la sèrie.
3: Bé, sí, ara estàvem parlant amb el Sergi de dir, ostres, ara no recordo les piscines, i mentre els dos hem tret com 5 seqüències on hi ha piscines, tot el que sí.
0: Ah, molt bé.
3: Sí, sí. Està bé.
1: Està bé.
3: Molt bona sèrie, Judit, eh? Breaking Bad.
1: Però entenc que no la poguessis acabar, eh?
3: No, jo també, perquè més és una...
0: Potser vaig mirar 6 capítols.
1: Bueno, però és que
3: jo... És que la primera temporada és la dura.
1: Jo Breaking Bad la vaig arribar a començar 3 o 4 vegades.
0: Vale.
3: Jo, quan m'ho van dir, mai ho vaig entendre, però tothom diu que, ostres, els primers 7 capítols són duros.
1: La vaig arribar a mirar i començar moltes vegades, però... Jo entenc, és que entenc, ho entenc.
3: Per mi, mira, és la meva sèrie preferida i el meu univers cinematogràfic preferit, vull dir que...
0: Molt bé. Doncs la següent sèrie és Lo Serrano i és, concretament... l'últim episodi de la tercera temporada que es va titular El fluid bàsic. Em sembla que m'ha agafat el tràiler normal, crec.
9: Un andén de la estación bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Yo ya sabía que aquel día era el final.
10: Sí, quiero.
9: Ahora tengo mucho más.
11: Ya está nuestra habitación. Territorio. Y que casi mejor que no entréis.
12: Mejor os enseño vuestra habitación.
13: Muy bonita, muy... florida.
11: Bueno, y los cabeceros... divinos.
10: ¿Y bueno, qué os han parecido vuestras hermanas?
12: Son las hermanas de nuestros sueños. ¿Son?
13: ¿Y ellos? ¿Qué os parece? Muy bien, más majos son.
11: Que aquí las reglas las marcamos.
0: En aquest capítol, la piscina és la protagonista. Al voltant d'aquesta, Diego confessa a Santiago i a Fidi que té per la seva capacitat reproductora.
3: Lucía, que estoy nenuco, Lucía, nenuco!
0: En serio?
3: és que jo... estic mirant Los Serrano.
0: Ara!
3: Mai he mirat Los Serrano al complet, ¿vale?
0: Ah, no, jo tampoc. Jo sé com acabi perquè l'Albert Escuera em va fer un spoiler.
3: Home,
0: que...

0: és un spoiler, ho sap tothom, això.
1: Bueno, però jo no ho sabia.
0: És millor saber-ho, perquè després veus aquell final i dius, en fi. Sí, l'estic mirant, l'estic... I ara us explicaré una història, long story short, ¿vale?
1: Okay. És
0: dir, jo segueixo a un canal de YouTube que és una parella de mexicans que miren contingut espanyol. Vale? Fins i tot els estic subscrit al seu Patreon i miren un capítol de Los Serrano cada dia i un capítol de Los Hombres de Paco cada dos dies. I ara m'hi estic mirant Los Serrano amb ells i he dit, bueno, va, pues si se la miren ells, me la miro jo també amb ells. I ahí estoy. Ahí estoy.
1: Molt
0: està bé,
1: bé,
0: eh? O sigui,
1: de...
0: no m'hi... No, no, era perquè tinc recent.
1: Això de mirar el compartit. Què tal?
0: A mi m'agrada molt mirar les sèries amb ells, la veritat. És una cosa que mai m'hauria imaginat que seria divertit, però ho és. Sí, sí. I a més fan debat al final del capítol, un parell de dies per setmana miren un capítol en directe, llavors pots estar allà amb ells al xat... Bueno, està entretingut, està entretingut. També.
2: Déu-n'hi-do.
0: És com tornar una mica a mirar la tele en una altra època, no? Perquè tu estàs obligat a veure... O sigui, estàs obligat a veure... Tu només pots veure un capítol al dia, que és el que ells et posen, no? I això també a mi... No tenir la capacitat de decidir quin capítol miro, quina sèrie miro, quants capítols miro, també m'hi agrada, això, no? Me fa com una mica tornar als temps on mirava la tele.
1: Ah.
0: La tele lineal, vull dir.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Vale, molt bé.
0: O sigui, t'ha encantat aquesta història, eh?
1: O sigui, me sorprèn el concepte.
0: Sí, sí. Pues ja m'he mirat Aida i Aquí no hi ha qui viu amb ells. I la saga Torrente.
2: Ells, eh?
0: I la saga Torrente, és que
1: me
0: clar...
1: Me fa molta gràcia.
0: Tenim molta història.
1: Amb ells. Però tu no hi parles, amb ells.
0: Bueno, jo els hi deixo algun comentari de tant en quant.
1: Ah. Vale, vale. una altra, evidentment, aquesta... és
0: Hora del Coto, són molt divertits, mireu-los.
1: Élite, però en aquest cas és la primera temporada, sobretot.
3: Samuel, tengo que hacerte unas preguntas.
4: De aquí saldrán los líderes del mañana.
5: ¿Sois los nuevos? Pues suerte, la vais a necesitar.
6: Paraíso, chaval.
7: Hola, me llamo Samuel.
8: ¿Qué ha dicho el camarero?
9: Míralo. Si parece un ministro.
10: Hermanito.
11: Irá bien en Pijolandia, ¿no?
10: Sí,
11: que no me enteré yo que me lío a tortar con quien haga falta.
12: Esa gente nunca trae nada bueno, Polo.
13: ¿Qué me puedes decir de esto?
1: Bueno, es la protagonista básicamente del asesinat.
0: Sí.
2: Sí.
1: No, no sé si després torna a aparèixer.
2: Sí, hi ha un assassinat que passa al costat d'una piscina, també.
1: Ah, vale, és que jo només vaig mirar la primera temporada.
0: Jo també t'he de dir que aquesta és igual de sèrie de piscines que ja t'ho diré.
1: Que
0: alguien tiene que... No, que todos mienten, perquè jo crec que això va més enllà... O sigui, va més... L'Espanya de les piscines jo l'entenc com gent de...
1: Rica.
0: Exacte, amb molt alt valor adquisitiu que té unes cases de l'hòstia entre les quals tenen una piscina.
2: Correcte.
1: Sí, sí. Sí, sí, sí, anava per aquí. No?
0: Vale.
1: Sí, el que tindria el nostre ciutat jardí, clar, però...
2: I aquesta gent l'estiu us el passa a la piscina de casa.
0: Ah, home,
1: clar, per això,
0: com ha de ser.
1: No tenim piscines comunitàries, o sigui, piscines municipals.
2: O a la segona residència, la qual també probablement tingui piscina.
1: Sí, i és una miqueta més gran que la primera residència.
2: Perquè està a la platja i dius, ja, presta més.
1: Sí, sí, sí. I les dues últimes, una la repassem sense tràiler, que és Infidels, perquè aquest grup de cinc amigues sempre es trobaven i, de fet, es converteixen en amigues a la piscina on anaven a fer aquagym, en aquest cas.
2: Molt bé.
1: I la Riera, que és el moment... No, què?
2: No, que no fiquis el tràiler perquè jo t'encanto tres abans d'acabar.
1: Vinga. Pues,
2: mira, que... no, la Riera, què digues?
1: No, que és el moment de la piscina és quan mor... quan la Mercè deixa morir el seu marit.
2: Jo m'he apuntat, m'han vingut així en calent, ràpidament. Los Soprano. Perquè la casa de Tony Soprano i del Soprano té una piscina i hi ha moltes vegades que se'l veu a ell...
0: Els aneguets i tot allò.
2: Els ànecs, tal, crec que podrien
0: cloure
2: aquí. I Stranger Things. A Stranger Things hi ha dues piscines molt importants. Una és la comunitària de Hawkins, del poble, on passen diverses coses, i amb una altra piscina d'una casa hi ha una de les morts de la primera o segona temporada, per tant, també, i, bueno, són dues sèries on la piscina... és espectadora de coses que passen.
1: A tu, Ivan, se te n'acudeix alguna altra?
0: Pues ara mateix no.
2: Pues jo tinc una tercera. A la sèrie Disney Plus, Assassinatos i altres coses, és una sèrie que està bastant bé, és interessant. Passa amb un creuer que té piscina.
1: Vale.
2: I també passen coses.
1: Ah, bueno, la de...
0: Home, Euphoria temporada 3 és tan sèrie de piscines com Élite o com Todos Mienten. Vull dir, ja tots es viuen allí en uns apartaments on tenen una piscina al mig.
1: A Bordo.
2: I la Isla de las Tentaciones.
1: Home,
2: la piscina també, a la sèrie La Isla de las Tentaciones. A la piscina també acostumen a passar moltes coses.
0: Sí, després t'hi fiques allí i se queden enganxades coses, eh?
1: Sí, no us hi banyeu. Doncs ho deixem aquí, gràcies, nois, que vagi bé.
0: Adéu.
1: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Oulí de Ràdio.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Aquesta veu esquerdada que sentíem era la de Bonnie Tyler, la cantant galesa que va morir fa només uns dies, concretament el 8 de juliol passat, a l'edat de 75 anys. Avui, amb aquest motiu, serà ella la nostra protagonista. Aquesta veu esquerdada, però, no l'havia tinguda sempre. El 1977, quan tenia 25 anys, es va operar perquè li traguessin nòduls, uns nòduls que tenia, i, com és lògic, els metges li van dir que durant un mes i mig havia de fer repòs absolut de veu. Res de cantar fins que passés el període de convalescència. Però ella no en va fer cas. No va cantar, és clar, però sí que va parlar. Va parlar molt perquè era molt xerraire. Això va fer que forcés la veu i ja no va recuperar mai la que tenia. Li va quedar la veu ronca per sempre. En aquell moment, ella es va espantar, perquè va pensar que la seva carrera musical, que tot just començava, ja no agafaria mai el vol, i que hauria estat, diguem-ne, una mena de hola i adéu. Però va passar tot el contrari. Va ser aquella veu esquerraposa el que li va donar una personalitat, una singularitat que abans no tenia, i la va catapultar. El seu vincle amb el cinema és naturalment musical, i algunes de les seves cançons més famoses apareixen en diversos films. Perquè ens fem una idea, la seva cançó Holding Out for a Hero, Esperant un heroi, apareix pel cap baix en una quinzena de pel·lícules. Després en direm algunes. Holding Out for a Hero.

Holding Out for a Hero, una cançó que va ser creada per a la banda sonora de la pel·lícula Footloose, amb Kevin Bacon, sobre un poble del Midwest nord-americà on el capellà ha prohibit el ball. La pel·lícula està basada en fets reals que van passar en una població d'uns 500 habitants d'Oklahoma. Bonnie Tyler va cantar la cançó i va ser un èxit immediat, fulminant. Després han estat moltes altres pel·lícules les que han incorporat aquesta cançó a la seva banda sonora. Per exemple, Bandits, amb Bruce Willis i Cate Blanchett, Petites mentides sense importància, amb François Cluzet i Marion Cotillard, o Shazam, la fúria dels déus, amb Helen Mirren. Bonnie Tyler en realitat no es deia així. Es deia Gaynor Hopkins, però li va semblar que no era un nom prou eufònic per a un artista i se'l va canviar per Shirina Davis. Però tampoc aquest li va fer el pes i finalment es va decidir per Bonnie Tyler. Ella era de família humil i els seus començaments van ser els de tantíssims cantants, és a dir, actuant en bars i locals nocturns. De tota manera, va ser així com va conèixer el gerent d'un pub gal·lès. Es van casar i van viure junts tota la vida. Una de les primeres cançons que Bonnie Tyler va gravar després de l'operació de les cordes vocals i ja amb la veu esquerdada va ser It's a Heartache, és un desconsol, que va agradar tant que fins i tot va desplaçar l'èxit d'aquell moment de Michael Jackson. És una gran cançó, certament.

It's a Heartache, una de les grans cançons de Bonnie Tyler. La podeu trobar en el film Killing Cinderella, Matant la Ventafocs, sobre una noia que ha fugit dels suburbis de Nova Jersey i va a Nova York, on creu que trobarà el seu príncep blau. Un altre film que inclou la cançó It's a Heartache és de Confessions i coses pitjors, una producció sueca sobre la dificultat d'una relació sentimental entre un pastor protestant i una dona en cadira de rodes. En els anys 80, Bonnie Tyler va fer gires per Europa i el 23 de febrer del 1988 va venir a Catalunya per actuar al programa Àngel Casas Show de TV3, on va cantar The Best, la cançó que després faria seva Tina Turner. Bonnie Tyler, de fet, era una admiradora incondicional de Tina Turner. Pel que fa a la seva vida privada, Tyler sempre va lamentar no haver tingut fills. Va tenir un avortament espontani als 39 anys i ja no va ser possible cap més embaràs. Era una enamorada de Portugal, es va instal·lar a la ciutat portuguesa de Faro i els darrers temps es va dedicar a fer versions de Bryan Adams, dels Bee Gees i de Creedence Clearwater Revival. El mes de maig passat la van ingressar d'urgència en un hospital de Faro per fer-li una operació, però no se'n va refer. I fa només uns dies, el 8 de juny, va morir. L'endemà la família va emetre un comunicat dient una nota molt breu que deia: la família i l'equip de Bonnie estem desolats per haver-vos de comunicar que la Bonnie ens va deixar inesperadament ahir per culpa d'una malaltia que requeria tractament. Tenia 75 anys i nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, doncs escoltarem una cançó de Bonnie Tyler. Abans us he dit que va morir el 8 de juny, és el 8 de juliol que va morir, el 8 de juliol, fa uns dies només. Aquesta cançó que ara sentirem la van registrar just abans d'operar-se de les cordes vocals, és a dir, abans que ella es quedés afònica per sempre i que li canviés la veu. Aquesta és, doncs, la primera Bonnie Tyler, la primera de totes, Lost in France, perduda a França. Fins la setmana vinent, amics.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

안녕하세요, 케이팝팬스. 저는 김준서입니다. 저간 김준서. 감사합니다. Muchas gracias para acompañarnos a la edición número 275 de K-Pop History. Com cada any, abans de començar les vacances d'estiu, farem en aquesta edició i a la següent dos, diguéssim, sessions non-stop amb èxits d'aquests principis d'any, aquest final d'hivern i primavera, fins i tot algun tema de primers d'estiu. Podrem escoltar enllaçats temes com dels Alpha Drive One, les Say My Name, les Kiki, les Idol, els 80s, les Ives, i, en fi, també gent com les Kiss of Life, les Hot Yacht, les Kepler i les Baby Don't Cry. De moment començarem amb els Alpha Drive One amb l'inici d'aquest any i esperem que us acompanyi aquesta sessió non-stop. Second we walk in, everybody know, got the place poppin'.

0: Hi boys and girls, this is K-pop history with Kim Yoon Suk.
1: Ximinà, que ens hem nidam. I donem les gràcies a la part Ximin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. Després d'aquesta sessió non-stop i abans d'acabar aquesta edició, encara tenim temps de presentar una novetat. I ho farem amb les sis noies actuals que formen Stacy. Recordem Sumin, Siun, Aisa, Seun, Yoon i Jay, que van debutar a Corea el 12 de novembre del 2020 i al Japó ho van fer el 23 de novembre del 2022. Les escoltarem des del single àlbum To Love del 16 de juny d'aquest 2026 amb single principal del mateix títol. La lletra parla de l'emoció en perseguir un amor fins i tot quan sembla una batalla perduda. Té una metàfora que fa servir el sistema de puntuació del tennis, això inclòs en el videoclip. El tema està embolicat en un so de ball amb sintetitzador, toc retro de la segona generació, molt addictiu i amb una tornada que aprofita una melodia senzilla però molt efectiva. El millor de la cançó és que manté l'energia d'inici a final, molt adient per un tema desenfadat d'estiu. Porten més d'un milió i mig de reproducció del videoclip oficial els seus dos primers dies. Escoltem la novetat de les Stacy, To Love.

podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començar amb H i acabar amb Y, Ràdio Sant Andreu. De moment, vam ensumidar, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Cansa'm mirar, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Junso i de la Park Jimin. I fins a la propera edició de K-Pop History. Tashimandayo.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Comencem una nova edició de l'InfoSap. Avui farem resum del ple municipal d'aquest dijous, que es va poder seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu. I, a més, farem el resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: A continuació, a Ràdio Sant Andreu, la crònica del ple municipal del 30 de juliol. Un ple municipal que va començar amb un record institucional a les dones assassinades per violència masclista durant les darreres setmanes. L'alcalde Marc Giribet va llegir el nom de cadascuna de les víctimes i va reiterar el compromís de les institucions i de la societat a la lluita contra aquesta xacra social. I abans de l'inici de l'ordre del dia, la corporació municipal també va guardar un minut de silenci en record de les persones que han perdut la vida en els greus incidents forestals registrats al municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria, com a mostra de condol i també de solidaritat amb les víctimes, les seves famílies i tots els afectats. Després d'aquests actes institucionals, el ple va abordar diferents punts de l'ordre del dia, entre els quals van destacar l'aprovació d'una modificació pressupostària de 426.000 euros per a noves inversions municipals, el nou pla d'igualtat intern de l'any 2026-2030, diversos convenis per impulsar el futur parc central com a refugi climàtic i la moció per reclamar el reforç del cos de bombers davant de l'increment del risc d'incendi. Com dèiem, doncs una modificació pressupostària que va ser aprovada amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox i En Comú Podem, mentre que PSC, Som, Sant Andreu i el Partit Popular es van abstenir. Entre les inversions previstes, destaca una partida de 50.000 euros destinada a la plantació de nou arbrat i espècies arbustives en diferents punts de la ciutat per incrementar els espais verds i també reduir l'efecte illa de calor i afavorir l'adaptació davant dels efectes del canvi climàtic. Un projecte que també preveu contemplar 153.000 euros per renovar part del mobiliari urbà, 40.000 euros que es destinaran a la mobilitat i a l'asfaltatge de l'aparcament del poliesportiu del Josep Pla, actualment de Sauló, per millorar-ne les condicions d'ús i facilitar-ne el manteniment. També una inversió de 98.000 euros per executar diverses actuacions, entre les quals destaquen les obres de millora del casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany i també la creació d'un nou espai d'escalfament al camp de futbol de Can Salvi i de diferents treballs d'adequació i modernització del circuit municipal de BMX. La proposta també contempla 25.000 euros per renovar el vehicle de la brigada municipal i 60.000 euros per substituir ordinadors i equips portàtils de l'Ajuntament, reforçant així els recursos tecnològics dels serveis municipals. Un altre dels punts aprovats per unanimitat va ser l'encàrrec de gestió al Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya perquè assumeixi la tramitació dels expedients d'informacions reservades i disciplinaris corresponents a les infraccions greus o molt greus del personal de la policia local, una mesura orientada a garantir una major imparcialitat en aquests procediments. Punt important, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a través del ple municipal va donar llum verda al Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament per al període 2026-2030 amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox i el Partit Popular es van abstenir. El nou document té com a objectiu garantir la igualtat efectiva d'oportunitats entre les persones treballadores del consistori i adaptar l'organització municipal a la normativa vigent. El pla estableix 14 mesures concretes distribuïdes en 8 àmbits d'actuació, entre les quals destacant la implantació de mesures de transparència retributiva, la incorporació de la perspectiva de gènere en la formació del personal, la revisió del protocol de la prevenció d'assetjament, la promoció del llenguatge inclusiu, l'anàlisi dels riscos psicosocials amb perspectiva de gènere i també diferents accions destinades a afavorir la conciliació de la vida laboral, personal i familiar. La corporació també va aprovar la ratificació dels nous estatuts del Consorci de la Normalització Lingüística amb el suport de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox i el Partit Popular hi van votar en contra. Per unanimitat es van fixar els dies 30 de novembre i 5 de desembre del 2027 com dos dies festius d'obertura comercial autoritzada al municipi, addicionals, això sí, als 8 que estableix el calendari general de Catalunya. Un altre dels punts destacats va ser l'aprovació de dos convenis de col·laboració entre l'àrea metropolitana i l'Ajuntament per impulsar el projecte del Parc Central com a refugi climàtic. Els acords permeten finançar tant la redacció dels projectes de les fases 1 i 2 i de direcció facultativa de la primera fase, com les obres de remodelació de la fase inicial del parc. Les dues propostes van rebre el suport de tots els partits municipals, excepte el Partit Popular, que es va abstenir. També va haver unanimitat en l'aprovació de l'adhesió del programa de la cooperació financera de la Generalitat destinat a les obres de reforma, adequació i millora dels centres educatius públics, que permetrà al municipi rebre 501.200 euros per executar actuacions de manteniment i millora dels equipaments escolars. El ple va donar igualment el vistiplau, també per unanimitat, a la continuïtat temporal del contracte de gestió energètica i manteniment integral de l'enllumenat públic, el sistema semafòric, les fonts, les rotondes i els serveis especials de festes populars i Nadal. L'empresa Ferrovial Energia continuarà prestant el servei fins a l'adjudicació del nou contracte com a màxim durant un període de 12 mesos. A la part de control, l'equip de govern va donar compte de les principals activitats desenvolupades al mes de juliol. També es va informar de diversos acords adoptats per la Junta de Govern local, entre les quals l'aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per al transport adaptat, l'inici dels processos de consulta pública per elaborar el reglament del centre de distribució d'aliments i la futura ordenança reguladora dels mercats de marxants, del mercat sedentari. La sessió es va tancar amb l'aprovació de la moció presentada per En Comú Podem per reclamar el reforç del cos de bombers i garantir una millor resposta davant de l'increment de la virulència i la simultaneïtat d'incendis forestals. Una iniciativa, una moció que va ser aprovada amb els vots de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox i el Partit Popular hi van votar en contra. I a Ràdio Sant Andreu recollim les opinions dels diferents portaveus polítics. El portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril, va defensar la modificació pressupostària, evidencia el model del govern que impulsa l'executiu municipal. Segons va assenyalar, el ple de juliol permet també fer balanç del curs polític abans de l'aturada estiuenca. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, valoració del ple de juliol, últim ple de la temporada.
3: Sí, l'últim ple de la temporada, justament, i és una magnífica oportunitat per fer balanç, no?, de tot el curs polític, ara que acabem aquest any lectiu, diguéssim, a nivell polític. I aquí clarament es veuen dos forces, no? La força propositiva, que és FEM Sant Andreu, i el seu govern també, amb En Comú Podem, la força de pressupostos, la força de variacions de pressupost, com en aquest cas també hem tingut una modificació pressupostària en temes importantíssims de ciutat, i també aquella part, pues, que no és tan propositiva i que no està al costat de la ciutat en temes de pressupostos, en temes d'avançar també amb les modificacions pressupostàries. Per tant, dos models diferents d'entendre la ciutat, d'entendre el que és sumar i entendre el que és avançar per Sant Andreu de la Barca, i principalment el model que no vol o que vol que sigui com abans o que absolutament no passi res a Sant Andreu de la Barca. Per tant, nosaltres sempre estarem amb aquesta part positiva i quan tornem després de les vacances continuarem amb aquesta força i aquesta idea.
1: Per la seva banda, el portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, va fer una lectura crítica de la sessió plenària i de la gestió del govern. Segons va afirmar, el ple va tornar a evidenciar les diferències entre el govern municipal i els grups de l'oposició. Beas va acusar l'alcalde de respondre amb demagogia davant de les abstencions dels grups municipals i va considerar que aquesta actitud es repeteix ple rere ple.
4: Doncs un últim ple marcat doncs, pel descans, no?, que desitgem a tots els nostres veïns i veïnes, i hem pogut veure una miqueta el menú habitual, eh? Hem tingut un govern municipal que a la mínima que fas una abstenció ja comença a fer demagogia. Aquest alcalde és un mestre de la demagogia, ho demostra ple rere ple, i el que es torna a demostrar és que aquest no és un govern que gestioni bé. Els grans contractes que havien de resoldre en aquesta legislatura, que són fonamentals pel futur de la ciutat, les escombreries i neteja, la il·luminació i la jardineria, totes prorrogades o ampliades perquè no han arribat a temps a fer els contractes, i ells mateixos ho han reconegut, no han arribat a temps, o quan utilitzen el fet de que tenim altres prioritats determina la dolenta priorització que fan. Per què? Perquè aquests són elements fonamentals per a la ciutat, no altres.
1: Declaracions del portaveu de Vox, Antonio López, que va qualificar el ple de juliol com una sessió àgil i amb un ordre del dia de poca transcendència política. Segons va explicar, es tracta d'un dels plens més breus del mandat, ja que no s'hi van debatre, segons la seva opinió, assumptes que al seu parer tinguessin una especial rellevància.
5: Sí, bueno, ha sido un pleno, creo que puede haber sido, si no el segundo más cortito de todos los que llevamos celebrados, por ahí andará, o sea, ha sido bastante ágil, no había muchos temas a tratar. Tampoco ha habido grandes temas de una total relevancia y bueno, el único entretenimiento que ha habido, como de costumbre, ha sido con la moción presentada por En Comú Podem. Se ha demostrado que tenía que destacarse los demás, porque yo creo que los demás teníamos claro que en julio, salvo un asunto moyano, íbamos a presentar una moción. Y bueno, como siempre, mociones de brindis al cielo y sin competencias para el ayuntamiento.
1: Valoracions també de Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu, que va destacar que el seu grup manté una actitud constructiva davant de les propostes que considera beneficioses per al municipi, fet que, segons va explicar, s'ha reflectit en el sentit del vot de bona part dels punts aprovats durant la sessió plenària de juliol.
6: Pues este pleno son ha demostrado que estamos no en contra del gobierno, sino apoyando todas las medidas que van a favorecer nuestra ciudad. La iluminación, nuestras escuelas, nuestra gente, que eso es lo más importante. En el presupuesto nos hemos abstenido simplemente porque nosotros queremos tener más participación. Desde septiembre vamos a empezar a tener más una participación activa, y lo que hemos pedido, más recursos para Yengrán, para servicios sociales, para cultura y educación, pero sobre todo Yengrán y servicios sociales. Nos acompañó en la audiencia pública un grupo que pedía sobre todo a esas personas sin hogar, que era importante protegerlas, y yo creo que esto es fundamental en cualquier administración, que se tome en cuenta como punt de honor las personas.
1: Per la seva banda, la portaveu del Partit Popular va definir el ple de juliol com una sessió intensa, amb un ordre del dia carregat de punts, entre els quals va destacar la modificació pressupostària i la ratificació dels estatuts del Consorci per la Normalització Lingüística. Sonia Aranda va criticar també l'actitud del govern municipal davant de les abstencions dels grups de l'oposició i va defensar que d'aquestes formen part de la tasca de control que corresponen als grups municipals.
7: Bueno, último pleno, bien cargadito, con muchísimos temas, modificaciones presupuestarias, acuerdo con normalización lingüística, muchas cosas, mucho trabajo, mucha lectura. Para el que quiera ver el pleno, o sea, lo que es el resumen del pleno, pues que lo vea en directo. Nosotros nos vamos a basar en que este gobierno, cada vez que se hace una réplica, que no se vota a favor de sus propuestas, simplemente por el mero hecho de abstenerte, pues enseguida te señala con el dedo porque estás dando un mal ejemplo de ciudad, cuando en realidad lo que tienen que comprender es que la labor de gobierno también incluye aceptar la crítica y aceptar el punto de vista diferente. Y por otro lado, cabe señalar pues el oportunismo que nos viene mostrando en Comú Podem con esta moción, con un tema tan delicado como son los incendios y el cuerpo de bomberos, aprovechando la coyuntura, pues a solicitar más apoyo, más refuerzo, más presupuesto, cuando nosotros lo que le hemos dicho es que cuando tenía la posibilidad de hacerlo, que es en presupuestos de la Generalitat, no lo ha hecho. Por lo tanto, estamos un poco cansados de esta dinámica de En Comú Podem, que siempre aprovecha cualquier rescoldo para presentar una moción, nos competa o no. Nosotros estamos, por supuesto, a favor del refuerzo de los bomberos y estar para que nos puedan defender a todos de estos fuegos tan malignos que estamos teniendo este verano.
1: I finalment, l'opinió d'Isabel Marcos, la portaveu d'En Comú Podem, va fer una valoració positiva del ple i va posar en relleu els acords aprovats, que, segons va assenyalar, permetran continuar impulsant actuacions de millora del municipi. Marcos va destacar especialment la modificació pressupostària aprovada durant la sessió, que permetrà executar noves inversions a l'espai públic i en els equipaments municipals.
8: Pues hoy hemos celebrado un pleno lleno de nuevo de acuerdos para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de San Andreu de la Barca. Hemos aprobado una modificación presupuestaria de casi 500.000 euros para seguir impulsando medidas, pues eso que decía, para mejorar. Hemos impulsado la compra de mobiliario urbano, por ejemplo, las famosas papeleras que toda la ciudadanía nos pide. Vamos otra vez a hacer una plantación de árboles masiva. Vamos también a pavimentar el parking del Josep Pla y, por ejemplo, vamos a hacer reformas en el Casal de la Gent Gran para adaptarlo a las necesidades, de 50.000 euros. En educación nos hemos adherido a un plan de la Generalitat en la que ponen a disposición del municipio 850.000 euros, que sumados a los que ya vamos a poner desde el municipio, de 350.000, va a ser una medida importante para mejorar el estado de las escuelas de la ciudad. Y por último, una noticia que me hace especialmente ilusión. Después de muchos años de incumplimiento legal, hemos aprobado el primer plan de igualdad interno del Ayuntamiento de San Andrés de la Barca, que va a permitir garantizar que las condiciones de las mujeres y los hombres en el ayuntamiento sean las mismas a todos los niveles, y que además vamos a servir de ejemplo para el resto de las empresas a las que le estamos pidiendo que también lo hagan.
1: Valoracions dels diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència al plenari municipal d'aquest ple de juliol, un ple que tanca la temporada política abans de les vacances d'estiu, que tornarà al mes de setembre, ja a l'últim any de la legislatura que va iniciar-se a l'any 2023.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: I anem amb d'altres informacions que han estat importants aquesta setmana. El passat dissabte, la consellera d'Interior, Núria Parlon, va visitar Sant Andreu de la Barca. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat a Sant Andreu de la Barca la coordinació que va evitar mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol. La consellera d'Interior ha visitat aquest dissabte 25 de juliol Sant Andreu de la Barca per conèixer sobre el terreny els efectes de l'incendi forestal del passat 5 de juliol i valorar també la resposta dels serveis d'emergència durant un episodi que va posar en risc a diverses zones properes al nucli urbà. La visita acompanyada per l'alcalde Marc Giribet i també membres del govern municipal i també de regidors i regidores ha servit també per reivindicar la importància de la prevenció i de la gestió forestal davant un escenari cada vegada més condicionat pel canvi climàtic.
9: Agraïm molt la tasca també a l'Ajuntament, de l'alcalde i del seu equip, durant el moment de l'emergència, durant el moment de l'incendi, a Protecció Civil i a les persones que també treballen des de l'Ajuntament per garantir la millor resposta.
1: Durant la seva intervenció, Núria Parlon ha situat l'incendi de Sant Andreu de la Barca en el context d'un estiu especialment complicat, i és que el mes de juliol s'han produït més de 800 incendis arreu de Catalunya. La consellera també ha volgut reconèixer la feina dels ajuntaments que han apostat per la prevenció abans de que es produeixin les emergències.
9: Sí, hem fet avui la visita aquí amb l'alcalde i els regidors i regidores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Hem vingut aquí a la zona on es va produir l'incendi. Com bé diu, el mes de juliol està sent un mes complicat des del punt de vista del volum d'incendis que estem tenint. Des de l'1 a dia d'avui hem tingut més de 800 incendis que han afectat a diferents zones de cultiu, zones forestals, zones de transició molt properes a les urbanitzacions i on està vivint la gent, com es pot veure clarament aquí. Agraïm molt la feina també dels ajuntaments, que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des del DARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments. Des de la Diputació de Barcelona també hi ha una línia clara de treballar en aquesta direcció i per tant, òbviament, disposar dels mitjans i de la capacitat de treball que tenim des de bombers, amb comandament únic i un sistema que permet distribuir els recursos d'acord amb les necessitats. Els bombers de Catalunya treballen en xarxa, més enllà dels parcs que tenim a cadascun dels municipis. Una de les virtuts del nostre sistema de comandament i de tota l'estructura que s'ha creat de SISCOM, és a dir, diferents moments de comandament d'acord amb les característiques de l'emergència, ens permet disposar d'una molt bona coordinació i una bona distribució també dels mitjans en moments crítics com quan tenim simultaneïtat.
1: La consellera d'Interior també ha explicat que el govern està impulsant, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, una estratègia estructural que va més enllà de l'extinció dels incendis. Segons ha dit, l'objectiu és transformar la manera de com es gestionen els boscos catalans.
9: comentava la importància de la gestió forestal, de cuidar els boscos, i això vol dir tenir una idea clara de que no podem deixar que no hi hagi un paisatge que sigui diferenciat, que permeti actuar de tallafocs. En les àrees pròpiament urbanes, doncs, hi ha diferents estratègies que es duran a terme de cara al futur, les franges de protecció, els eixos prioritaris de protecció de les diferents urbanitzacions. S'està treballant ja ara en aquests cinc principals eixos, que és on tenim més població a protegir davant, doncs, l'impacte d'un incendi. S'està treballant amb els ajuntaments, amb les franges de protecció, donant suport. Pensin que hi ha molt bosc que no està gestionat i que és propietat privada, i aquí, doncs, també s'ha de demanar la responsabilitat dels propietaris de fer aquestes intervencions. I és una política que és estructural, és a dir, la Comissió de Gestió Forestal ha marcat les línies, el pla director, el pla de treball, i a partir d'ara, doncs, s'ha de desplegar i hem d'aconseguir, doncs, tenir un paisatge molt més resilient davant dels incendis, que òbviament el canvi climàtic ens demostra que cada cop seran més complexes des del punt de vista de l'extinció. És a dir, quan sentim el Marc Castellnou, que és el referent a nivell internacional i que forma part del cos de bombers de Catalunya en incendis d'alta complexitat, de sisena generació, ens diuen clar que hem de gestionar millor els entorns naturals i els boscos per poder donar una resposta adequada, perquè molts d'aquests incendis, malauradament, doncs poden quedar fora de la capacitat d'extinció humana. I és superimportant tota aquesta feina preventiva, estructural, que s'ha de fer per protegir a les persones i també, doncs, protegir la biodiversitat i els boscos.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita en el lloc on es va produir l'incendi el passat 5 de juliol i que va cremar al voltant de 4 hectàrees. Acompanyada, això sí, de l'alcalde Marc Giribet, que ha aprofitat la visita institucional per expressar el seu agraïment a la consellera i especialment al cos de bombers de la Generalitat per la rapidesa i eficàcia de la seva actuació durant l'incendi.
10: Tot a la consellera, ja li ho vam fer de manera formal, doncs agrair-li, doncs, tota la comunicació, agrair-li tota la feina del cos de bombers de la Generalitat, doncs, perquè la seva actuació diligent, efectiva, doncs el que va provocar és que el foc no arribés a tocar les cases de Sant Andreu a la Barca i, per tant, el patrimoni privat i també les persones, molt contents de la visita, aquesta continuïtat en les relacions

0: Jo crec que el podem dir avui, en l'exemple Sant Andreu, funciona el sistema d'emergències, funciona la prevenció, i gràcies a aquesta feina col·laborativa de Departament de Generalitat i Ajuntament, doncs jo crec que vam poder no tenir danys majors, que és el que no volíem.
1: Sí? Sí. La visita institucional ha servit així per reconèixer la tasca dels equips d'emergència durant l'incendi i també per reforçar el compromís compartit entre la Generalitat i l'Ajuntament per continuar invertint en prevenció, gestió forestal i la protecció de la població davant un escenari marcat pels efectes del canvi climàtic.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha elogiat les dades de seguretat de Sant Andreu de la Barca durant la seva visita institucional al municipi. Parlon ha destacat la reducció dels fets delictius registrades durant el darrer any i ha assenyalat el municipi com un referent en l'ús de la videoprotecció per reforçar la seguretat ciutadana. Segons ha explicat la consellera, la reunió mantinguda amb l'alcalde ha servit per analitzar l'evolució dels indicadors de seguretat.
3: D'altra banda, aquesta visita que avui fem també doncs servirà per asseure'ns una estona amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, valorar les xifres d'aquí del municipi, que són bones. Hi ha una disminució important dels fets delictius, d'un 9,5%, 9,3%, i també doncs per veure i explorar la possibilitat. Ells són un municipi referent en tot el que són les càmeres de videoprotecció, amb aquesta anella que tenen en el conjunt del municipi per garantir doncs que a través de la videoprotecció doncs facilitem també la feina policial per amb aquelles matrícules que poden ser d'interès policial, i nosaltres des del departament hem obert una convocatòria nova, ara de subvencions també doncs, per ajudar els ajuntaments que ja estan treballant en aquesta estratègia, que és el cas de Sant Andreu de la Barca, i si volen sumar doncs ara també ho podrem comentar.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita a Sant Andreu de la Barca. Ha remarcat la importància de l'anella de videovigilància distribuïda per Sant Andreu de la Barca, que permet facilitar la tasca policial, especialment amb la identificació de matrícules de vehicles que poden ser d'interès per les investigacions. La consellera d'Interior ha qualificat Sant Andreu de la Barca com un municipi referent pel que fa a la instal·lació i l'utilització de les càmeres de videovigilància. I el divendres s'han continuat les activitats de les campanyes de donació de sang a Sant Andreu de la Barca. En aquesta ocasió, en el Teatre Núria Espert, hi ha estat el nostre company Joel Carrasco.
4: Ni l'estiu ni la calor aturen les campanyes de donació de sang del Banc de Sang i Teixits, que ha visitat Sant Andreu de la Barca aquest divendres 31 de juliol per seguir nodrint les reserves que Marta Hernández, tècnica de promoció, asseguren que estan mínimament bé.
5: Bueno, passa això perquè la gent canvia d'hàbits, no? Molts anem de vacances, la gent surt del seu lloc, llavors pues, a vegades no busquem campanyes fora del lloc on vivim habitualment, i després la calor és un gran enemic, no? Perquè quan fa molta calor la gent li fa mandra, tot i que nosaltres diem que no passa res, que ens hem d'hidratar bé abans d'anar a donar sang i podem donar amb tota tranquil·litat, però s'entén, quan fa molta calor, pues, anar a donar sang a vegades no és l'activitat millor, no? Per la gent, és millor anar a la piscina, tot i que sempre ho diem, som refugi climàtic perquè tenim les sales acondicionades i que el que ve a donar sang pot estar aquí tot el temps que vulgui i estarà fresquet.
4: Quins són els objectius de la campanya d'aquest estiu i quin missatge voleu fer arribar a la ciutadania?
5: Bueno, que la sang la necessitem sempre, no? Que la sang, els malalts no fan vacances, les malalties no fan vacances, i que sempre a l'estiu necessitem les mateixes donacions que durant la resta de l'any. O sigui que és important que la gent s'acosti a les campanyes habituals del municipi, o si anem de vacances fora, segur que a qualsevol població de Catalunya, a les costaneres, incrementem les donacions, inclús perquè sabem que la gent va cap allà. O sigui que és important que, bueno, que ho posem a l'agenda, i ara que tenim més estona, que estem més relaxats perquè estem de vacances, no? Que durant l'any posem l'excusa de que no tinc temps, pues ara que tenim temps pensem que hi ha persones que malauradament pues, no poden fer vacances, i és important que tinguem sang. Actualment les reserves estan mínimament bé, no? Per l'època en la que estem, tenim sang per una setmana, però això ara comencem l'agost, continuem amb aquestes onades de calor, i bueno, l'agost sempre és el mes més complicat, perquè sí que ara avui no comença molta gent vacances, marxem i sempre comença la davallada. O sigui que important que avui és aquí a Sant Andreu de la Barca, que estem tot el dia, abans de marxar passem a donar sang o plasma.
4: Ens comentes que hi ha sang per una setmana. Hi ha algun grup sanguini que sigui especialment necessari en aquest moment, que hi hagi menys reserves, o això no funciona així?
5: Bueno, normalment els grups negatius, sobretot el sero negatiu, és el grup que sempre estem més justos, perquè hi ha menys gent d'aquest grup. A més, és un grup que es consumeix molt, sobretot en situacions d'emergència, perquè és el donant universal, no és una sang que serveix per tothom. Sí que sempre diem que a l'estiu és important que la gent que sigui

0: i del grup zero negatiu s'acosti a donar-ne. Després els habituals són el zero positiu i l'A positiu, que aquests sí que els hem de mantenir perquè hi ha molta població d'aquest grup i, clar, si ens quedéssim sense sí que també tindríem un problema, no? O sigui que, bueno, més o menys estem estables, però el zero negatiu, i a zero negatiu i a negatiu sempre és que estem més justetos de sang.
1: Com es troba actualment la campanya aquí a Sant Andreu de la Barca, que avui estarem tot el dia? Quanta gent aproximadament hauria de venir? Quina seria la ideal que vingui normalment en un dia de campanya d'estiu?
0: Bueno, esperem que vinguin entre 60 a 70 persones a donar sang i plasma, no? Aquest és una mica l'objectiu, que el superem encara millor, no? Però sí que tenim aquesta relació de dir, bueno, a veure si aconseguim, pues, fer unes 30 donacions al matí, 30 a la tarda, més després les persones que venen a donar plasma, que habitualment ja venen a mora, no? Llavors són donants que ja estan programats, però sí que preveiem això, unes 70 participants.
1: Per acabar, què li diria a una persona que ens està sentint i diu, ostres, no sabia que era tan necessari donar sang a l'estiu, què li diries perquè s'animi i doni sang, gent que sigui la primera vegada o gent que ja ho ha fet altres cops?
0: Doncs, bueno, que s'acosti a la campanya, que la sang malauradament no la podem fabricar, perquè l'únic que la fabrica és el cos humà, i a més no es pot conservar durant molt de temps, no? Hi ha cèl·lules de la sang que només ens duren 5 dies, per això és tan important que cada dia tinguem aquestes donacions, no? I la donació ha de ser constant, necessitem cada dia 1.000 donacions de sang. Per aquesta raó, perquè la sang ens caduca i cada dia, no, igual que anem al súper a comprar la llet, els iogurts, doncs necessitem 1.000 donacions cada dia per aconseguir tenir el que diem sang fresca, no? Sang que estigui en condicions per poder-se transfondre. Són 20 minuts, mitja horeta que relativament perdem, perquè al final estem ajudant altres persones i amb una única donació ajudem a 3 persones diferents. O sigui que jo crec que no hi ha cap excusa, no? El que dèiem, sobretot, hidratar-se molt bé tant abans com després de la donació, i venir aquí, que ens atendran els voluntaris d'aquí de Sant Andreu de la Barca, estarem una estona fresquets, relaxats, ningú ens molestarà, ens cuidaran superbé i ens anirem supercontents a casa d'haver ajudat a la resta.
1: En aquest sentit, durant els mesos de juliol i agost, les donacions acostumen a disminuir entre un 20 i un 30% a causa de les vacances. Hem parlat amb alguns dels donants que s'han acostat al Teatre Núria Espert a fer la seva donació. Primera vegada que vens a donar sang?
2: Sí.
1: I com és aquesta experiència? Vens bé, amb por? Et fan por les agulles?
2: No em dóna por, però una mica de nervis, no sé, perquè... No sé, igual em sento una mica rara ja... Però bueno, bé, perquè com la meva mare ja m'ha explicat com és, pues, més tranquil·la.
1: Per què t'has decidit a donar sang? Per què has decidit fer el pas d'anar per primera vegada?
2: Perquè, bueno, crec que és algo que ajuda a molta gent i crec que, no sé, és necessari.
1: Donaràs sang, plasma?
2: De moment, sang. Però, no sé...
1: La teva mare em comentes que no és la primera vegada que dones sang. Això és una pràctica que has vist a casa, no? M'imagino.
2: Sí, perquè sé que la meva àvia també ho feia fa molt de temps i la meva mare des de que és superjove, així que és algo quotidià com que ja ho conec.
1: Per què creus que és important donar sang?
2: Home, perquè crec que n'hi ha molta gent als hospitals i és... Bueno, no ho tinc molt clar, però per les operacions i tot, pues, es necessita aquesta sang.
1: Diuen que quan dones sang ajudes a 3 persones. Creus que amb la teva acció ajudaràs algú tard o d'hora? Si vas donant sang, al final arribaràs a ajudar algú que coneixes, potser?
2: Sí, bueno, imagino que alguna cosa servirà.
1: Si va tot bé, que sí, suposo que anirà tot bé, repetiràs, no, m'imagino?
2: Sí, sí.
1: Em comentava la teva filla que no és la primera vegada que ens ha donat sang, no?
3: No. Lo primero que hice cuando cumplí los 18 años fue dar sangre. Uh-huh. Acompañada de mi madre, que fue la que con la que he ido desde pequeñita al banco de sangre.
1: La teva filla, suposo que té més de 18 anys, no?
2: Sí.
1: És a dir, que no és la primera vegada amb 18 anys que va, però bueno, és la seva primera vegada. No. Com l'has animat perquè doni sang?
3: Pues no l'he animat. Supongo que ella decide voluntariamente hacer algo. Supongo que esto también el ejemplo cunde. Mis dos hijas venían al banco de sangre de muy pequeñitas, jugaban en el banco de sangre de la Vall d'Hebron, y la grande, que es un poco mayor que ella, ya es donante de plasma también, y yo creo que es el ejemplo lo que cunde al final, y ve que tampoco es una decisión voluntaria, pero que puede ayudar a mucha gente y que al final a ti no te supone ninguna molestia.
1: Per què sou una família tan donadora de sang? Que va haver-hi alguna cosa que va passar a la família que va dir, ostres, hem de donar sang, és una acció bona per la societat?
3: No, supongo que es un hábito, es algo que ves en tu casa y que ves que no te supone ningún problema. Yo, además de donante, de sangre general. Como llevo tantos años, ahora soy donante de panel, que supone que gente que tiene un problema más grave, como un trasplante o se está investigando algún tipo de enfermedad, me solicitan la donación para poder seguir investigando. O sea, al final estás ayudando a la gente con algo que a ti no te supone ningún problema, porque recuperas enseguida.
1: ¿Cada cuándo donas sangre aproximadamente?
3: Yo, como te decía, como me tienen que avisar para que venga, igual son un par de veces al año. Las mujeres donamos sangre menos veces que los hombres, tardamos más tiempo en recuperar, pero voluntariamente, o sea, las donaciones ordinarias creo que son cada 4 meses, pero en mi caso es cada 2 veces al año.
1: Tu que ets una persona que ets donant sang des dels 18 anys, em comentes, quin missatges li donaries per la gent que s'està sentint, que no hagi donat sang mai, i per convèncer-la, perquè s'animi, perquè entengui que és una cosa necessària?
3: Pues que al final, si no tenemos conciencia de colaborar con el resto y de ayudar con algo que no nos supone ningún coste, ningún sacrificio, al final dejamos de ser humanos. Es una cuestión de humanidad. Nunca sabremos si en algún momento alguien, no hace falta que sea cercano, alguien podrá utilizar la sangre que tú has donado al final. Si no somos solidarios entre nosotros mismos, no nos va a quedar gran cosa.
1: ¿És la primera vegada que dones sang?
4: No, he fet moltes vegades.
1: Habitualment, cada quan ho fas?
4: 2-3 cops a l'any, sí.
1: I per què dones sang? Per què vas decidir començar?
4: Soc O negatiu, sé que és una sang molt buscada, necessitada, i és el que puc fer.
1: Des de quan vas començar a donar sang?
4: No sé, 8-10 anys, no ho sé, no en recordo.
1: I per què vas decidir començar?
4: Doncs...
1: Perquè, ho vas veure a casa?
4: No, perquè bueno, he viscut la vida de l'hospital i sé que és el mínim que puc fer.
1: Què li diries a la gent que és O negatiu com tu?
4: És que és un moment que sobretot que és molt necessitada, que serveix per tothom, que no s'ho pensi.
5: La campanya fa un recordatori al gest de donar, perquè pot significar la diferència entre la vida i la mort per a moltes persones. A més, vol posar en valor la importància de mantenir la solidaritat també durant l'estiu, una època en què les donacions baixen per l'absència de moltes persones a les seves localitats habituals.
6: La importància de continuar amb les campanyes de donació de sang també a l'estiu a Sant Andreu de la Barca. La darrera campanya s'ha realitzat aquest divendres en el Teatre Núria Espert.

0: els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de dues hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
1: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició del Sabarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24, i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt i ens hem plantejat, bueno, pues, per què no anar un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, presentem les nits joves a la piscina de Can Salvi durant aquests divendres i dissabtes que queden de l'estiu.
0: Per tant, la piscina de 8 a 10 serà única i exclusivament per als joves.
1: Sí, perquè els joves usuaris de la JoveCard que agafin doncs reserva a través de la web municipal, com van fer amb la Pool Party, doncs podran gaudir d'aquestes dues hores extres més a la piscina, doncs només pels nostres joves de la ciutat.
0: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
1: Esperem que sí. Al final, quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que doncs, donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs ho rebran molt positivament.
0: Doncs serà durant aquest estiu, doncs els divendres i dissabtes, de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi, i això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarca Fest que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la regidoria de joventut?
1: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents, i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist doncs des de aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta Pool Party que comentàvem, o en el Sabarca Night, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarca Fest els propers anys.
0: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove amb diferents activitats durant diverses setmanes.
1: Així és. L'Agost Jove és una oferta pels nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir doncs oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes temàtiques, doncs des d'esportives, dirigides a la comunicació audiovisual, als videojocs, etc. I que els joves doncs poden gaudir inscrivint-se a l'Ajuntament, i que encara queden places, i animo a tothom que a tots els joves que s'hagin de quedar l'agost a Sant Andreu, doncs que s'apuntin doncs per tenir oferta.
0: L'objectiu és anar incorporant iniciatives, propostes d'oci de cara als joves.
1: Doncs sí, perquè tots sabem que malauradament a Sant Andreu a la Barca doncs encara tenim una manca important d'oferta d'oci pels nostres joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats perquè vegin que a Sant Andreu doncs poden socialitzar, poden doncs tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
0: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gincana nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
1: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials. Com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la Jovecard.
1: Exacte.
0: I facin la inscripció, important, eh?
1: Sí, es fa per inscripció prèvia.
0: Per temes d'aforament, no?
1: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9. D'acord? També per temes logístics. També entenem... Pues poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
0: Doncs queda dit, i esperem que molts joves aprofitin doncs aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Per fi, ja era hora.
3: Tot l'any esperant aquest moment.
0: La piscina de Can Salvi, escenari de la tercera temporada del videopodcast Xafogó de 3CAT. Les instal·lacions municipals de Sant Andreu de la Barca han acollit la gravació del programa d'estiu per a joves, presentat per Carla Rubio i amb la participació de creadors de contingut, artistes, influencers catalans. I és que la piscina de Can Salvi s'ha convertit aquest estiu en el plató de la tercera temporada de Xafogó. Les instal·lacions municipals han estat l'escenari de les gravacions d'un dels continguts d'estiu de la plataforma, que aposta per un format fresc i desenfadat adreçat al públic jove. Presentat per Carla Rubio, el programa reuneix en cada episodi 3 convidats, entre artistes, creadors de contingut, influencers i personalitats conegudes de Catalunya, per debatre amb humor sobre els grans dilemes de l'estiu. Les converses giren al voltant de qüestions quotidianes, com si és millor passar les vacances al poble o a la ciutat, enamorar-se o deixar-se portar, viatjar amb la parella o amb els amics, o gastar els estalvis amb una escapada. La tercera temporada manté l'essència que ha convertit Xafogó en un dels videopodcasts estiuencs més seguits de la plataforma. El primer capítol d'aquesta tercera temporada ja està disponible, i on ens parlen de l'estiu, poble o ciutat.
4: Ens estan expulsant de les ciutats. Actualment les nostres ciutats tenen un model, hem d'anar a viure a altres llocs.
5: A mi m'ha tret ganes de fer plans a la meva ciutat perquè em trobo envoltada de molta gent, turistes.
4: Cada vegada que torno al poble descobreixo una part de la història de la meva família que no sabia l'estiu passat.
6: Que l'estiu s'omple i tothom torna al poble, però durant l'any els tenim completament deserts.
7: Això sí que ho he notat moltíssim, on hi ha molta segona residència barcelonina.
6: Quin poble és?
7: Santa Eulàlia de Ronçana.
6: Visca Santa Eulàlia de Ronçana.
7: Exacte.
6: La ciutat també ofereix molta llibertat a l'hora d'expressar-te com tu ets. Per exemple, enfades, moltes vegades heu viscut alguns tipus d'atacs homòfobs i sempre heu denunciat molt aquestes situacions.
7: És que a mi em sap greu, però és que jo estiu no hi compto, en Barcelona. La borro del mapa.
6: Desapareix.
4: Sortir de la ciutat moltes vegades és un privilegi, i també hauríem d'apostar perquè les nostres ciutats siguin una mica més amables amb els veïns i veïnes.
6: Clar, per la gent born and raised in Barcelona. Totalment. Saps? Vull dir que també existeixen aquestes persones. L'estiu és l'època preferida de tothom, però és igual de fàcil gaudir d'aquests mesos estant en un poble que en una ciutat? Hi ha diferències? Per què a l'estiu hi ha tanta gent que torna al poble? Tot i que no sempre es pot triar, avui, si més no, en parlarem. Aquest estiu, on el passem? Al poble o a la ciutat? Jo sóc la Carla Rubio. Benvinguts i benvingudes a Xafogó.
0: tercera temporada del videopodcast de Xafogó, enregistrat a les instal·lacions esportives de Can Salvi, concretament a la piscina de Can Salvi. El primer episodi ja està disponible i planteja el debat sobre si l'estiu és millor en un poble o en una ciutat. En aquesta entrega hi participen Dani Ruiz, la cantant Judith Garuz, coneguda pel seu pas per Operació Triunfo, i també el creador de contingut Ángel Exojo, del projecte Fades. Durant la conversa comparteixen experiències sobre els retrobaments estiuencs, les festes majors, la nostàlgia de tornar al poble i les diferències entre la vida urbana i la vida rural.
8: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Els ous de drac de la Colla de Diable seran els pregoners de la Festa Major Petita en l'any del seu desè aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la Colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la Colla dels Castellers de la Droc, concretament amb la Canalla dels Castellers de la Droc. Els ous de drac, la secció infantil de la Colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu desè aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament a la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
9: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els ous de drac fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la Colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la Canalla dels Castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
0: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls. Un pregó que el grup de percussió dels Ous de Drac hauran de compartir amb la Canalla dels Castellers de la Droc.
9: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, amb compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
0: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corre-drac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
9: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corre-drac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
0: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Ous de Drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la Canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
8: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I parlant de la Festa Major, aquesta setmana hem avançat algun dels actes i novetats de la Festa Major amb activitats dedicades als joves, especialment amb la gincana nocturna. N'hem parlat amb Javi Romero, regidor de Joventut. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, les Calacaixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
10: Molt bon dia.
0: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Enguany 31 novena edició, després d'haver celebrat bé, d'una manera molt festiva el 30è aniversari, 31a edició de la Gincana Nocturna. Podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
1: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no?, revifa, i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
0: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la Gincana Nocturna, i vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
1: Bueno, de manera sempre molt diverses. Grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
0: Es tracta d'això, no?, a partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
1: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
0: No preguntarem què és el que busca el jurat, no?, per no donar pistes.
1: No, totalment.
0: Serà, doncs, el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és fareu un sopar previ a la Gincana Nocturna. Això és novetat.
1: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de Gincana Nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra Festa Major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la Gincana a una data que hem anomenat la prèvia, i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau, i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la Gincana Nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn, i comenci a ser, doncs, el tret de sortida per la nostra Festa Major.
0: Per tant, una setmana abans de la Gincana Nocturna, aquest sopar.
1: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat, i que els joves agafin la Festa Major amb moltes ganes.
0: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
1: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups, i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre ells mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
0: 31a edició de la Gincana Nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Fins al dia 5 de setembre, a la matinada del 5 al 6, no veurem els resultats,
1: no,
0: perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la Gincana Nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
1: Clar que no, ha de ser secret fins l'últim moment, però sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes, que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la Gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
0: No, ja veus, estan treballats, eh?
1: Sí.
0: Es nota que darrere hi ha una feina.
1: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí.
0: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional Festa de la Clota.
1: Doncs sí, com és habitual, el divendres de Festa Major i hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells. I enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions, doncs demanant-nos que els agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer any, per primer cop, la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'Esplanada del Mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
0: Tenim la festa o la Gincana Diurna, tercera edició de la Gincana Diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys. Uh-huh. Tres edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, al segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
1: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta, el que volíem, com deia abans, no? Que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
0: Serà doncs la prèvia de la gincana nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge. Uh-huh. Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la gincana nocturna, sí, a l'escenari central. Per tant, escoltarem, sí, també aquelles paraules de Tongo Tongo, no? Que són ja tradicionals.
1: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
0: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
1: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin aquests temes.
0: Dilluns 7 de setembre, l'Escala Caixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil. Mm-hmm.
1: Sí, també tornem a portar perquè és una proposta doncs també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanada tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs també ha estat molt ben valorada i per tant tornem a repetir.
0: Escalar caixes de cervesa. Aquí l'equilibri és important.
1: Sí.
0: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
1: Sí, sí. I puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
0: I gent molt jove, més, eh?
1: Sí, sí,
0: gent,
1: sí,
0: molt jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
1: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves, doncs com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí, sí.
0: Javi Romero, com a regidor de joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
1: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes doncs gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells, i que per tant obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos, i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que pel que fa a les activitats joves s'avancen una setmana, 29 d'agost tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
1: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
0: Que vagi molt bé, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
8: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació també a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i, com no, a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.
8: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
10: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio. Un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Xiva i jo mateix, Salvador Climent, amb Pere Sánchez, el control tècnic.

I'm sorry. Demanar perdó. Demanar perdó és un art molt difícil, perquè primer t'has d'acusar a tu mateix, i això fa mal. Perdona'm, senyor Joe Cocker.

Pardon Me, Sir. En aquesta cançó del tercer àlbum de Joe Cocker, la veu s'adreça a un amic. Li demana perdó per alguna cosa que li va dir. Les paraules són importants. De vegades pots ferir. Pots ferir algú que t'importa. De vegades s'escalfa la llengua. Pardon Me, Sir, composta pel propi Joe Cocker i el seu fidel pianista Chris Stainton, és una cançó d'amistat. Totes les cançons que sentirem a la resta del programa, en canvi, trampegen al voltant de l'amor. Per què serà? Potser perquè un amor perdut et deixa un buit. Elvis Presley, sempre estàs al meu cap.

0: Always on My Mind. En aquest tema, Elvis reconeix la culpa a mitges. Li diu a algú que potser no la va saber tractar bé i que se sent sol. Always on My Mind va tenir un cert èxit a les llistes de country and western, cantada per Brenda Lee i després per Gwen McRae, però va ser la versió d'Elvis Presley, la que hem sentit, la que la va portar a l'èxit de les llistes comercials generals.
1: Esteu escoltant Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: A la cançó Oh Darling de l'LP Abbey Road dels Beatles, el narrador es lamenta a un amor seu perquè l'ha deixat i no sap per quina raó. Però li diu que no li vol o no li volia fer cap mal. Té por de quedar-se sol, no sabrà què fer. Podem pensar que si no sap per què ha passat el que hagi passat, pot ser que no hagi prestat atenció a la relació. Potser mentalment estava en un altre lloc, component les cançons d'Abbey Road, per exemple.

Oh, darling, no li volia fer cap mal, diu, però n'hi ha fet. Això és força diferent de donar-te compte de seguida que l'has cagat. El protagonista de la següent cançó, quan se'n dona compte del que té a perdre, li diu, tens tota la raó, i truca a la porta de la casa d'ella dient que no sabia el que s'estava fent i que, per favor, el deixi entrar. Són The Five Man Electric Band, la banda elèctrica de cinc homes, Absolutely Right.

0: absolutely right. Hem sentit la Five Man Electric Band, un grup canadenc de mitjans dels anys 60. Van tenir èxit al Canadà, però no gaire fora del seu país.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: A la cançó Hello, la Adele representa que escriu a un antic amor per refer la relació després de molt de temps. Li demana perdó pel mal que li va fer. Eren massa joves, diu.

anys de silenci. Es va publicar l'any 2015 i tracta del pes de la culpa i de la necessitat de treure-se-la de sobre. És una mirada des de la distància, retrospectiva. Potser l'altre ni tan sols se'n recorda de tu. L'Adele demana una nova oportunitat, com fa la Madonna en aquest bonic tema acústic One More Chance.

One More Chance, una altra oportunitat. En aquesta cançó, composta per Madonna, perquè Madonna es compon les cançons, per si algú no ho sabia,

reconeix que es va comportar com un pandó, que fes el que fes, pensava que sempre el tindria a la seva disposició. I no. One More Chance és el reconeixement d'una infidelitat. I una cançó de demanar perdó, com totes les d'avui. I de totes elles, la que demana perdó de manera més incondicional és aquesta dels Panchos.

0: Si t'ho demanen així, com et pots negar? Perdón, de Los Panchos, és una demanda de perdó com ilfo.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: En les trifulques de l'amor, molt sovint, el problema gros és la gelosia. En aquest preciós tema del seu segon àlbum en solitari, Imagine, en John Lennon demana perdó a algú perquè el que li va fer era culpa de la gelosia i ell no sabia què feia.

Jealous Guy, un tio gelós. Aquest tema el va començar a compondre John Lennon quan encara estava als Beatles. La va començar a fer a l'estada de meditació que van fer a la Índia, a Rishikesh, i en podem trobar versions en demo, versions prèvies a la que es va publicar, amb els noms de Child of Nature i On the Road to Marrakesh. Finalment, la va gravar per al seu disc en solitari Imagine amb Joey Mullen i Tom Evans, membres del fabulós grup Badfinger. Ara entrem en el terreny de les culpes compartides. Allò que dèiem de no va ser culpa de ningú i va ser culpa de tots dos. A little bit me, a little bit you, els Monkees.

Una mica culpa teva, una mica culpa meva. Una altra composició de Neil Diamond per als Monkees. Es nota molt aquesta Neil Diamond, sempre es nota. De vegades, quan es mig demana perdó, d'aquesta manera, com en aquest cas, és que tot s'ha acabat i no es pot tornar enrere.

Nobody Wins, no ha guanyat ningú, una cançó de Kris Kristofferson. Avui estem sentint cançons de demanar perdó. És difícil trobar paraules per demanar perdó. Baby, can I hold you? Tracy Chapman.

Baby, Can I Hold You, un bon èxit de la Tracy Chapman, en què demana perdó, però també demana que n'hi demanin. És allò de... jo vaig ficar la pota, però mira que tu... Es pot demanar perdó de moltes maneres i avui us n'hem presentat unes quantes. La darrera és un lament per haver enganyat a la parella. Careless Whisper. La va escriure en George Michael, que quan li han preguntat pel significat de la cançó ha dit que en realitat no vol dir res en concret i que li estranya que sigui tan important per molta gent. Però el cas és que molta gent s'hi ha identificat. I Careless Whisper ha estat una de les cançons de més èxit de tot el món dels anys 80. Serà perquè hi ha molta gent que ha enganyat a la seva parella? És aquest el vostre cas?

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Comencem nova edició del Via Directa. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de la 98.0 de la FM des de Ràdio Sant Andreu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Aquest dijous es va celebrar el darrer ple de la temporada abans de les vacances d'estiu i nosaltres a Ràdio Sant Andreu amb els diferents portaveus dels grups polítics municipals a l'espai de portaveus vam preguntar què és el que més els agradava i el que menys de la política local. Aquestes van ser les seves respostes. Els portaveus polítics municipals han explicat a Ràdio Sant Andreu què és el millor i el pitjor de fer política local. Els representants de FEM Sant Andreu, PSC, En Comú Podem, Partit Popular, Som Sant Andreu i Vox coincideixen a destacar la proximitat amb la ciutadania com el principal valor de la política municipal, tot i assenyalar reptes com la confrontació política, la manca de consens o les limitacions competencials dels ajuntaments. Què motiva els representants polítics a dedicar-se a la política municipal? I quins són els aspectes més difícils del dia a dia als ajuntaments? Els portaveus dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca han respost a aquestes dues preguntes en una nova edició de l'Espai de Portaveus. Malgrat les diferències ideològiques, la majoria coincideixen a destacar la proximitat amb la ciutadania, la possibilitat de transformar el municipi i el contacte directe amb els veïns com els principals atractius de la política local, mentre que la confrontació política, les limitacions administratives i la dificultat d'arribar a acords apareixen entre els aspectes menys valorats. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, defensa una política municipal útil i lamenta la confrontació partidista.
3: De la política municipal el que més m'agrada és que des de la concepció fins a la tangibilitat, és a dir, des d'una idea, un projecte, fins que el pots veure fet, el pots tocar, és molt a prop, hi ha un curt recorregut. És a dir, m'imagino, jo no he estat mai, però m'imagino que un parlamentari del Parlament de Catalunya pues, ho veu més lluny i un diputat de Madrid pues, encara imagina't, no? O sigui, al final, aquesta sort d'estar en política municipal vols dir que tu pots tenir una idea, la pots treballar, té un cert recorregut administratiu i la pots veure fet una realitat amb un cicle de temps relativament curt, no? Això és molt xulo, veritablement, i jo penso que és de les coses més guapes de la política local. El que menys m'agrada, doncs segurament que tots plegats o algunes forces especialment més que d'altres cauen en aquesta vella política dels mitjans de comunicació estatals o del Parlament o del Congrés dels Diputats no sé què, i aquí tothom doncs hem d'estar malament amb els altres, no? Perquè sí, perquè és el que toca, perquè com la política és així, doncs tothom ho entén i ha de ser d'aquesta manera, quan veritablement en un municipi el que interessa és que tots apretem i empenyem en la mateixa direcció.
2: El portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, reivindica una política municipal que millori la vida de les persones i rebutja la confrontació estèril.
4: El que més m'agrada és quan tu fas una actuació i veus que la gent està contenta i que canvies la vida positivament de la gent. fent que un espai amable al costat de casa, fent que el comerç funcioni amb els comerciants, fent que la gent estigui contenta. Jo quan era regidor de cultura sempre deia, si posar una obra de teatre que parla dels drets, per exemple, LGTBI, fa que un nen o una nena canviï la seva visió i sigui més feliç, o que pugui anar a l'escola de música i aprengui aquesta sensibilitat musical, si afectem positivament la vida de la gent, això és el millor de la política, perquè la gent estigui contenta i senti que té un govern que se l'estima i que vol que Sant Andreu estigui molt bé en tots els àmbits i la gent estigui contenta, des de baixar a la porta de casa a compartir amb veïns en un parc a fer moltes activitats. Això és el més bonic de la política, veure que estàs ajudant a que la gent estigui més contenta i més satisfeta de viure a Sant Andreu. Ja acabo.
2: Juan Pablo Beas,
4: portaveu. I la part negativa, sí. La part negativa és aquesta certa ingratitud i aquesta confrontació que no aporta, perquè aquí crec que tots hem de millorar Sant Andreu de la Barca plegats.
2: Antonio López, el portaveu de Vox, ha destacat la proximitat amb els veïns i reclama més autonomia per als ajuntaments.
5: Lo que más me agrada es, sin duda, el trato con los vecinos, en general, ¿no? Normalmente es siempre a pie de calle y hay unas situaciones que son emocionantes, emotivas, bonitas. Algunas son desagradables, cierto es, cuando es el enemigo político que viene a atacarte y tal, pues bueno, ha habido situaciones complejas y delicadas, pero en la balanza lo tengo muy claro, que lo positivo, lo bonito, supera con creces a lo negativo.
2: Porque si le pregunto al que menys...
5: ¿Cómo
2: sobre que... la política municipal, le preguntad qué es al que más le agrada y al que menys.
5: Lo que menos... No... Quizá no tengo capacidad de valorar que haya algo que menos. A ver, no sé si te respondo con esto. Lo que menos me agrada de la política municipal es que los ayuntamientos no tengan la suficiente fortaleza para de una manera local poder decidir lo que quieren sobre su municipio. Y están bajo el yugo de las administraciones superiores. Entonces, por eso nosotros, a nivel nacional, pues eliminaríamos, empezando por las autonomías, y tendríamos un gobierno central, las diputaciones y los municipios. Y el poder, si cabe máximo, se lo tienes que dar al municipio para que pueda gestionar, disponer, si está de acuerdo, como te decía antes, ahora, tanto que se dice la opinión ciudadana, ¿no? Pregúntese al pueblo si queremos aumentar el ratio policial y eso va a llevar un coste. Pregúntese, ¿qué pasa? ¿Que sale que sí? ¿Asumimos un coste? ¿O rebajamos de aquí y lo subimos de aquí? Pero no, legalmente no se puede. Legalmente estamos maniatados. Entonces eso es lo que menos me gusta.
2: Per la seva banda, Felipe del Val, el portaveu de Som Sant Andreu, defensa el municipalisme i reclama una política centrada exclusivament en la ciutat.
6: Lo que menos me agrada, yo creo que es el que se tergiverse lo que quiere ser municipalismo. O sea, mezclar cosas de política global, mezclar cosas de política nacional no tiene sentido. Tienes que ver por tu municipio. Eso se demuestra día a día con alcaldes que son municipalistas, que quieren lo mejor para su municipio, y esto es lo más importante. Cuando ya hay interés de por medio, cuando ya tergiversas, pues ya cambia la cosa. Y me agrada todo, de resto todo lo que tú puedes hacer. Es como que es la casa del pueblo, el ayuntamiento. Es que es muy fuerte esa frase. El ayuntamiento tiene que hacer que el ciudadano también diga, tengo una casa, la mía y la del ayuntamiento.
2: Per Sonia Aranda, la portaveu del Partit Popular, destaca la proximitat amb els veïns i lamenta la poca capacitat d'influència de l'oposició.
7: Para mí, creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, es el poder recoger del tú a tú, ¿no? De lo que te vienen a explicar, de lo que te quieren decir, de escuchar su problemática, de saber si realmente podemos echar una mano, de trasladarlo en la medida de lo posible a lo que es el ayuntamiento, a que se le dé salida a ese problema. Yo recuerdo, pues, la plaza grande del Palau, pues tenían ese inconveniente con que no podían entrar los vehículos de bomberos a la plaza, y bueno, pues conseguimos que entrasen porque se adecuase el acceso. Eso para nosotros, o sea, conseguir algo que realmente ayude, pues ya te compensa todas las horas que hayas podido trabajar o todas aquellas cosas que no has podido conseguir, pero que haya algo que sí y que haya un colectivo que se beneficie de eso, ¿no? Entonces, para nosotros, la política municipal, lo bueno que tiene es que estás trabajando para tus vecinos, con tus vecinos, y eso es, no sé, es recompensa, emocionalmente recompensa.
8: ¿Y el que menys? ¿O hi ha alguna cosa que menys? ¿Que le agradi menys de la política municipal?
7: Bueno, a ver, lo que menos me gusta son las discusiones que solemos tener en los plenos, que aunque parezca que no me gustan, porque a nadie le gusta discutirse y porque conlleva un desgaste. Un pleno lo hacemos tan largo, peleamos tanto, pero yo creo que es consecuencia de que como no podemos llegar a ningún sitio como oposición porque no nos dejan avanzar, entonces, y como hay tan pocos partidos en la oposición que levanten la voz, porque realmente en la oposición solo está el PSC y nosotros, el PP, que confrontamos, aportamos, comentamos todas las acciones de gobierno, pues yo creo que ese es el lo que menos me gusta, pero no porque no sea combativa, que sí, sino porque al final el resultado es el mismo. Es decir, nosotros tenemos, bueno, el PSC aún, pero nosotros tenemos muy poca fuerza, somos un regidor, y con la fuerza de un regidor queremos conseguir muchas cosas, y por lo tanto necesitamos ser un número mayor de regidores, por lo menos para que se nos tome algo más en serio en lo que es el consistorio, porque claro, ahí dirán, oye, para una que es... hace mucho ruido, pero es solo una, entonces...
8: Finalment, Isabel Marcos, la portaveu d'en Comú Podem, reivindica la proximitat amb la ciutadania com l'essència de la política municipal.
9: El tu a tu. Me gusta mucho la relación con las personas, por eso estoy siempre en el Casal. Me encanta estar en el Casal. El Casal, tenemos un número brutal de personas mayores y de familias, porque no solo somos las personas mayores, sino que esto es, ¿no? Y después toda la relación con las familias en general. Me gusta mucho el tú a tú, me gusta la regiduría de barrio, ¿no? Cuando estamos en el terreno, cuando hablas con la gente, cuando recoges todas las propuestas. La gente tiene muchas ganas de participar en... yo le digo en la política, hay gente que piensa que eso no es la política, de participar en la ciudad, de mejorar la ciudad. La gente tiene muchas propuestas y lo que más me gusta de todo es eso, es escuchar a la gente, es ver qué propuestas tiene, es ver cómo conseguimos hacerlas realidad, ¿no? Y cómo hacemos una ciudad pues donde todas esas propuestas también estén. Bueno, la gente tiene muchísimas buenas ideas y sabe además lo que necesita la ciudad porque pues vive ahí. Y entonces, pues, tiene la experiencia de lo que es cada día, ¿no? Pues correr, ir de un punto a otro de la ciudad donde no haya sombra y donde vas con el carrito de bebé y se te pone morena la niña.
8: Les respostes dels portaveus evidencien que més enllà de les diferències ideològiques hi ha un punt de coincidència. La política municipal és l'administració més propera a la ciutadania i la que permet un contacte directe amb les necessitats reals dels veïns. La possibilitat de transformar el dia a dia de la ciutat és el principal incentiu per a la majoria dels representants polítics, mentre que la confrontació, les limitacions d'acció municipal i les dificultats per arribar a acords apareixen com els principals inconvenients d'una activitat que, en definitiva, té com a objectiu millorar la qualitat de vida de Sant Andreu de la Barca i dels seus habitants. Les respostes han estat recollides a l'espai Portaveus del mes de juliol de Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: No només hem fet aquesta pregunta als diferents portaveus dels grups polítics municipals, sinó també hem preguntat sobre quins són els punts forts i també quins són els reptes de Sant Andreu de la Barca. Quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca? I quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys? Aquesta és la pregunta que Ràdio Sant Andreu ha traslladat als portaveus dels 6 grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Les respostes s'aconsegueixen en alguns aspectes, com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents, que van des de la seguretat fins a l'habitatge, el canvi climàtic, el comerç o el desenvolupament econòmic. En aquest reportatge recollim les reflexions dels representants de FEM Sant Andreu, PSC, Vox, Som Sant Andreu, Partit Popular i En Comú Podem sobre el present i el futur de Sant Andreu de la Barca. Declaracions recollides de l'espai de portaveus. Miquel Àngel Abril, el portaveu de FEM Sant Andreu, destaca la cohesió social com el gran actiu de Sant Andreu de la Barca i aposta per una ciutat més preparada davant del canvi climàtic.
2: El gran punt fort, sense cap mena de dubte, crec que alguna vegada ho hem comentat, és la gent que hi forma part de Sant Andreu de la Barca, sens dubte. Aquest és el gran punt fort. Jo que en el meu barret, diguéssim, de promoció econòmica també, i també, per què no dir-ho, d'esports, quan la gent s'apropa a Sant Andreu de la Barca a gaudir d'alguna de les fires o algun esdeveniment important, sempre fa el comentari de quina quantitat de gent hi ha al carrer, no? Com viu Sant Andreu de la Barca, com viu amb intensitat, no? Estar a peu de carrer, al trobar-se, al tocar-se, al conviure, aquesta festa, no? De joia, d'estar acompanyat, d'estimar-se, de veure's al carrer, i és una, veritablement és un fet que pot semblar una tonteria, però no ho és en el fons, i que d'altres municipis, per molt que proposin, no tenen aquest actiu, no? Per tant, per mi, no és mèrit nostre, vull dir, la gent som així, a Sant Andreu de la Barca, vull dir, som així, per tant, és el gran actiu, segurament, de Sant Andreu de la Barca, independentment que és una ciutat, pues, també compacta, no?, que permet, no?, amb aquests 5 quilòmetres quadrats i escaig, no?, que tenim al terme municipal, permet ordenar i endreçar, doncs, d'un enfocament molt constructiu, etcètera, etcètera, però, com deia, la gent, sens dubte.
1: Assignatura pendent de Sant Andreu de la Barca?
2: Pues segurament oferir una ciutat moderna i en coherència amb aquestes necessitats actuals, no?, que tenim a Sant Andreu de la Barca, tant en mobilitat, tant en lluita contra el canvi climàtic, no?, oferir més ombres, no?, més comoditat, més confort també, quan tenim ara aquests estius tan severs, no?, fixa't com els que tenim ja una certa edat, quan érem petits el problema era l'hivern, no?, quan feia fred, no?, i hi havia cases, pues que no aconseguien aquesta temperatura de confort, perquè sí, perquè no arribaven per diners i tal, i ara no estan així, sinó que ja passem a l'estiu, que és veritablement el gran problema del cicle anual respecte al confort, no?, a casa teva, perquè veritablement si no tens una casa ben aïllada o si no fas una rehabilitació del teu immoble, si no tens aparells d'aire condicionat, si no tens, no pots fer una inversió en els vidres perquè siguin dobles, triples i trenqui el pont tèrmic, o sigui, totes aquestes coses ja són més importants gairebé que a l'hivern, no? Llavors, això és una realitat, i no podem tenir una ciutat també plena d'asfalt quan tenim aquestes calors com les que tenim ara, no?, que veritablement hi ha zones que veïnes i veïns em diuen, és que quan no haig de creuar la ciutat per determinats carrers intento o evitar aquests carrers o canviar d'hores, o sigui, canviar d'hàbits, perquè a les hores centrals del dia és molt dur. Doncs totes aquestes qüestions, no?, també amb drets, en ocupació, etc., són els reptes que tenim per davant, sí.
1: <totipos> El portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, reivindica la diversitat i el potencial de Sant Andreu de la Barca i reclama un govern amb més ambició de futur.
3: Jo crec que Sant Andreu de la Barca té com a punts forts que és una ciutat ben situada, ben comunicada, que té una superfície concreta, petita, que té aquests tres terços, la part forestal que hem de cuidar i que es demostra amb el que ha passat en les últimes setmanes, la part industrial que hem de cuidar perquè és el futur econòmic que batega de Sant Andreu de la Barca, i la part social. Jo crec que hem de treballar molt més la cohesió, però el valor és la multiculturalitat, que és una ciutat alegre, forta, de gent treballadora, de gent que té diverses característiques. Hi ha gent molt jove, hi ha gent de mitjana edat, hi ha gent gran, però aquest compromís col·lectiu, aquesta força, hi ha fets en les ciutats que són intangibles, no? I a Sant Andreu de la Barca hi ha una il·lusió, una força que s'ha perdut. Per això nosaltres parlem de que recuperem la il·lusió, perquè Sant Andreu ha perdut la il·lusió, perquè s'ha decebut amb un suposat canvi que no ha arribat, que era un més canvi pels que governen que no per la ciutadania. I en aquest sentit, jo crec que aquesta fortalesa té bons comerciants, té bona indústria, té una força esportiva espectacular, una força cultural espectacular. Estem veient artistes premiades amb premis Max que treballen per tot arreu. Tenim un poble amb empenta, amb il·lusió, i això s'ha d'acompanyar des del govern amb ambició, amb projectes que donin resposta als esports, a la cultura, al comerç, a la indústria, a la participació, a la integració, a la diversitat. No perdre mai aquesta ciutat multicolor que és Sant Andreu de la Barca, que està formada per molta gent d'aquí de tota la vida, que va fer créixer el poble, i tota la gent que ha vingut i que l'ha desenvolupat de forma conjunta i harmònica.
1: A la pregunta de quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys, el portaveu de Vox situa la seguretat com el principal repte de Sant Andreu de la Barca.
4: Bueno, la asignatura pendiente es, en la medida de lo posible, todavía reforzar la seguridad en el pueblo, que aunque no podamos considerar que es un pueblo totalmente inseguro, ni mucho menos, sigue habiendo sensación de inseguridad. No nos consta que ocurran casos como venimos viendo a diario, tanto en los medios de comunicación como en redes, cosas muy, muy desagradables y muy feas. Aquí pues se dan de vez en cuando algún pequeño altercado, algún atraco en locales, comercios, etcétera. Pero bueno, yo creo que todavía deberíamos de luchar por reforzar lo que es la seguridad del pueblo.
1: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, situa la ciutadania com el principal actiu de Sant Andreu de la Barca i defensa reforçar la il·lusió dels veïns.
5: Su gente. Lo primero que tiene Sant Andreu de la Barca es su gentilicio, su población. Tenemos que reforzar esto, tenemos que ayudar a la gente a conseguir sus metas, a que no se nos deprima, a que no pierda la ilusión.
1: La portaveu del partit a Pop.

0: desgraciadament, durant l'última dècada, Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant, és a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limiten l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat. És a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i us centralitzo sobretot aquí, I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
1: Valoracions als diferents portaveus dels partits polítics i també de l'alcalde Marc Giribet sobre els punts forts de Sant Andreu de la Barca i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat de cara als propers anys. Una pregunta on algunes respostes coincideixen en alguns aspectes com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents que van des de la seguretat fins a l'habitatge, el canvi climàtic, el comerç o el desenvolupament econòmic.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Anem amb d'altres qüestions. El passat dissabte, la consellera d'Interior, Núria Parlon, va visitar Sant Andreu de la Barca i per diversos motius. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat a Sant Andreu de la Barca la coordinació que va evitar mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol. La consellera d'Interior ha visitat aquest dissabte 25 de juliol Sant Andreu de la Barca per conèixer sobre el terreny els efectes de l'incendi forestal del passat 5 de juliol i valorar també la resposta dels serveis d'emergència durant un episodi que va posar en risc diverses zones properes al nucli urbà. La visita acompanyada per l'alcalde Marc Giribet i també membre del govern municipal i també de regidors i regidores ha servit també per reivindicar la importància de la prevenció i de la gestió forestal davant un escenari cada vegada més condicionat pel canvi climàtic.
2: Agraïm molt la tasca també doncs, a l'Ajuntament, de l'alcalde i del seu equip durant el moment de l'emergència, durant el moment de l'incendi, a Protecció Civil i a les persones doncs, que també treballen des de l'Ajuntament per garantir la millor resposta.
1: Durant la seva intervenció, Núria Parlon ha situat l'incendi de Sant Andreu de la Barca en el context d'un estiu especialment complicat, i és que el mes de juliol s'han produït més de 800 incendis arreu de Catalunya. La consellera també ha volgut reconèixer la feina dels ajuntaments que han apostat per la prevenció abans de que es produeixin les emergències.
2: Sí, doncs hem fet avui la visita aquí amb l'alcalde i els regidors i regidores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Hem vingut aquí a la zona on es va produir l'incendi. Com bé diu, el mes de juliol està sent un mes complicat des del punt de vista del volum d'incendis que estem tenint. Des de l'1 a dia d'avui hem tingut més de 800 incendis que han afectat a diferents zones, zones de cultiu, zones forestals, zones de transició molt properes a les urbanitzacions i a on està doncs, vivint la gent, com es pot veure clarament aquí. Agraïm molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des de l'ARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments. Des de la Diputació de Barcelona també hi ha una línia clara de treballar en aquesta direcció i per tant, òbviament, disposar dels mitjans i de la capacitat de treball que tenim des de bombers, amb comandament únic i un sistema que permet doncs, distribuir els recursos d'acord amb les necessitats. Els bombers de Catalunya treballen en xarxa, més enllà dels parcs que tenim a cadascun dels municipis. Una de les virtuts del nostre sistema de comandament i de tota l'estructura que s'ha creat de Siscom, és a dir, diferents moments d'encomanament d'acord amb les característiques de l'emergència, ens permet doncs, disposar d'una molt bona coordinació i una bona distribució també dels mitjans en moments crítics, com quan tenim simultaneïtat.
1: La consellera d'Interior també ha explicat que el govern està impulsant, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, una estratègia estructural que va més enllà de l'extinció dels incendis. Segons ha dit, l'objectiu és transformar la manera de com es gestionen els boscos catalans.
2: Comentava la importància de la gestió forestal, de cuidar els boscos, i això vol dir tenir una idea clara de que no podem deixar que no hi hagi un paisatge que sigui diferenciat, que permeti actuar de tallafocs. En les àrees pròpiament urbanes doncs, hi ha diferents estratègies que es duran a terme de cara al futur, les franges de protecció, els eixos prioritaris de protecció de les diferents urbanitzacions. S'està treballant ja ara en aquests 5 principals eixos, que és on tenim més població a protegir davant doncs, l'impacte d'un incendi. S'està treballant amb els ajuntaments, amb les franges de protecció, donant suport. Pensin que hi ha molt bosc que no està gestionat i que és propietat privada, i aquí doncs, també s'ha de demanar la responsabilitat dels propietaris de fer aquestes intervencions. I és una política que és estructural. És a dir, la Comissió de Gestió Forestal ha marcat les línies, el pla director, el pla de treball, i a partir d'ara doncs, s'ha de desplegar i hem d'aconseguir doncs, tenir un paisatge molt més resilient davant dels incendis, que òbviament el canvi climàtic ens demostra que cada cop seran més complexes des del punt de vista de l'extinció. És a dir, quan ens sentim al Marc Castellnou, que és el referent a nivell internacional i que forma part del cos de bombers de Catalunya en incendis d'alta complexitat, de sisena generació, ens diu ben clar que hem de gestionar millor els entorns naturals i els boscos per poder donar una resposta adequada, perquè molts d'aquests incendis, malauradament, doncs poden quedar fora de la capacitat d'extinció humana. I és superimportant tota aquesta feina preventiva, estructural, que s'ha de fer per protegir a les persones i també doncs, protegir la biodiversitat i els boscos.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita en el lloc on es va produir l'incendi el passat 5 de juliol i que va cremar al voltant de 4 hectàrees. Acompanyada, això sí, de l'alcalde Marc Giribet, que ha aprofitat la visita institucional per expressar el seu agraïment a la consellera i especialment al cos de bombers de la Generalitat per la rapidesa i eficàcia de la seva actuació durant l'incendi.
3: Tot a la consellera, ja li ho vam fer de manera formal, doncs agrair-li doncs, tota la comunicació, agrair-li tota la feina del cos de bombers de la Generalitat, doncs, perquè la seva actuació diligent, efectiva, doncs el que va provocar és que el foc no arribés a tocar les cases de Sant Andreu a la Barca i, per tant, el patrimoni privat i també les persones, molt contents de la visita. Aquesta continuïtat en les relacions entre Ajuntament i el Departament són cabdals. Sempre trobareu un aliat en Sant Andreu de la Barca i en aquestes polítiques de seguretat pública l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca està molt compromès i, per tant, volem treballar més i millor amb Mossos d'Esquadra, volem treballar molt més intensament tot el que és la línia de prevenció d'aquestes emergències, doncs que fruit de les diferents actuacions donen resultat, arranjament de camins, preparació de basses, franges perimetrals, no només l'obertura sinó també el manteniment de les franges. Doncs la veritat és que jo crec que el podem dir avui, l'exemple Sant Andreu, funciona el sistema d'emergències, funciona la prevenció i gràcies a aquesta feina col·laborativa de Departament de Generalitat i Ajuntament, doncs jo crec que vam poder no tenir danys majors, que és el que no volíem.
1: Sí? Sí. La visita institucional ha servit així per reconèixer la tasca dels equips d'emergència durant l'incendi i també per reforçar el compromís compartit entre la Generalitat i l'Ajuntament per continuar invertint en prevenció i gestió forestal i la protecció de la població davant un escenari marcat pels efectes del canvi climàtic. La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha elogiat les dades de seguretat de Sant Andreu de la Barca durant la seva visita institucional al municipi. Parlon ha destacat la reducció dels fets delictius registrades durant el darrer any i ha assenyalat el municipi com un referent en l'ús de la videoprotecció per reforçar la seguretat ciutadana. Segons ha explicat la consellera, la reunió mantinguda amb l'alcalde ha servit per analitzar l'evolució dels indicadors de seguretat.
2: D'altra banda, aquesta visita que avui fem també doncs, servirà per asseure'ns una estona amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, valorar les xifres d'aquí del municipi, que són bones. Hi ha una disminució important dels fets delictius, d'un 9,5%, 9,3%, i també doncs, per veure i explorar la possibilitat. Ells són un municipi referent en tot el que són les càmeres de videoprotecció, amb aquesta anella que tenen en el conjunt del municipi per garantir doncs, que a través de la videoprotecció doncs, facilitem també la feina policial per amb aquelles matrícules que poden ser d'interès policial, i nosaltres des del departament hem obert una convocatòria nova, ara de subvencions també doncs, per ajudar els ajuntaments que ja estan treballant en aquesta estratègia, si és el cas de Sant Andreu de la Barca, i si volen sumar, doncs ara també ho podrem comentar.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita a Sant Andreu de la Barca. Ha remarcat la importància de l'anella de videovigilància distribuïda per Sant Andreu de la Barca, que permet facilitar la tasca policial, especialment amb la identificació de matrícules de vehicles que poden ser d'interès per les investigacions. La consellera d'Interior ha qualificat Sant Andreu de la Barca com un municipi referent pel que fa a la instal·lació i la utilització de les càmeres de videovigilància.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de dues hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
4: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició del Sabarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24, i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt i ens hem plantejat, bueno, pues, per què no anar un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, presentem les nits joves a la piscina de Can Salvi durant aquests divendres i dissabtes que queden de l'estiu.
1: Per tant, la piscina de 8 a 10 serà única i exclusivament per als joves.
4: Sí, perquè els joves usuaris de la JoveCard que agafin doncs reserva a través de la web municipal, com van fer amb la Pool Party, doncs podran gaudir d'aquestes dues hores extres més a la piscina, doncs només pels nostres joves de la ciutat.
1: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
4: Esperem que sí, al final quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que doncs donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs ho rebran molt positivament.
1: Doncs serà durant aquest estiu, doncs els divendres i dissabtes de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi, i això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarcafés que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats, que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la regidoria de Joventut?
4: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents, i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist doncs des de aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'Ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta Pool Party que comentàvem, o en el Sabarcanight, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarcafest els propers anys.
1: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove amb diferents activitats durant diverses setmanes.
4: Així és. L'Agost Jove és una oferta pels nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir doncs oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes temàtiques, doncs des d'esportives, dirigides a la comunicació audiovisual, als videojocs, etc. I que els joves dos poden gaudir inscrivint-se a l'Ajuntament, i que encara queden places, i animo a tothom que tots els joves que s'hagin de quedar l'agost a Sant Andreu, doncs que s'apuntin, doncs per tenir oferta.
1: L'objectiu és anar incorporant iniciatives, propostes d'oci de cara als joves.
4: Doncs sí, perquè tots sabem que malauradament a Sant Andreu a la Barca doncs encara tenim una manca important d'oferta d'oci pels nostres joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats perquè vegin que a Sant Andreu doncs poden socialitzar, poden doncs tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
1: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels Joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gincana nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
4: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials. Com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
1: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la Jovecard.
4: Exacte.
1: I facin la inscripció, important, eh?
4: Sí, es fa per inscripció prèvia.
1: Per temes d'aforament, no?
4: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9. D'acord? També per temes logístics. També entenem... Pues poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
1: Doncs queda dit, i esperem que molts joves aprofitin doncs aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
5: Per fi, ja era hora.
6: Tot l'any esperant aquest moment.
1: La piscina de Can Salvi, escenari de la tercera temporada del videopodcast Xafogó de 3CAT. Les instal·lacions municipals de Sant Andreu de la Barca han acollit la gravació del programa d'estiu per a joves, presentat per Carla Rubio i amb la participació de creadors de contingut, artistes, influencers catalans. I és que la piscina de Can Salvi s'ha convertit aquest estiu en el plató de la tercera temporada de Xafogó. Les instal·lacions municipals han estat l'escenari de les gravacions d'un dels continguts d'estiu de la plataforma, que aposta per un format fresc i desenfadat adreçat al públic jove. Presentat per Carla Rubio, el programa reuneix en cada episodi 3 convidats, entre artistes, creadors de contingut, influencers i personalitats conegudes de Catalunya, per debatre amb humor sobre els grans dilemes de l'estiu. Les converses giren al voltant de qüestions quotidianes, com si és millor passar les vacances al poble o a la ciutat, enamorar-se o deixar-se portar, viatjar amb la parella o amb els amics, o gastar els estalvis amb una escapada. La tercera temporada manté l'essència que ha convertit Xafogó en un dels videopodcasts estiuencs més seguits de la plataforma. El primer capítol d'aquesta tercera temporada ja està disponible, i on ens parlen de l'estiu, poble o ciutat.
7: Ens estan expulsant de les ciutats. Actualment les nostres ciutats tenen un model, hem d'anar a viure a altres llocs.
8: A mi m'ha tret ganes de fer plans a la meva ciutat perquè em trobo envoltada de molta gent, turistes.
7: Cada vegada que torno al poble descobreixo una part de la història de la meva família que no sabia l'estiu passat.
9: Que l'estiu s'omple i tothom torna al poble, però durant l'any els tenim completament deserts.
10: Això sí que ho he notat moltíssim. Hi ha molta segona residència barcelonina.
9: Quin poble és?
10: Santa Eulàlia de Ronçana.
9: Visca Santa Eulàlia de Ronçana.
10: Exacte.
9: La ciutat també ofereix molta llibertat a l'hora d'expressar-te com tu ets. Per exemple, enfades, moltes vegades heu viscut alguns tipus d'atacs homòfobs i sempre heu denunciat molt aquestes situacions.
10: És que a mi em sap greu, però és que jo l'estiu no hi compto en Barcelona. La borro del mapa, em sap greu.
9: Desapareix.
7: Sortir de la ciutat moltes vegades és un privilegi i també hauríem d'apostar perquè les nostres ciutats siguin una mica més amables amb els veïns i veïnes.
9: Clar, per la gent born and raised in Barcelona, saps? Que vull dir que també existeixen aquestes persones. L'estiu és l'època preferida de tothom, però és igual de fàcil gaudir d'aquests mesos estant en un poble que en una ciutat? Hi ha diferències? Per què a l'estiu hi ha tanta gent que torna al poble? Tot i que no sempre es pot triar, avui, si més no, en parlarem. Aquest estiu, on el passem? Al poble o a la ciutat? Jo sóc la Carla Rubio. Benvinguts i benvingudes a Xafogó.
1: Tercera temporada del videopodcast de Xafogó, enregistrat a les instal·lacions esportives de Can Salvi, concretament a la piscina de Can Salvi. El primer episodi ja està disponible i planteja el debat sobre si l'estiu és millor en un poble o en una ciutat. En aquesta entrega hi participen Dani Ruiz, la cantant Judit Garuz, coneguda pel seu pas per Operación Triunfo, i també el creador de contingut Ángel Exojo, del projecte Fades. Durant la conversa comparteixen experiències sobre els retrobaments estiuencs, les festes majors, la nostàlgia de tornar al poble i les diferències entre la vida urbana i la vida rural.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Els ous de drac de la Colla de Diable seran els pregoners de la Festa Major Petita en l'any del seu desè aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la Colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la Colla dels Castellers de la Droc, concretament amb la Canalla dels Castellers de la Droc. Els ous de drac, la secció infantil de la Colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu desè aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament a la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
11: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els ous de drac fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la Colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci al poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la Canalla dels Castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
1: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls, un pregó que el grup de percussió dels ous de drac hauran de compartir amb la Canalla dels Castellers de la Droc.
11: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, en compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
1: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corre-drac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
11: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corre-drac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyant-se una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
1: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els ous de drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la Canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita. I parlant de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, aquesta setmana hem entrevistat a Brian O'Neill, el líder i guitarra dels Golden Grahams, que també estaran presents a la Festa Major, concretament el dissabte 5 de setembre, compartint escenari amb Obús.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La nit del 5 de setembre, l'ermita de Santa Madrona de Sant Andreu de la Barca es tornarà a convertir en un temple del rock a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i actuaran Golden Grahams, compartiran escenari amb una de les bandes més mítiques del heavy rock estatal com som August. A Brian O'Neill és el líder dels Golden Grahams, el tenim aquí avui als estudis de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Brian.
1: Bon dia, Jordi, com estàs?
0: Festa Major de Sant Andreu de la Barca i Golden Grahams. Sí. Aquest binomi s'ha produït en més d'una ocasió, eh?
1: Sí, ja fa anys que ho fem i ja funciona, o sigui que si una cosa va bé no la canvis, no?
0: Fa molts anys veu guanyar aquell concurs del Music Andreu, no?
1: Fa molts anys,
0: i veu actuar, eh?
1: M'acabes d'obrir aquí una finestra de talla tancada.
0: Bueno, això vol dir que la banda porta molt de temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la banda... Jo crec que el primer concert que vam fer va ser el 2008. Sí, imagina't, ja farà això, 18 anys.
0: No trepareu els Rolling Stones, però no. Ja porteu uns quants anys, no?
1: No, sí, en breu serem majors d'edat, com a banda, no? Sí.
0: Exacte, què espereu d'aquest concert? Com ho porteu i amb quines ganes afronteu aquest concert del dia 5 de setembre?
1: Bueno, tenim ganes les de sempre, o sigui, al final quan ens juntem a tocar i quan sortim de gira... Són les ganes estan com les del primer dia, però sí que hi ha un punt extra que estàs tocant a casa i vulguis o no, això em motiva i també veurem antics amics, família, i això, vulguis o no, et dona una mica més de xitxa. Sí, tenim moltes ganes.
0: Com veu rebre la notícia que finalment participaríeu en aquesta Festa Major i, a més, estaríeu actuant al costat d'Obús?
1: Bueno, això ja van haver-hi converses justament a l'acabar el concert amb Mofunquillo, de farà un parell d'anys, no, un parell o tres, no me'n recordo, i ja es parlava, i, bueno, amb converses amb el Satur i a veure, rascant, i no, anem parlant, van sortir idees, i aquesta era una proposta de portar Obús i amb nosaltres, i bueno, nosaltres encantats, fins que ja van donar l'okay, suposo que de l'Ajuntament, i el Satur va poder tirar cap endavant, o sigui que nosaltres... Pa'lante, sí, contentíssims.
0: Hi ha un significat especial, Brian, el fet d'actuar amb Obús, una banda mítica...
1: Sí, al final, respecte màxim, o sigui, tot el que... una carrera com la d'aquesta gent, o sigui... Jo farà... Els hauré vist unes 4 o 5 vegades. L'última vegada va ser amb Gene Simmons, si no recordo malament, i va ser un bolazo. O sigui, al final... Això també a nosaltres ens dona un punt extra de que estàs tocant amb gent sèria, o sigui, amb gent ja super consagrada, i això... Sí, passarem bé, o sigui, al final res, va aprendre d'aquesta gent, si porten tants anys, si algú rascarem, saps?
0: Els Golden Grahams, en quina situació estan en aquests moments? Aneu fent concerts?
1: Bueno, ara mateix, després de fa un parell d'anys que hem deixat una mica de fer concerts perquè veiem que bueno, no és senzill ara mateix per una banda tirar com tiràvem. Pensa que portàvem molts anys de fer molt, molt, molts concerts, de girar per tot arreu, fèiem uns 180-200 concerts a l'any, i això ara mateix no és viable. O sigui, com s'ha posat tot, no és viable. O sigui, nosaltres ara estem una mica més conservadors i fem concerts que en venen de bufet. O sigui, dir també que hi ha molts promotors que ens escriuen i ens truquen i que volen que anem a... Hi ha molta gent, jo que sé, a Andalusia, a Galícia, a Bilbao, que volen que anem a tocar, però no és senzill. O sigui, al final la cosa està una mica negra per la música en directe. O sigui, està una mica durilla.
0: Quins serien els principals hàndicaps, Brian?
1: Bueno, el hàndicap jo crec que... Bueno, pues això és un debat, però al final és... Primera... factures, tot difícil, la gent que ho porta, o sigui, al final tot és massa burocràcia i massa història per com ho entenem nosaltres. O sigui, tota la vida havia estat, et trucaven, anaves a tocar, anaves a fer una altra, i tot era molt més senzill, molt més àgil, i ara està tot com fosc. És que no sé si és la paraula, però està tot, saps? I ara ens dediquem molt a tocar amb hotels, a tocar a sales més petitetes, a fer una mica més de versions, per desgràcia, però és tot per aquesta moguda. O sigui, no està senzill.
0: Parlem del concert del dia 5 de setembre, Ermita Santa Madrona, escenari que ja coneixes prou bé perquè ja has actuat, un lloc especial, no?, per fer un concert.
1: Bueno, al final jo crec que s'ha creat una història molt xula de no veure res, que hi hagi, el que has dit tu, un temple de rock and roll aquí a Sant Andreu de la Barca. És una cosa que s'ha de cuidar i s'ha de cuidar per anys, i si ve la gent que vingui per darrere, que ho segueixi mantenint i que segueixi apostant per això. O sigui, al final jo crec que és una cosa que s'ha de cuidar moltíssim en una ciutat com Sant Andreu.

0: Com serà el concert dels Golden Grahams? Rock and roll sí. dels anys 70, aquestes influències, no?, dels sí, Stones, sí. Zeppelin, anem afegint, no?
1: Afegeix el que vulguis, home, tot ja m'agrada tot el que dius. Jo em callo i... No, al final serà Golden Grahams en directe, o sigui, serà una pisonadora, com ha estat sempre. I esperem això, que la gent estigui sense els mòbils, que la gent estigui atenta a lo que està veient a l'escenari i sobretot que la gent s'ho passi bé. Sí, al final, això, que la gent vingui amb tots els sentits a veure una banda de rock and roll, bueno, un parell de bandes de rock and roll, com són vos i nosaltres, i que vinguin amb ganes, ja està.
0: Qui t'acompanyarà? Dani Clement a la bateria, com sempre?
1: Sí, Dani Quini a la bateria i Àlex Slim al baix. I els tres, bueno, els tres germans, com sempre. Sempre estem aquí repartint. Sí, sí, sí.
0: Quines d'aquelles cançons, Brian, que no pot faltar en un concert de Golden Grahams? Què dieu? Aquesta sí o sí ha de sonar.
1: Aquí sempre hi ha un handic... Bueno, és com un... És un petit gran problema, saps? O sigui, al final, pel Dani són unes, per mi són unes altres, i sempre és com un debat, i fins al dia abans del concert no ho sabrem, o potser ho sabrem després de la prova de so. Però sí que temes com Puppets, Long Woman, això ha de sonar un concert del Grahams. Sí, perquè ens han acompanyat sempre i ens han donat moltes alegries, i al final la gent també ho espera. O sigui que...
0: Parlaves abans dels mòbils.
1: Sí.
0: No sé si des de que veu començar... amb els Golden Grahams heu vist una evolució que potser ara està la gent més pendent de fer fotos de gravar que del concert.
1: Sí, jo crec que això, bueno, això va a la contra, o sigui, va a la contra per tothom, o sigui, va a la contra del primer que paga l'entrada per anar a veure un concert, a que el músic al final costa molt més de connectar, no sé si com explicar-me, però costa moltíssim, o sigui, estàs posant barreres entremig dels teus sentits amb la música. I la gent crec que això ens hauríem d'alliberar de... Bueno, i tornar lo que ens ha fet feliços tota la vida, que al final és anar a un concert, anar a aprendre algo, que anar amb amics a veure bandes en directe i apostar per això, o sigui, no sé.
0: I a més vosaltres, els Golden Grahams, que teniu aquests shows en directe molt enèrgics,
1: sí.
0: Podríem definir-los com a molt enèrgics, i sobretot intenteu buscar aquesta interacció amb el públic.
1: Clar.
0: Tu, de fet, amb la guitarra ho intentes, no? Busques aquesta interacció amb el públic.
1: Bueno, intento i ho faig.
0: I ho aconsegueixes, evidentment.
1: Sí, si no, seria millor plegar. Però sí, o sigui, al final és que la gent s'ho passi bé. O sigui, la gent forma part d'això. O sigui, el públic forma part de l'espectacle. O sigui, no hi ha un altre. O sigui, al final és tot... Bueno, tot és, som un equip, o sigui, el públic, la música, els instruments, les cançons que toquis en aquella nit, o sigui, tot és una pel·lícula, o sigui, és un gran circ.
0: Què recordes d'aquell jove Brian O'Neill que començava en el món de la música?
1: Bueno,
0: i que visitava aquests estudis de la ràdio precisament,
1: sí,
0: també.
1: Fa molts anys d'això, Jordi.
0: Amb Dani Santos va, sí, venir acompanyat.
1: Sí, fa molts anys. No, al final jo crec que ara mateix tinc... agafa moltes experiències, com ja sabem, però sí que crec que tinc molta més il·lusió que tenia aquell nen, saps? O sigui, ara ho veig tot més complicat, més complicat, i això em posa més calent. O sigui, vull arribar a més gent, vull que la gent senti música, que la gent al final ha de ser el motor de les persones per ser una mica més feliços amb aquest món.
0: Has tingut la sort de compartir escenari amb estrelles del rock.
1: Sí.
0: Entre ells el Ron Wood, sí, de Rolling Stones.
1: Sí, sí. No, això va ser... Bueno, jo m'ho he explicat alguna vegada, però sí que... Bueno, tinc molta sort, molta feina darrere també, i s'ha donat que hem compartit escenari amb Ronnie Wood dels Stones, amb, jo què sé, amb l'Alan Parsons, amb molta gent, que això ens ha fet també creure en tot el que fem. O sigui, ens ha ajudat a creure i a seguir cap endavant, i per això crec que encara estem aquí i seguim amb força. O sigui, això ens en dona com piles per dir, hòstia, aquesta ja no ha aconseguit, nosaltres hem de seguir. O sigui, al final...
0: Demanem un desig. Si poguessis compartir escenari amb qualsevol banda de la història del rock, quina banda triaries? A banda dels Stones.
1: Morts o vius? Morts o vius?
0: Bueno... bueno, fem vius i després, a banda que no...
1: Sí, sí, fem vius...
0: A banda dels Stones.
1: Sí, sí, no. Si fem vius, et diria, per exemple, que juntessin Robert Plant i Jimmy Page i passar una tarda amb ells tocant unes acústiques, això per mi seria la hòstia. I si vol Paul McCartney, doncs també, saps? O sigui, al final, no sé... qui vulgui, qui vulgui toqui, saps? I si fos morts, doncs se podria dir una gran llista, però et diria David Bowie, et diria Mark Bolan de T-Rex, et diria, no sé,
0: Jimi Hendrix, per exemple.
1: Jimi Hendrix ja saps, mira, se'm posa pell de gallina. Però si no, Brian Jones, Brian, no sé, Freddie Mercury, per què no?
0: Per tant, la llista aquí també seria molt llarga, eh?
1: Sí, sí, no, de vius i d'amors.
0: Sí que manteniu això, eh? Com dèiem abans, aquesta idea d'una banda de rock and roll i influenciada, sobretot aquesta música dels anys 60-70, no?
1: Sí, sí, al final...
0: Actualitzada, evidentment.
1: Al final nosaltres fem rock and roll i... no sé, o sigui, no sabem una altra manera de fer. O sigui, les noves tecnologies veiem que fiquen en... com música electrònica, sobre de bandes i tal, però nosaltres el que ens mou és tocar els instruments i fer rock and roll que vagi directe, o sigui, i tocar, o sigui, que les mans se'n moguin, saps? Que no toquis a sobre de bases, que no tiris pistes, que no estigui tot ple de samples, tot ple d'històries. Al final és tocar, suar i fer molt, o sigui, assajar molt i sobretot tornar a tocar. O sigui, sobretot és tocar els instruments, saps? Que això crec que ara s'ha perdut una mica.
0: La música en directe de tota la vida.
1: Sí, si una cosa va bé no la canvis, però és així, és que és així. O sigui, però ara sembla que hi hem, o sigui, que hem perdut una mica el nord quan vas a algun festival, no veus a ningú... tocant, o sigui, és una cosa que costa molt veure a una persona amb uns instruments, que hi hagi un monitor que estiguin interactuant entre ells. Ara costa moltíssim, tot és claquetes, metrònomos, samplers, és tot difícil, o sigui, és tot antinatural, crec jo, saps? Però bueno, no sé, no se n'anirem, Jordi, a parar.
0: Abans de finalitzar l'entrevista, Brian, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per convidar tothom a que el dia 5 de setembre vagi a l'Ermita de Santa Madrona a veure el concert de Bus, però sobretot el concert de Golden Grahams.
1: Doncs això, que vingueu, que hem de passar una tarda nit i ser una mica més feliços del que som, i sobretot veniu amb ganes, o sigui, veniu amb ganes de passar-ho bé, de sentir bona música i de veure unes llegendes com Bus. O sigui, realment és una sort que vingui una banda com Bus aquí a Sant Andreu la Barca, i això s'ha de recalcar.
0: Una sort també comptar amb els Golden Grahams en aquest concert, i també DJ Kiss Sierra, que també estarà posant bona música. Brian Onell, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Moltes gràcies a tu, Jordi.
0: I bon concert el dia 5 de setembre.
1: Un plaer, moltes gràcies, Jordi.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'última informació que destaquem avui en el Via Directa és sobre Ràdio Sant Andreu. Vam ser protagonistes el passat dissabte en el programa RAC1 de Via Lliure. Van entrevistar a Ràdio Sant Andreu per parlar d'un fenomen curiós, i és que les ones de Ràdio Sant Andreu havien arribat fins a Àustria aquest mes de juliol. Però hem de recordar que fa 4 anys les ones de Ràdio Sant Andreu van arribar fins a Finlàndia. Tot seguit l'entrevista, doncs, que es va emetre en directe en el programa Via Lliure de RAC1.
2: Dissabte i diumenge, de 9 a 2, a RAC1, Via Lliure Estiu, amb Arnau Mañé.
3: 8 minuts i seran la 1 del migdia. Vinga, va, imagineu que... A veure si com expliquem aquesta història. Imagineu que viviu a Àustria, a 1.400 quilòmetres de Catalunya, enceneu la ràdio i, de cop i volta, en comptes de sentir el locutor parlant, no sé, en alemany, el que sentiu és català. Algú que parla en català. Això és exactament el que li va passar a Patrick Robic, un veí de la ciutat austríaca de Leipzig. No sé si ho pronunciaria bé, però el Patrick va captar les zones de, atenció, Ràdio Sant Andreu de la Barca, una emissora municipal del Baix Llobregat. El Patrick va sentir què s'estava fent en aquell moment a Ràdio Sant Andreu de la Barca. I el que va sentir, el que li va arribar va ser l'informatiu local del passat 7 de juliol, fa només unes setmanes, a les 8 del vespre. Però, atenció, perquè a Sant Andreu de la Barca, la ràdio de Sant Andreu de la Barca, no és el primer cop que això passa. Si això va ser el 7 de juliol, l'any 2022, la ràdio de Sant Andreu també va viatjar fins a Finlàndia, en aquest cas. Fa unes setmanes a Àustria i fa uns anys a Finlàndia. Per conèixer una mica ben bé què ha passat i saber com ha anat això, tenim aquí a l'estudi de RAC1 el coordinador de la ràdio de Sant Andreu de la Barca, Jordi Milian. Jordi Milian, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Moltes gràcies per acompanyar-nos. La història és surrealista, però com vau adonar-vos, com vau assabentar-vos que algú a Àustria us havia escoltat fa només uns dies?
4: Fa només uns dies, la història és surrealista, però nosaltres ja sabíem la notícia de que feia 4 anys havia arribat a Finlàndia, per tant ja coneixíem aquesta història, però aquesta vegada ens va tornar a arribar un altre missatge, arriba per correu electrònic d'un senyor des d'Àustria, que ens envia un enllaç amb MP3 i que vol que certifiquem que el que ell ha captat a través de la seva estació de ràdio sigui Ràdio Sant Andreu, i nosaltres diguem que sí, i on ell ho té com a prova. Aquesta vegada no es va estranyar tant, sí. Però la primera vegada sí, fa 4 anys, des de Finlàndia ens arriba a la ràdio un correu electrònic escrit en català.
3: En català, eh?
4: Que ens diuen que han captat la senyal de Ràdio Sant Andreu i que volen certificar que realment és la nostra.
3: A veure, perdó, anem a pams, eh? Com és que capten des de tan lluny les zones de Ràdio Sant Andreu de la Barca?
4: Mira, hi ha una gent que encara és més curiós.
3: Sí?
4: No? Més curiós de que hagin agafat la nostra onda, no? Hi ha gent que es dedica, amb una sèrie d'aparells, de buscar emissores de ràdio d'altres països, que són els que s'anomenen els diaxistes.
3: Diaxistes.
4: No? Hi ha el diaxisme, que és aquesta paraula, que és una afició que consisteix a rastrejar, a sintonitzar, identificar i escoltar ràdios.
3: D'acord.
4: Llavors, ells el que et demanen és que tu el certificis que el que ells han agafat és la teva ràdio.
3: Perquè ells ho enregistren, entenc.
4: Ells ho enregistren i t'ho envien. Clar, és un fenomen que ara segurament donaran més detalls científics.
3: Tenim el Nil Ferrés aquí. Què tal, Nil? Bon dia.
5: Bon dia.
3: El nostre meteoròleg i que ara ens explicarà físicament com es pot fer això, però explica, digues.
4: Són gent que es dedica a això, a buscar ràdio. Llavors volen que tu ho certifiquis i no sé si ells guanyen punts o no, però guanyen prestigi de, mira, he trobat una ràdio de 3.000 quilòmetres, una ràdio de 1.500 quilòmetres.
3: Que és un punt també això, de prestigi i d'enregistrar-ho per confirmar que efectivament és aquesta o l'altra.
4: Imagina't també que en aquell moment que enregistren o capten aquella senyal de la ràdio, que no crec que sigui durant molt de temps, tu hagis dit al dial de la ràdio,
5: clar,
4: la pàgina web,
5: clar,
4: com
5: clar.
4: Ha passat en els dos
5: TV3
4: que m'han donat a mi, perquè clar, tu imagina't, pues, fas una hora de música
5: sí.
4: I no dius en cap moment el dial, no sabran quina ràdio és. Llavors ha hagut la sort que en aquell just moment on han captat les ones de la ràdio, en aquest cas les dues vegades sortia això parlant, dient el dial de la ràdio, la pàgina web i el correu electrònic.
5: Perquè si no seria impossible detectar que una ràdio municipal, en aquest cas del Baix Llobregat, és la que aquests aficionats han captat.
4: Sí, exacte. És casualitat de la vida.
5: I deies que ets tu les dues vegades que els han captat,
4: vegades,
5: la persona que estava en antena a Ràdio Sant Andreu.
4: Amb una era l'informatiu, el que deies a l'InfoSap, i l'altra era amb el magazín del Via Directa.
5: De moment, per tant, porteu dues, eh? Àustria fa només unes setmanes a captar ones de ràdio des de lluny. Però clar, ara saludàvem el Nil perquè tot plegat entenc que té una explicació física, però a mi se m'escapa. Explica'ns, Nil, perquè no acabo d'entendre com des de 3.000 quilòmetres en el cas de Finlàndia, o 1.000 i pico des d'Àustria fa només uns dies, com poden captar aquestes ones de ràdio de Sant Andreu de la Barca.
6: Doncs mira, això es produeix gràcies a un fenomen de l'alta atmosfera que anomenem capa E esporàdica. Mm-hmm. Per fer-nos en una idea, normalment les ones de ràdio típiques tòpiques viatgen gairebé en línia recta. Per tant, per culpa de l'orografia i també de la curvatura terrestre, doncs el que ens fa és que puguem escoltar una emissora a unes desenes de quilòmetres i poc més. Però què passa? Que de tant en tant, sobretot a finals de primavera, principis d'estiu, a uns 100 quilòmetres d'altura es forma una capa molt fina on hi ha una gran concentració de partícules que estan molt carregades elèctricament.
5: Clar.
6: I això és el que anomenem ions.
5: Però per tant és una cosa molt puntual, molt concreta i que a veure si l'enganxes.
6: Exactament. I aquesta capa en la qual hi ha molta concentració de ions, que provenen normalment de petits fragments de meteoroides, que normalment es desintegren a l'entrar a l'atmosfera terrestre, doncs el que passa és que tots aquests ions, a vegades, gràcies als vents de l'alta atmosfera, es concentren i formen petites taques on hi ha aquesta capa molt, molt fina d'ions molt concentrats.
5: I la meva pregunta, és casualitat que s'hagi enganxat sempre aquestes dues ocasions Ràdio Sant Andreu? És una cosa que poden captar qualsevol ràdio de qualsevol punt del món?
6: Es pot captar a qualsevol emissora de qualsevol lloc del món, inclús amb l'emissora de RAC1, si ho diguéssim per aquí també. I de fet, el que és un fenomen molt imprevisible, molt canviant,
5: clar.
6: I quan les zones de ràdio arriben precisament a aquesta capa tan fina, el que fan és reflectar-se com si tinguéssim un mirall i s'envien directament a un altre punt de la superfície. El que és molt fort és que tot el trajecte que hi ha entre aquests dos punts, potser ens podem trobar a França, i no detectar l'emissora de ràdio.
5: Ah, això és interessant.
6: Només és just en el punt final on es detecta.
5: Quan coincideixen aquests dos punts és quan es pot captar aquesta emissora o aquestes ones radiofòniques a tants i tants quilòmetres de distància.
6: Exactament.
5: Interessant. També, això, la primera vegada que tu, ara fa el 2022, no deies, el cas de Finlàndia, que tu reps o que rebeu aquest e-mail a Ràdio Sant Andreu de la Barca, a més en un català macarrònic, no?, podríem dir. Primer, deus pensar que és una enganyifa, que és una estafa.
4: T'explico. No només aquest mail escrit en català, sinó un seguit d'enllaços que el vaig obrir amb un ordinador on no estava en contacte amb d'altres ordinadors.
5: Per si era una estafa, vols dir?
4: Si era una estafa o era un virus. Vaig comprovar que no, que era veritat, i fins i tot en aquella ocasió a Finlàndia ens van enviar fotografies de l'antena que tenia, una antena de 12-14 metres.
5: Proves, no?
4: Proves, exacte. Anem cap a la tercera, vull dir, si ens han agafat dues vegades, anem a la tercera vegada, no?
5: I quan... No sé si esteu en contacte amb aquestes dues persones de Finlàndia i d'Àustria.
4: Correu electrònic.
5: Això, us han explicat quin és el seu dia a dia o què fan ben bé per intentar captar aquestes onades? Us han explicat, més enllà d'això, què fan?
4: No, el que han explicat és que són aficionats i que es dediquen a cercar amb els aparells que tenen, que suposo que van ser uns aparells molt, molt potents, a buscar emissores de ràdio.
5: Mira, Jordi, ara t'hem preparat una sorpresa, aprofitant aquesta anècdota, aquesta història, que insistim, un aficionat o un parell d'aficionats, una a Finlàndia i una a Àustria, fa només unes setmanes, van captar les onades radiofòniques d'això, de Ràdio Sant Andreu de la Barca, des de milers de quilòmetres de distància. Hem demanat a la veu de RAC1 que prepari uns separadors per si la vostra ràdio voleu fer
3: i voleu posar aquestes propostes. Escolta, la primera és una cosa més neutra. A veure què et sembla.
2: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta a tot arreu.
3: Aquesta seria la bàsica.
7: Està bé.
3: S'escolta a tot arreu, s'escolta a Àustria, s'escolta a Sant Andreu, però també s'escolta a Finlàndia. Segona opció, una cosa més original, perquè això, juga amb aquesta idea de connectar Catalunya i Àustria.
2: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta aquí, a Àustria.
3: Això per quan ja us emeteu a Àustria, que pugueu tenir la vostra promoció.
7: Quan tinguem la seu allà.
3: La seu allà.
7: No? Està bé.
3: I l'última, que jo crec que és una cosa més passiva-agressiva, que la veu de RAC1 se'ns ha desbocat una miqueta, que és aquesta, escolta.
2: Ei, tu, veí de Sant Andreu, et sembla normal? Tu no escoltes la nostra ràdio lluny d'Àustria, sí? Tu ho sabràs.
3: Clar. Si escolten a Àustria i a Finlàndia la vostra ràdio, per què un veí de Sant Andreu de la Barca no pot escoltar la ràdio municipal del poble?
7: Em queda una tercera, eh?
3: Et quedes amb la tercera,
7: potent,
3: eh?
7: Sí.
3: Et compromets a emetre-la per Ràdio Sant Andreu?
7: Home, i tant.
3: Vinga, va, queda dit, doncs. És la història d'això, de Ràdio Sant Andreu, que avui ens ha vingut a explicar el coordinador de la ràdio municipal del Baix Llobregat, que van sorprendre's quan fa uns dies va arribar aquest correu electrònic d'un veí d'Àustria, a 1.400 quilòmetres de Catalunya, que havia encès la ràdio i que s'havia trobat o havia captat, havia buscat aquestes ones radiofòniques de Ràdio Sant Andreu de la Barca, el bosc, efectivament, fa 3 anys o així, o fa, no, el 2022, ja els havia passat una cosa similar en Finlàndia. Per tant, aquesta és la història que avui hem volgut explicar amb el Jordi Milian, que és el coordinador de Ràdio Sant Andreu de la Barca. Jordi, moltes gràcies.
7: A vosaltres.
3: I fins la propera. I Nil, gràcies també per l'explicació física i científica.
6: Gràcies a vosaltres.
1: L'entrevista del passat dissabte en el programa Via Lliure de RAC1, una entrevista on Ràdio Sant Andreu va ser protagonista arran d'aquest fenomen excepcional on les ones de Ràdio Sant Andreu van arribar fins a Àustria, però és que fa 4 anys, millor dit, van arribar fins a Finlàndia, i per aquest motiu Ràdio Sant Andreu va ser protagonista el passat dissabte en aquesta entrevista en el programa del Via Lliure i que avui hem reproduït. I amb aquestes informacions posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Tornem dilluns, ja tornarem amb el Via Directa d'estiu amb el resum de les principals informacions que hem destacat al llarg de tota aquesta temporada. Una temporada que, per cert, hem arribat als 4.000 programes del Via Directa, una xifra històrica, una xifra que evidentment consolida aquest magazín en la graella de Ràdio Sant Andreu. Bon cap de setmana i, com dèiem, tornem dilluns.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
8: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu. L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: Comencem una nova edició de l'InfoSap. Avui farem resum del ple municipal d'aquest dijous, que es va poder seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu, i a més farem el resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
3: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
2: A continuació, a Ràdio Sant Andreu, la crònica del ple municipal del 30 de juliol. Un ple municipal que va començar amb un record institucional a les dones assassinades per violència masclista durant les darreres setmanes. L'alcalde Marc Giribet va llegir el nom de cadascuna de les víctimes i va reiterar el compromís de les institucions i de la societat a la lluita contra aquesta xacra social. I abans de l'inici de l'ordre del dia, la corporació municipal també va guardar un minut de silenci en record de les persones que han perdut la vida en els greus incidents forestals registrats al municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria, com a mostra de condol i també de solidaritat amb les víctimes, les seves famílies i tots els afectats. Després d'aquests actes institucionals, el ple va abordar diferents punts de l'ordre del dia, entre els quals van destacar l'aprovació d'una modificació pressupostària de 426.000 euros per a noves inversions municipals, el nou pla d'igualtat intern de l'any 2026-2030, diversos convenis per impulsar el futur parc central com a refugi climàtic i la moció per reclamar el reforç del cos de bombers davant de l'increment del risc d'incendi. Com dèiem, doncs una modificació pressupostària que va ser aprovada amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox i En Comú Podem, mentre que PSC, Som, Sant Andreu i el Partit Popular es van abstenir. Entre les inversions previstes, destaca una partida de 50.000 euros destinada a la plantació de nou arbrat i espècies arbustives en diferents punts de la ciutat per incrementar els espais verds i també reduir l'efecte illa de calor i afavorir l'adaptació davant dels efectes del canvi climàtic. Un projecte que també preveu contemplar 153.000 euros per renovar part del mobiliari urbà, 40.000 euros que es destinaran a la mobilitat i a l'asfaltatge de l'aparcament del poliesportiu del Josep Pla, actualment de Sauló, per millorar-ne les condicions d'ús i facilitar-ne el manteniment. També una inversió de 98.000 euros per executar diverses actuacions, entre les quals destaquen les obres de millora del casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany i també la creació d'un nou espai d'escalfament al camp de futbol de Can Salvi i de diferents treballs d'adequació i modernització del circuit municipal de BMX. La proposta també contempla 25.000 euros per renovar el vehicle de la brigada municipal i 60.000 euros per substituir ordinadors i equips portàtils de l'Ajuntament, reforçant així els recursos tecnològics dels serveis municipals. Un altre dels punts aprovats per unanimitat va ser l'encàrrec de gestió al Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya perquè assumeixi la tramitació dels expedients d'informacions reservades i disciplinaris corresponents a les infraccions greus o molt greus del personal de la policia local, una mesura orientada a garantir una major imparcialitat en aquests procediments. Punt important, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a través del ple municipal va donar llum verda al Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament per al període 2026-2030 amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox i el Partit Popular es van abstenir. El nou document té com a objectiu garantir la igualtat efectiva d'oportunitats entre les persones treballadores del consistori i adaptar l'organització municipal a la normativa vigent. El pla estableix 14 mesures concretes distribuïdes en 8 àmbits d'actuació, entre les quals destacant la implantació de mesures de transparència retributiva, la incorporació de la perspectiva de gènere en la formació del personal, la revisió del protocol de la prevenció d'assetjament, la promoció del llenguatge inclusiu, l'anàlisi dels riscos psicosocials en perspectiva de gènere i també diferents accions destinades a afavorir la conciliació de la vida laboral, personal i familiar. La corporació també va aprovar la ratificació dels nous estatuts del Consorci de la Normalització Lingüística amb el suport de FEM, PSC, Som i en Comú Podem, mentre que Vox i el Partit Popular hi van votar en contra. Per unanimitat es van fixar els dies 30 de novembre i 5 de desembre del 2027 com dos dies festius d'obertura comercial autoritzada al municipi, addicionals, això sí, als 8 que estableix el calendari general de Catalunya. Un altre dels punts destacats va ser l'aprovació de dos convenis de col·laboració entre l'àrea metropolitana i l'Ajuntament per impulsar el projecte del Parc Central com a refugi climàtic. Els acords permeten finançar tant la redacció dels projectes de les fases 1 i 2 i la direcció facultativa de la primera fase, com les obres de remodelació de la fase inicial del parc. Les dues propostes van rebre el suport de tots els partits municipals, excepte el Partit Popular, que es va abstenir. També va haver unanimitat en l'aprovació de l'adhesió del programa de la cooperació financera de la Generalitat destinat a les obres de reforma, adequació i millora dels centres educatius públics, que permetrà al municipi rebre 501.200 euros per executar actuacions de manteniment i millora dels equipaments escolars. El ple va donar igualment el vistiplau, també per unanimitat, a la continuïtat temporal del contracte de gestió energètica i manteniment integral de l'enllumenat públic, el sistema semafòric, les fonts, les rotondes i els serveis especials de festes populars i Nadal. L'empresa Ferrovial Energia continuarà prestant el servei fins a l'adjudicació del nou contracte com a màxim durant un període de 12 mesos. A la part de control, l'equip de govern va donar compte de les principals activitats desenvolupades al mes de juliol. També es va informar de diversos acords adoptats per la Junta de Govern local, entre les quals l'aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per al transport adaptat, l'inici dels processos de consulta pública per elaborar el reglament del centre de distribució d'aliments i la futura ordenança reguladora dels mercats de marxants, del mercat sedentari. La sessió es va tancar amb l'aprovació de la moció presentada per En Comú Podem per reclamar el reforç del cos de bombers i garantir una millor resposta davant de l'increment de la violència i la simultaneïtat d'incendis forestals. Una iniciativa, una moció que va ser aprovada amb els vots de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox i el Partit Popular hi van votar en contra. I a Ràdio Sant Andreu recollim les opinions dels diferents portaveus polítics. El portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril, va defensar la modificació pressupostària, evidencia el model del govern que impulsa l'executiu municipal. Segons va assenyalar, el ple de juliol permet també fer balanç del curs polític abans de l'aturada estiuenca. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, valoració del ple de juliol, últim ple de la temporada.
4: Sí, l'últim ple de la temporada, justament, i és una magnífica oportunitat per fer balanç, no?, de tot el curs polític, ara que acabem aquest any lectiu, diguéssim, a nivell polític. I aquí clarament es veuen dos forces, no? La força propositiva, que és FEM Sant Andreu, i el seu govern també, amb En Comú Podem, la força de pressupostos, la força de variacions de pressupost, com en aquest cas també hem tingut una modificació pressupostària en temes importantíssims de ciutat, i també aquella part, pues, que no és tan propositiva i que no està al costat de la ciutat en temes de pressupostos, en temes d'avançar també amb les modificacions pressupostàries. Per tant, dos models diferents d'entendre la ciutat, d'entendre el que és sumar i entendre el que és avançar per Sant Andreu de la Barca, i principalment el model que no vol o que vol que sigui com abans o que absolutament no passi res a Sant Andreu de la Barca. Per tant, nosaltres sempre estarem amb aquesta part positiva i quan tornem després de les vacances continuarem amb aquesta força i aquesta idea.
2: Per la seva banda, el portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, va fer una lectura crítica de la sessió plenària i de la gestió del govern. Segons va afirmar, el ple va tornar a evidenciar les diferències entre el govern municipal i els grups de l'oposició. Beas va acusar l'alcalde de respondre amb demagogia davant de les abstencions dels grups municipals i va considerar que aquesta actitud es repeteix ple rere ple.
5: Doncs un últim ple marcat doncs pel descans, no?, que desitgem a tots els nostres veïns i veïnes, i hem pogut veure una miqueta el menú habitual, eh? Hem tingut un govern municipal que a la mínima que fas una abstenció ja comença a fer demagogia. Aquest alcalde és un mestre de la demagogia, ho demostra ple rere ple, i el que es torna a demostrar és que aquest no és un govern que gestioni bé. Els grans contractes que havien de resoldre en aquesta legislatura, que són fonamentals pel futur de la ciutat: les escombraries i neteja, la il·luminació i la jardineria, totes prorrogades o ampliades perquè no han arribat a temps a fer els contractes, i ells mateixos ho han reconegut, no han arribat a temps, o quan utilitzen el fet de que tenim altres prioritats determina la dolenta priorització que fan. Per què? Perquè aquests són elements fonamentals per a la ciutat, no altres.
2: Declaracions del portaveu de Vox, Antonio López, que va qualificar el ple de juliol com una sessió àgil i amb un ordre del dia de poca transcendència política. Segons va explicar, es tracta d'un dels plens més breus del mandat, ja que no s'hi van debatre, segons la seva opinió, assumptes que al seu parer tinguessin una especial rellevància.
6: Sí, bueno, ha sido un pleno, creo que puede haber sido, si no el segundo más cortito de todos los que llevamos celebrados, por ahí andará. O sea, ha sido bastante ágil, no había muchos temas a tratar. Tampoco ha habido grandes temas de una total relevancia. Y bueno, el único entretenimiento que ha habido, como de costumbre, ha sido con la moción presentada por En Comú Podem. Se ha demostrado que tenía que destacarse los demás, porque yo creo que los demás teníamos claro que en julio, salvo un asunto moyano, íbamos a presentar una moción. Y bueno, como siempre, mociones de brindis al cielo y sin competencias para el ayuntamiento.
2: Valoracions també de Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu, que va destacar que el seu grup manté una actitud constructiva davant de les propostes que considera beneficioses per al municipi, fet que, segons va explicar, s'ha reflectit en el sentit del vot de bona part dels punts aprovats durant la sessió plenària del juliol.
7: Pues este pleno son ha demostrado que estamos no en contra del gobierno, sino apoyando todas las medidas que van a favorecer nuestra ciudad. La iluminación, nuestras escuelas, nuestra gente, que eso es lo más importante. En el presupuesto nos hemos abstenido simplemente porque nosotros queremos tener más participación. Desde septiembre vamos a empezar a tener más una participación activa, y lo que hemos pedido, más recursos para Yengrán, para servicios sociales, para cultura y educación, pero sobre todo Yengrán y servicios sociales. Nos acompañó en la audiencia pública un grupo que pedía sobre todo esas personas sin hogar, que era importante protegerlas, y yo creo que esto es fundamental en cualquier administración, que se tome en cuenta como punto de honor las personas.
2: Per la seva banda, la portaveu del Partit Popular va definir el ple de juliol com una sessió intensa, amb un ordre del dia carregat de punts, entre els quals va destacar la modificació pressupostària i la ratificació dels estatuts del Consorci per la Normalització Lingüística. Sonia Aranda va criticar també l'actitud del govern municipal davant de les abstencions dels grups de l'oposició i va defensar que d'aquestes formen part de la tasca de control que corresponen als grups municipals.
8: Bueno, último pleno, bien cargadito, con muchísimos temas, modificaciones presupuestarias, acuerdo con normalización lingüística, muchas cosas, mucho trabajo, mucha lectura. Para el que quiera ver el pleno, o sea, lo que es el resumen del pleno, pues que lo vea en directo. Nosotros nos vamos a basar en que este gobierno, cada vez que se hace una réplica, que no se vota a favor de sus propuestas, simplemente por el mero hecho de abstenerte, pues enseguida te señala con el dedo porque estás dando un mal ejemplo de ciudad, cuando en realidad lo que tienen que comprender es que la labor de gobierno también incluye aceptar la crítica y aceptar el punto de vista diferente. Y por otro lado, cabe señalar pues el oportunismo que nos viene mostrando en Comú Podem con esta moción, con un tema tan delicado como son los incendios y el cuerpo de bomberos, aprovechando la coyuntura pues a solicitar más apoyo, más refuerzo, más presupuesto, cuando nosotros lo que le hemos dicho es que cuando tenía la posibilidad de hacerlo, que es en presupuestos de la Generalitat, no lo ha hecho. Por lo tanto, estamos un poco cansados de esta dinámica de En Comú Podem, que siempre aprovecha cualquier rescoldo para presentar una moción, nos competa o no. Nosotros estamos, por supuesto, a favor del refuerzo de los bomberos y estar para que nos puedan defender a todos de estos fuegos tan malignos que estamos teniendo este verano.
2: I finalment, l'opinió d'Isabel Marcos, la portaveu d'En Comú Podem, va fer una valoració positiva del ple i va posar en relleu els acords aprovats, que, segons va assenyalar, permetran continuar impulsant actuacions de millora del municipi. Marcos va destacar especialment la modificació pressupostària aprovada durant la sessió, que permetrà executar noves inversions a l'espai públic i en els equipaments municipals.
9: Pues hoy hemos celebrado un pleno lleno de nuevo de acuerdos para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de San Andreu de la Barca. Hemos aprobado una modificación presupuestaria de casi 500.000 euros para seguir impulsando medidas pues eso que decía, para mejorar. Hemos impulsado la compra de mobiliario urbano, por ejemplo, las famosas papeleras que toda la ciudad, la ciudadanía nos pide. Vamos otra vez a hacer una plantación de árboles masiva. Vamos también a pavimentar el parking del Josep Pla y, por ejemplo, vamos a hacer reformas en el Casal de la Gent Gran para adaptarlo a las necesidades de 50.000 euros. En educación nos hemos adherido a un plan de la Generalitat en la que ponen a disposición del municipio 850.000 euros que, sumados a los que ya vamos a poner desde el municipio, de 350.000, va a ser una medida importante para mejorar el estado de las escuelas de la ciudad. Y, por último, una noticia que me hace especialmente ilusión. Después de muchos años de incumplimiento legal, hemos aprobado el primer plan de igualdad interno del Ayuntamiento de San Andrés de la Barca, que va a permitir garantizar que las condiciones de las mujeres y los hombres en el ayuntamiento sean las mismas a todos los niveles, y que además vamos a servir de ejemplo para el resto de las empresas a las que le estamos pidiendo que también lo hagan.
2: Valoracions dels diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència al plenari municipal d'aquest ple de juliol, un ple que tanca la temporada política abans de les vacances d'estiu, que tornarà al mes de setembre, ja a l'últim any de la legislatura que va iniciar-se a l'any 2023.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: I anem amb d'altres informacions que han estat importants aquesta setmana. El passat dissabte, la consellera d'Interior, Núria Parlon, va visitar Sant Andreu de la Barca. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat a Sant Andreu de la Barca la coordinació que va evitar mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol. La consellera d'Interior ha visitat aquest dissabte 25 de juliol Sant Andreu de la Barca per conèixer sobre el terreny els efectes de l'incendi forestal del passat 5 de juliol i valorar també la resposta dels serveis d'emergència durant un episodi que va posar en risc diverses zones properes al nucli urbà. La visita, acompanyada per l'alcalde Marc Giribet i també membres del govern municipal i també de regidors i regidores, ha servit també per reivindicar la importància de la prevenció i de la gestió forestal davant un escenari cada vegada més condicionat pel canvi climàtic.
10: Agraïm molt la tasca també a l'Ajuntament, de l'alcalde i el seu equip, durant el moment de l'emergència, durant el moment de l'incendi, a Protecció Civil i a les persones que també treballen des de l'Ajuntament per garantir la millor resposta.
2: Durant la seva intervenció, Núria Parlon ha situat l'incendi de Sant Andreu de la Barca en el context d'un estiu especialment complicat, i és que el mes de juliol s'han produït més de 800 incendis arreu de Catalunya. La consellera també ha volgut reconèixer la feina dels ajuntaments que han apostat per la prevenció abans de que es produeixin les emergències.
10: Sí, doncs hem fet avui la visita aquí amb l'alcalde i els regidors i regidores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Hem vingut aquí a la zona on es va produir l'incendi. Com bé diu, el mes de juliol està sent un mes complicat des del punt de vista del volum d'incendis que estem tenint. Des de l'1 a dia d'avui hem tingut més de 800 incendis que han afectat a diferents zones, zones de cultiu, zones forestals, zones de transició molt properes a les urbanitzacions i on està vivint la gent, com es pot veure clarament aquí. Agraïm molt la feina també dels ajuntaments, que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des del DARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments. Des de la Diputació de Barcelona també hi ha una línia clara de treballar en aquesta direcció i per tant, òbviament, disposar dels mitjans i de la capacitat de treball que tenim des de bombers, amb comandament únic i un sistema que permet distribuir els recursos d'acord amb les necessitats. Els bombers de Catalunya treballen en xarxa, més enllà dels parcs que tenim a cadascun dels municipis. Una de les virtuts del nostre sistema de comandament i de tota l'estructura que s'ha creat de SISCOM, és a dir, diferents moments d'encomanament d'acord amb les característiques de l'emergència, ens permet disposar d'una molt bona coordinació i una bona distribució també dels mitjans en moments crítics com quan tenim simultanietat.
2: La consellera d'Interior també ha explicat que el govern està impulsant, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, una estratègia estructural que va més enllà de l'extinció dels incendis. Segons ha dit, l'objectiu és transformar la manera de com es gestionen els boscos catalans.
10: Comentava la importància de la gestió forestal, de cuidar els boscos, i això vol dir tenir una idea clara de que no podem deixar que no hi hagi un paisatge que sigui diferenciat, que permeti actuar de tallafocs. En les àrees pròpiament urbanes, doncs, hi ha diferents estratègies que es duran a terme de cara al futur, les franges de protecció, els eixos prioritaris de protecció de les diferents urbanitzacions. S'està treballant ja ara en aquests 5 principals eixos, que és on tenim més població a protegir davant doncs, l'impacte d'un incendi. S'està treballant amb els ajuntaments, amb les franges de protecció, donant suport. Pensem que hi ha molt bosc que no està gestionat i que és propietat privada, i aquí doncs, també s'ha de demanar la responsabilitat dels propietaris de fer aquestes intervencions. I és una política que és estructural, és a dir, la Comissió de Gestió Forestal ha marcat les línies, el pla director, el pla de treball, i a partir d'ara doncs, s'ha de desplegar i hem d'aconseguir doncs, tenir un paisatge molt més resilient davant dels incendis, que òbviament el canvi climàtic ens demostra que cada cop seran més complexes des del punt de vista de l'extinció. És a dir, quan ens sentim el Marc Castellnou, que és el referent a nivell internacional i que forma part del cos de bombers de Catalunya en incendis d'alta complexitat, de 6a generació, ens diu ben clar que hem de gestionar millor els entorns naturals i els boscos per poder donar una resposta adequada, perquè molts aquests incendis, malauradament, doncs poden quedar fora de la capacitat d'extinció humana. I és superimportant tota aquesta feina preventiva, estructural, que s'ha de fer per protegir a les persones i també doncs, protegir la biodiversitat i els boscos.
2: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita en el lloc on es va produir l'incendi el passat 5 de juliol i que va cremar al voltant de 4 hectàrees. Acompanyada, això sí, de l'alcalde Marc Giribet, que ha aprofitat la visita institucional per expressar el seu agraïment a la consellera i especialment al cos de bombers de la Generalitat per la rapidesa i eficàcia de la seva actuació durant l'incendi.
11: Tot a la consellera, ja li ho vam fer de manera formal, doncs agrair-li doncs, tota la comunicació, agrair-li tota la feina del cos de bombers de la Generalitat, doncs perquè la seva actuació diligent, efectiva, doncs el que va provocar és que el foc no arribés a tocar les cases de Sant Andreu a la Barca i, per tant, el patrimoni privat i també les persones, molt contents de la visita. Aquesta continuïtat en les relacions entre Ajuntament i el Departament són capdals. Sempre trobareu un aliat en Sant Andreu de la Barca i en aquestes polítiques de seguretat pública l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està molt compromès i, per tant, volem treballar més i millor amb Mossos d'Esquadra, volem treballar molt més intensament tot el que és la línia de prevenció d'aquestes emergències, doncs que fruit de les diferents actuacions donen resultat, arranjament de camins, preparació de basses, franges perimetrals, no només l'obertura, sinó també el manteniment de les franges. Doncs la veritat és que jo crec que el podem dir avui, l'exemple Sant Andreu, funciona el sistema d'emergències, funciona la prevenció, i gràcies a aquesta feina col·laborativa de Departament de Generalitat i Ajuntament, doncs jo crec que vam poder no tenir danys majors, que és el que no volíem. Sí?
2: La visita institucional ha servit així per reconèixer la tasca dels equips d'emergència durant l'incendi i també per reforçar el compromís compartit entre la Generalitat i l'Ajuntament per continuar invertint en prevenció, gestió forestal i la protecció de la població davant un escenari marcat pels efectes del canvi climàtic.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha elogiat les dades de seguretat de Sant Andreu de la Barca durant la seva visita institucional al municipi. Parlon ha destacat la reducció dels fets delictius registrades durant el darrer any i ha assenyalat el municipi com un referent en l'ús de la videoprotecció per reforçar la seguretat ciutadana. Segons ha explicat la consellera, la reunió mantinguda amb l'alcalde ha servit per analitzar l'evolució dels indicadors de seguretat.
10: D'altra banda, aquesta visita que avui fem també doncs, servirà per asseure'ns una estona amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, valorar les xifres d'aquí del municipi, que són bones, hi ha una disminució important dels fets delictius, d'un 9,5%, 9,3%, i també doncs, per veure i explorar la possibilitat, ells són un municipi referent en tot el que són les càmeres de videoprotecció, amb aquesta anella que tenen en el conjunt del municipi per garantir doncs, que a través de la videoprotecció doncs, facilitem també la feina policial per a aquelles matrícules que poden ser d'interès policial, i nosaltres des del departament hem obert una convocatòria nova, ara de subvencions també, doncs, per ajudar els ajuntaments que ja estan treballant en aquesta estratègia, que és el cas de Sant Andreu de la Barca, i si volen sumar, doncs ara també ho podrem comentar.
2: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita a Sant Andreu de la Barca. Ha remarcat la importància de l'anella de videovigilància distribuïda per Sant Andreu de la Barca, que permet facilitar la tasca policial, especialment amb la identificació de matrícules de vehicles que poden ser d'interès per les investigacions. La consellera d'Interior ha qualificat Sant Andreu de la Barca com un municipi referent pel que fa a la instal·lació i l'utilització de les càmeres de videovigilància. I el divendres s'han continuat les activitats de les campanyes de donació de sang.

0: bàsquet.
1: Quins són els objectius de la campanya d'aquest estiu i quin missatge voleu fer arribar a la ciutadania?
0: Bueno, que la sang la necessitem sempre, no? Que la sang, els malalts no fan vacances, les malalties no fan vacances, i que sempre a l'estiu necessitem les mateixes donacions que durant la resta de l'any. O sigui que és important que la gent s'acosti a les campanyes habituals del municipi, o si anem de vacances fora, segur que a qualsevol població de Catalunya, a les costaneres, incrementem les donacions, inclús perquè sabem que la gent va cap allà. O sigui que és important que, bueno, que ho posem a l'agenda, i ara que tenim més estona, que estem més relaxats perquè estem de vacances, no? Que durant l'any posem l'excusa de que no tinc temps, pues ara que tenim temps pensem que hi ha persones que malauradament pues no poden fer vacances, i és important que tinguem sang. Actualment les reserves estan mínimament bé, no? Per l'època en la que estem, tenim sang per una setmana, però això ara comencem l'agost, continuem amb aquestes onades de calor, i bueno, l'agost sempre és el mes més complicat, perquè sí que ara avui no comença molta gent vacances, marxem i sempre comença la davallada. O sigui que important que avui és aquí a Sant Andreu de la Barca que estem tot el dia, abans de marxar passem a donar sang o plasma.
1: Ens comentes que hi ha sang per una setmana. Hi ha algun grup sanguini que sigui especialment necessari en aquest moment, que hi hagi menys reserves, o això funciona, no funciona així?
0: Bueno, normalment els grups negatius, sobretot el sero negatiu, és el grup que sempre estem més justos, perquè hi ha menys gent d'aquest grup. A més, és un grup que es consumeix molt, sobretot en situacions d'emergència, perquè és el donant universal, no és una sang que serveix per tothom. Sí que sempre diem que a l'estiu és important que la gent que sigui del grup sero negatiu s'acosti a donar-ne. Després els habituals són el zero positiu i l'A positiu, que aquests sí que els hem de mantenir, perquè hi ha molta població d'aquest grup, i clar, si ens quedéssim sense sí que també tindríem un problema, no? O sigui que, bueno, més o menys estem estables, però el zero negatiu, i a zero negatiu i a negatiu sempre és que estem més justetos de sang.
1: Com es troba actualment la campanya aquí a Sant Andreu de la Barca, que avui estarem tot el dia? Quanta gent aproximadament hauria de venir? Quina seria la ideal que vingui normalment en un dia de campanya a l'estiu?
0: Bueno, esperem que vinguin entre 60 a 70 persones a donar sang i plasma, no? Aquest és una mica l'objectiu, que el superem encara millor, no? Però sí que tenim aquesta relació de dir, bueno, a veure si aconseguim pues, fer unes 30 donacions al matí, 30 a la tarda, més després les persones que venen a donar plasma, que habitualment ja venen a mora, no? Llavors són donants que ja estan programats. Però sí que preveiem això, unes 70 participants.
1: Per acabar, què li diria a una persona que ens està sentint i diu, ostres, no sabia que era tan necessari donar sang a l'estiu, què li diries perquè s'animi i doni sang, gent que sigui la primera vegada o gent que ja ho ha fet altres cops?
0: Doncs bueno, que s'acosti a la campanya, que la sang malauradament no la podem fabricar, perquè l'únic que la fabrica és el cos humà, i a més no es pot conservar durant molt de temps, no? Hi ha cèl·lules de la sang que només ens duren 5 dies, per això és tan important que cada dia tinguem aquestes donacions, no? I la donació ha de ser constant, necessitem cada dia 1.000 donacions de sang. Per aquesta raó, perquè la sang ens caduca i cada dia, no? Igual que anem al súper a comprar la llet, els iogurts, doncs necessitem 1.000 donacions cada dia per aconseguir tenir el que diem sang fresca, no? Sang que estigui en condicions per poder-se transfondre. Són 20 minuts, mitja horeta que relativament perdem, perquè al final estem ajudant altres persones, i amb una única donació ajudem a 3 persones diferents. O sigui que jo crec que no hi ha cap excusa, no? El que dèiem, sobretot, hidratar-se molt bé tant abans com després de la donació, i venir aquí, que ens atendran els voluntaris d'aquí de Sant Andreu de la Barca, estarem una estona fresquets, relaxats, ningú ens molestarà, ens cuidaran superbé i ens anirem supercontents a casa d'haver ajudat a la resta.
1: En aquest sentit, durant els mesos de juliol i agost, les donacions acostumen a disminuir entre un 20 i un 30% a causa de les vacances. Hem parlat amb alguns dels donants que s'han acostat al Teatre Núria Espert a fer la seva donació. Primera vegada que vens a donar sang?
2: Sí.
1: I com és aquesta experiència? Vens bé, amb por? Et fan por les agulles?
2: No em dóna por, però una mica de nervis, no sé, perquè... No sé, igual em sento una mica rara ja... Però bueno, bé, perquè com la meva mare ja m'ha explicat com és, pues, més tranquil·la.
1: Per què t'has decidit a donar sang? Per què has decidit fer el pas d'anar per primera vegada?
2: Perquè, bueno, crec que és algo que ajuda a molta gent i crec que, no sé, és necessari.
1: Donaràs sang, plasma?
2: De moment, sang... Però, no sé...
1: La teva mare em comentes que no és la primera vegada que dona sang. Això és una pràctica que has vist a casa, no? M'imagino.
2: Sí, perquè sé que la meva àvia també ho feia fa molt de temps, i la meva mare des de que és superjove, així que és algo quotidià, com que ja ho conec.
1: Per què creus que és important donar sang?
2: Home, perquè crec que n'hi ha molta gent als hospitals i és... Bueno, no ho tinc molt clar, però per les operacions i tot, pues, es necessita aquesta sang.
1: Diuen que quan dones sang ajudes a 3 persones. Creus que amb la teva acció ajudaràs algú tard o d'hora? Si vas donant sang, al final arribaràs a ajudar algú que coneixes, potser?

0: Sí, bueno, imagino que alguna cosa servirà.
1: Si va tot bé, que sí, suposo que anirà tot bé, repetiràs, no, m'imagino?
0: Sí, sí.
1: Em comentava la teva filla que no és la primera vegada que vens a donar sang, no?
2: No. Lo primero que hice cuando cumplí los 18 años fue dar sangre. Uh-huh. Acompañada de mi madre, que fue la que... con la que he ido desde pequeñita al banco de sangre.
1: La teva filla, suposo que té més de 18 anys, no?
0: Sí.
1: És a dir, que no és la primera vegada amb 18 anys que va, però bueno, és la seva primera vegada. No. Com l'has animat perquè doni sang?
2: Pues no la he animat. Supongo que ella decide voluntariamente hacer algo. Supongo que esto también el ejemplo cunde. Mis dos hijas venían al banco de sangre de muy pequeñitas, jugaban en el banco de sangre de la Vall d'Hebron, y la grande, que es un poco mayor que ella, ya es donante de plasma también, y yo creo que es el ejemplo lo que cunde al final, y ve que tampoco es una decisión voluntaria, pero que puede ayudar a mucha gente y que al final a ti no te supone ninguna molestia.
1: Per què sou una família tan donadora de sang? Que va haver-hi alguna cosa que va passar a la família que va dir, ostres, hem de donar sang, és una acció bona per la societat?
2: No, no, supongo que es un hábito, es algo que ves en tu casa y que ves que no te supone ningún problema. Yo, además de donante de sangre general, como llevo tantos años, ahora soy donante de panel, que supone que gente que tiene un problema más grave como un trasplante o se está investigando algún tipo de enfermedad, me solicitan la donación para poder seguir investigando. O sea, al final estás ayudando a la gente con algo que a ti no te supone ningún problema, porque recuperas enseguida.
1: ¿Cada cuándo donas sangre aproximadamente?
2: Yo, como te decía, como me tienen que avisar para que venga, igual son un par de veces al año. Las mujeres donamos sangre menos veces que los hombres, tardamos más tiempo en recuperar, pero voluntariamente, o sea, las donaciones ordinarias creo que son cada 4 meses, pero en mi caso es cada dos veces al año.
1: Tu que ets una persona que ets donant sang des dels 18 anys, em comentes, quin missatge li donaries per la gent que s'està sentint, que no hagi donat sang mai, i per convèncer-la, perquè s'animi, perquè entengui que és una cosa necessària?
2: Pues que al final, si no tenemos conciencia de colaborar con el resto y de ayudar con algo que no nos supone ningún coste, ningún sacrificio, al final dejamos de ser humanos. Es una cuestión de humanidad. Nunca sabremos si en algún momento alguien, no hace falta que sea cercano, alguien podrá utilizar la sangre que tú has donado al final. Si no somos solidarios entre nosotros mismos, no nos va a quedar gran cosa.
1: ¿Es la primera vegada que dones sang?
3: No, he fet moltes vegades.
1: Habitualment, cada quan ho fas?
3: 2-3 cops a l'any, sí.
1: I per què dones sang? Per què vas decidir començar?
3: Soc O negatiu, sé que és una sang molt buscada, necessitada, i és el que puc fer.
1: Des de quan vas començar a donar sang?
3: Bueno, no sé, 8-10 anys, no ho sé, no en recordo.
1: I per què vas decidir començar?
3: Doncs...
1: Perquè, ho vas veure a casa?
3: No, perquè, bueno, he viscut la vida de l'hospital i sé que és el mínim que puc fer.
1: Què li diries a la gent que és O negatiu com tu?
3: És que és un moment que, sobretot, que és molt necessitada, que serveix per tothom, que no s'ho pensi.
4: La campanya fa un recordatori al gest de donar, perquè pot significar la diferència entre la vida i la mort per a moltes persones. A més, vol posar en valor la importància de mantenir la solidaritat també durant l'estiu, una època en què les donacions baixen per l'absència de moltes persones a les seves localitats habituals.
5: La importància de continuar amb les campanyes de donació de sang també a l'estiu a Sant Andreu de la Barca. La darrera campanya s'ha realitzat aquest divendres en el Teatre Núria Espert.

0: els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de dues hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
1: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició del Sabarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24, i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt i ens hem plantejat, bueno, pues, per què no anar un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, presentem les nits joves a la piscina de Can Salvi durant aquests divendres i dissabtes que queden de l'estiu.
0: Per tant, la piscina de 8 a 10 serà única i exclusivament per als joves.
1: Sí, perquè els joves usuaris de la JoveCard que agafin doncs reserva a través de la web municipal, com van fer amb la Pool Party, doncs podran gaudir d'aquestes dues hores extres més a la piscina, doncs només pels nostres joves de la ciutat.
0: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
1: Esperem que sí, al final quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que doncs donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs ho rebran molt positivament.
0: Doncs serà durant aquest estiu, doncs els divendres i dissabtes de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi, i això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarca Fest que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats, que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la regidoria de joventut?
1: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents, i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist doncs des de aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'Ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta Pool Party que comentàvem, o en el Sabarca Night, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarca Fest els propers anys.
0: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove amb diferents activitats durant diverses setmanes.
1: Així és. L'Agost Jove és una oferta pels nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir doncs oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes temàtiques, doncs des d'esportives, dirigides a la comunicació audiovisual, als videojocs, etc. I que els joves doncs poden gaudir inscrivint-se a l'Ajuntament, i que encara queden places, i animo a tothom que a tots els joves que s'hagin de quedar l'agost a Sant Andreu, doncs que s'apuntin doncs per tenir oferta.
0: L'objectiu és anar incorporant iniciatives, propostes d'oci de cara als joves.
1: Doncs sí, perquè tots sabem que malauradament a Sant Andreu a la Barca doncs encara tenim una manca important d'oferta d'oci pels nostres joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats perquè vegin que a Sant Andreu doncs poden socialitzar, poden doncs tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
0: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels Joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gincana nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
1: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials. Com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la JoveCard.
1: Exacte.
0: I facin la inscripció, important, eh?
1: Sí, es fa per inscripció prèvia.
0: Per temes d'aforament, no?
1: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9. D'acord? També per temes logístics. També entenem... Pues poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
0: Doncs queda dit, i esperem que molts joves aprofitin doncs aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Per fi, ja era hora.
3: Tot l'any esperant aquest moment.
0: La piscina de Can Salvi, escenari de la tercera temporada del videopodcast Xafogó de 3CAT. Les instal·lacions municipals de Sant Andreu de la Barca han acollit la gravació del programa d'estiu per a joves, presentat per Carla Rubio i amb la participació de creadors de contingut, artistes, influencers catalans. I és que la piscina de Can Salvi s'ha convertit aquest estiu en el plató de la tercera temporada de Xafogó. Les instal·lacions municipals han estat l'escenari de les gravacions d'un dels continguts d'estiu de la plataforma, que aposta per un format fresc i desenfadat adreçat al públic jove. Presentat per Carla Rubio, el programa reuneix en cada episodi 3 convidats, entre artistes, creadors de contingut, influencers i personalitats conegudes de Catalunya, per debatre amb humor sobre els grans dilemes de l'estiu. Les converses giren al voltant de qüestions quotidianes, com si és millor passar les vacances al poble o a la ciutat, enamorar-se o deixar-se portar, viatjar amb la parella o amb els amics, o gastar els estalvis amb una escapada. La tercera temporada manté l'essència que ha convertit Xafogó en un dels videopodcasts estiuencs més seguits de la plataforma. El primer capítol d'aquesta tercera temporada ja està disponible, i on ens parlen de l'estiu, poble o ciutat.
4: Ens estan expulsant de les ciutats. Actualment les nostres ciutats tenen un model, hem d'anar a viure a altres llocs.
5: A mi m'ha tret ganes de fer plans a la meva ciutat perquè em trobo envoltada de molta gent, turistes.
4: Cada vegada que torno al poble descobreixo una part de la història de la meva família que no sabia l'estiu passat.
6: Que l'estiu s'omple i tothom torna al poble, però durant l'any els tenim completament deserts.
7: Això sí que ho he notat moltíssim quan hi ha molta segona residència barcelonina.
6: Quin poble és?
7: Santa Eulàlia de Ronçana.
6: Visca Santa Eulàlia de Ronçana.
7: Exacte.
6: La ciutat també ofereix molta llibertat a l'hora d'expressar-te com tu ets. Per exemple, enfades, moltes vegades heu viscut alguns tipus d'atacs homòfobs i sempre heu denunciat molt aquestes situacions.
7: És que a mi em sap greu, però és que jo l'estiu no hi compto en Barcelona. La borro del mapa.
6: Desapareix.
4: Sortir de la ciutat moltes vegades és un privilegi, i també hauríem d'apostar perquè les nostres ciutats siguin una mica més amables amb els veïns i veïnes.
6: Clar, per la gent born and raised in Barcelona. Totalment. Que també existeixen aquestes persones. L'estiu és l'època preferida de tothom, però és igual de fàcil gaudir d'aquests mesos estant en un poble que en una ciutat? Hi ha diferències? Per què a l'estiu hi ha tanta gent que torna al poble? Tot i que no sempre es pot triar, avui, si més no, en parlarem. Aquest estiu, on el passem? Al poble o a la ciutat? Jo sóc la Carla Rubio. Benvinguts i benvingudes a Xafogó.
0: tercera temporada del videopodcast de Xafogó, enregistrat a les instal·lacions esportives de Can Salvi, concretament a la piscina de Can Salvi. El primer episodi ja està disponible i planteja el debat sobre si l'estiu és millor en un poble o en una ciutat. En aquesta entrega hi participen Dani Ruiz, la cantant Judit Garuz, coneguda pel seu pas per Operació Triunfo, i també el creador de contingut Ángel Exojo, del projecte Fades. Durant la conversa comparteixen experiències sobre els retrobaments estiuencs, les festes majors, la nostàlgia de tornar al poble i les diferències entre la vida urbana i la vida rural.
8: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Els ous de drac de la Colla de Diable seran els pregoners de la Festa Major Petita en l'any del seu desè aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la Colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la Colla dels Castellers de la Droc, concretament amb la Canalla dels Castellers de la Droc. Els ous de drac, la secció infantil de la Colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu desè aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament a la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
9: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els ous de drac fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la Colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la Canalla dels Castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
0: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls, un pregó que el grup de percussió dels Ous de Drac hauran de compartir amb la Canalla dels Castellers de la Droc.
9: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, en compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
0: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corre-drac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
9: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corre-drac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
0: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Ous de Drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la Canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
8: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I parlant de la Festa Major, aquesta setmana hem avançat algun dels actes i novetats de la Festa Major amb activitats dedicades als joves, especialment amb la gincana nocturna. N'hem parlat amb Javi Romero, regidor de Joventut. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, les Calacaixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
10: Molt bon dia.
0: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Enguany 31 novena edició, després d'haver celebrat bé, d'una manera molt festiva el 30è aniversari, 31a edició de la Gincana Nocturna. Podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
1: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no?, revifa, i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
0: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la Gincana Nocturna, i ja vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
1: Bueno, de manera sempre molt diverses. Grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
0: Es tracta d'això, no?, a partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
1: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
0: No preguntarem què és el que busca el jurat, no?, per no donar pistes.
1: No, totalment.
0: Serà, doncs, el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és fareu un sopar previ a la Gincana Nocturna. Això és novetat.
1: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de Gincana Nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra Festa Major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la Gincana a una data que hem anomenat la prèvia, i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau, i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la Gincana Nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn, i comenci a ser, doncs, el tret de sortida per la nostra Festa Major.
0: Per tant, una setmana abans de la Gincana Nocturna, aquest sopar.
1: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat, i que els joves agafin la Festa Major amb moltes ganes.
0: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
1: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups, i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre ells mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
0: 31a edició de la Gincana Nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Fins al dia 5 de setembre, a la matinada del 5 al 6, no veurem els resultats,
1: no,
0: perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la Gincana Nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
1: Clar que no, ha de ser secret fins l'últim moment, però sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes, que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la Gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
0: No, ja veus, estan treballats, eh?
1: Sí.
0: Es nota que darrere hi ha una feina.
1: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí.
0: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional Festa de la Clota.
1: Doncs sí, com és habitual, el divendres de Festa Major i hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells, i enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions, doncs, demanant-nos que els agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer any, per primer cop, la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'Esplanada del Mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
0: Tenim la festa o la Gincana Diurna, tercera edició de la Gincana Diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys. Uh-huh. Tres edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, al segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
1: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta, el que volíem, com deia abans, no? Que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
0: Serà doncs la prèvia de la gincana nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge. Uh-huh. Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la gincana nocturna. Sí. A l'escenari central. Per tant, escoltarem. Sí. També aquelles paraules de Tongo Tongo, no? Que són ja tradicionals.
1: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
0: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
1: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin aquests temes.
0: Dilluns 7 de setembre, les calacaixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil. Mm-hmm.
1: Sí, també tornem a portar perquè és una proposta doncs també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanada tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs també ha estat molt ben valorada i per tant tornem a repetir.
0: Escalar caixes de cervesa, aquí l'equilibri és important.
1: Sí.
0: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
1: Sí, sí, i puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
0: I gent molt jove, més, eh?
1: Sí, sí,
0: gent
1: sí.
0: Molt jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
1: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves, doncs com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí, sí.
0: Javi Romero, com a regidor de Joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
1: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes doncs gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells, i que per tant obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que pel que fa a les activitats joves s'avancen una setmana, 29 d'agost tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
1: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
0: Que vagi molt bé, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
8: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Posem per i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació també a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i, com no, a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.
8: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap. Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
10: Som informació. Som entreteniment. Som esport.